0: aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu, s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fons del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulnerant els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 20 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%. Un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
23: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya majoritàriament. Gent gran s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del Periódico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
24: No és
2: tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
6: Evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
3: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
26: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
25: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
5: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
25: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
25: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
25: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
25: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
11: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
25: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol l'ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioterapia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de noviembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pinofranqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc a tocar de la carretera C-13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de soca-rel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat propietària del bosc retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc
2: no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià com Aspa i Alfés.

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant la

0: Les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Verdolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que, a més, no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i, a més, doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que la veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat perquè...

0: partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
1: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
0: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
2: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
0: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu, s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. Cedit pel Zenit de Sant Petersburg, Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulnerant els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para él echa la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelí ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els 2 únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat 100 de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i 10 de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la 20 de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossiysk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat 10 al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en dos ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua fent estralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims 2 mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
2: El punt de mesura oficial del Rin al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
3: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
2: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
22: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, el poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
23: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
24: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
23: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
25: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
4: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als Parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
5: No va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
4: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
6: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
4: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
4: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kang In-Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
4: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
4: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
4: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol l'ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades s'ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents, no ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven, n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de noviembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre, 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca, a les Penyes de Riglos, ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada a la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués passant cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a la

0: creada per De Goll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és De Goll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull doncs tots aquests grans èxits del rock català i certament doncs quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora, toca doncs apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i a més doncs un equip que per molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que la veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vanya Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que

0: Al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
1: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
2: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
1: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Baldeston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Baldeston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de risc molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els dos únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya Central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua fent estralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, en aquest cas a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya majoritàriament, gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del Periódico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper
5: davant l'Al Ahli egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
6: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
5: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
7: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
5: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
8: I felt very happy, very surprised, let's say.
9: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
5: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
25: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
5: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
5: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
5: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanya Darkusic. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga en victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioterapia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir unes 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de novembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada, a primera hora del matí, en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pinofranqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant passant cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i Alfés.
2: Batiscafo, monoplaça,

0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
1: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
2: Batiscafo Catiusques.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: català, i certament doncs, quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat, i bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
0: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe a l'efervescència del rock català, i a més doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil, sí que és veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses s'acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vanya Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atlètic, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
2: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
8: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.

0: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Baldeston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Baldeston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen segueixen curant més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país vàlid per organitzar conjuntament un mundial de futbol, també tindrà que ser un país vàlid per atendre a sus menors.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcos González, professor de Dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de risc molt important, niños y niñas del col·lectiu LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els dos únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogor, encara un pèl més marcada a tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que en mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestrals. Aquest dimecres s'ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del periòdico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava al matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis, aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de Sis. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
5: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
25: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
6: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
25: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
7: I felt very happy, very surprised, let's say.
8: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
25: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0, han marcat a la segona part Kang In-Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
9: Mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final vull dir que s'imperi el sentit comú i vull dir l'educació.
25: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
10: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
25: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
26: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
25: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamzat Belkarim i Rafinha pels blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga amb victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroco es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es treien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: Des de novembre hi va buscant veterinaris i és difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida, Torrelameu, la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026. Registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre, i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalater.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc a tocar de la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc
2: no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes. Batiscafo, monoplaça.

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat, que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo Catiusques.
4: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Cop de Rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per Degoll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català,

0: molt jove, gent que a més no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i a més doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feia.
1: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.

0: Esports.
1: Amb Pau Dax.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
3: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
2: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
4: A ver, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
2: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
5: I felt very happy, very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
2: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
7: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
2: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
8: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
2: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. El Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica

0: La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogačar com a cap de files. Balderston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada a cada cas. Després de l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat un 170%. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla i a exigir que retorni tothom al Marroc. Els experts recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Catalunya ha viscut el 20è dia d'estiu amb temperatures de 40 graus en algun punt del país. Els termòmetres s'han enfilat especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té nombroses conseqüències, com l'augment de la temperatura del mar. Al Mediterrani, aquest estiu, s'ha arribat a 6 graus més del que és habitual. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra a Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià admet aquest atac. A les portes del nou curs polític, Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Turull ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu de Praga. La Generalitat licita l'estudi de l'eix transversal ferroviari amb un ramal d'alta velocitat entre Lleida i l'estació de la Sagrera de Barcelona per l'interior i una nova estació al Vallès pels trens ràpids. Al mateix temps preveu la connexió de Ponent amb Girona sense passar per l'àrea metropolitana, unes obres que començarien, com a molt aviat, el 2030. La jornada castellera de Sant Magí eleva el nivell casteller de Tarragona. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Anthony Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'entrenador blaugrana Hansi Flick ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols, mentre que el director esportiu Deco ha assegurat que segurament es farà un moviment al mercat per fitxar un nou. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres el central eslové de 26 anys, Vanya Darkušić. S'ha dit pel Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el Girona anuncia la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
0: I el temps aquest dijous comença a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. És una vacuna que es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i que complementa el tractament amb immunoteràpia. És el primer cop que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb aquest anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen segueixen curant més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Per Feijóo no hi ha excepcions.
6: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
5: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
6: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
5: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
7: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que tant la normativa europea com l'espanyola no permeten que es faci en bloc. N'hem parlat amb Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i amb Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
8: Els expedients s'han de resoldre d'un en un.
9: No és que no es pugui expulsar, però no és possible una decisió col·lectiva. Si t'està prohibit, el problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
8: Cal analitzar què és el millor per a cada infant, d'acord amb el principi de l'interès superior del menor.
10: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situació de riesgo molt important, niños y niñas del colectivo LGTB.
8: Deixar-ho en mans de les ONGs, una estratègia particular, però el mal menor.
9: És una situació peculiar perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
8: Els retorns dels menors no es poden fer d'amagat ni vulneran els seus drets.
10: En caso de que no quiera ser devuelto, pero que creamos que lo mejor para a él hecha la evaluación de su interés es que efectivamente retorne, vamos a garantizar que el retorno se hace respetando sus derechos.
8: Gran part dels experts coincideixen que el govern espanyol ha reaccionat tard a la crisi.
10: Atribuimos la responsabilidad a la lentitud del Estado en responder. Era importante que se hubiera arbitrado un sistema de protección humanitaria urgente.
1: Trescat Info.
0: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És el primer cop que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'exèrcit israelià ha admès 2 anys i mig després que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En total, 9 morts, que, segons l'exèrcit, són producte d'una errada de coordinació amb la mitja lluna roja i que requereix una investigació criminal per aclarir els fets. És la mateixa conclusió a la qual ha arribat en un altre cas que va ser molt mediàtic, el dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. Aquests són els dos únics casos en què l'exèrcit israelià considera necessària una investigació criminal. En la resta dels 150 atacs a Gaza analitzats, alguns de tan recordats com el que va matar 7 membres de la World Central Kitchen, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: I encara en plana internacional, Rússia i Ucraïna han intercanviat un centenar de presoners de guerra en les últimes hores, malgrat que l'ofensiva bèl·lica entre els dos països continua. L'últim atac rus amb drons ha causat 2 morts i una vintena de ferits en un edifici policial a la regió central ucraïnesa de Jitomir. Mentrestant, al Kremlin, el president Vladimir Putin admet que els atacs ucraïnesos contra la infraestructura russa afecten el creixement econòmic, però hi treu ferro. Moscou, Cristina Solias.
12: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus finalment n'ha parlat públicament, això sí, sense mencionar la companyia. Putin ha ordenat al govern rus que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera l'equivalent als 2.000 milions d'euros. Tot i això, el líder del Kremlin assegura que la campanya ucraïnesa no està fent trontollar l'economia russa.
13: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
12: Els drons ucraïnesos també han tingut com a objectiu refineries de petroli i ports d'exportació, com el de Novorossisk, el més important del Mar Negre, que gairebé ha hagut de paralitzar l'activitat. A més, 7 de cada 10 gasolineres russes tenen problemes per subministrar benzina.
0: Més qüestions. Els preus segueixen pujant per l'encariment de l'energia. La inflació a la zona euro ha augmentat una dècima al juliol i ha quedat en el 2,9%, un repunt que s'explica per les tensions geopolítiques i per l'increment dels serveis relacionats amb el turisme. Per contra, l'alça dels aliments es continua moderant. El Banc Central Europeu calcula que la inflació es mantindrà aquest any al voltant del 3%. La propera reunió de l'organisme per decidir si apuja els tipus d'interès serà el 10 de setembre. Un increment del preu del diner serveix per controlar la inflació, però de retruc també pot alentir el consum i el creixement econòmic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac contra Aliança Catalana. El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i que té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit aquest dimecres des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ha fet una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals. Prada, Laura Bertran.
14: Des de l'UC, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents.
14: El secretari general de Junts ha posat al mateix sac Vox i Aliança Catalana.
15: Ara estem davant d'un gran repte del que representa per la nostra societat l'augment del suport a l'extrema dreta en la seva modalitat espanyola i catalana i els seus efectes nocius. És una perillosa esmena a la totalitat del que ha representat els valors del catalanisme de tradició humanista i, si em permeteu, de tradició humanista i cristiana.
14: En la seva intervenció, Turull també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: I en parlàvem també en titulars. La Generalitat invertirà 1 milió d'euros per estudiar l'eix transversal ferroviari, una nova ruta de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per la Catalunya Central. El recorregut esquivaria el corredor del Camp de Tarragona i també l'estació de Sants i faria entrar els trens ràpids a Barcelona directament per la Sagrera. La línia preveu una nova estació d'alta velocitat al Vallès, encara per concretar, i vol transformar la xarxa catalana, ara molt radial, al voltant de Barcelona. El nou eix, per on també passarien trens de mercaderies, es dividirà en 2 ramals a partir d'Igualada, un cap a Barcelona i l'altre cap a Girona. L'enginyer expert ferroviari Manel Villalante i el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diuen que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
16: Una connexió a la Catalunya central respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg. No començarien fins al 2030, com a molt aviat. I el Ministeri de Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros l'empresa Avis per cobrar fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu. L'empresa justifica el recàrrec per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa ja hi està obligada per llei. A més, destaca que es tracta d'una infracció molt greu perquè hi ha un agreujant. El 2020, un tribunal de Vitòria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i va obligar Avis a eliminar-la dels seus contractes de lloguer de vehicles. Ara el cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra, deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu per Pirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afectar més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
0: La calor, doncs, continua a finestralls. Aquest dimecres ha estat el 20è dia de l'any en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest cas, a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Aquesta calor extrema té moltes conseqüències. Un informe internacional assenyala que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars i avisa dels greus impactes que té això en els ecosistemes i les cadenes alimentàries. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears. Des de Can Picafort, Mallorca, Caterina Carmany.
19: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
20: Lo malament que han tractat la terra, dic jo.
21: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
19: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
0: A França, l'onada de calor actual ja és la segona més llarga en la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no afluixen. A Alemanya, en canvi, ja s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs i les pluges fan falta amb urgència. L'aigua del Rin continua sota mínims i això impossibilita gairebé del tot el transport de mercaderies. Berlín, Jordi Regàs.
22: El punt de mesura oficial del Rin, al poble de Kaup, a Renània-Palatinat, va assolir el seu mínim històric el 14 d'agost, amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Aquest dimecres ja eren 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport pel riu recupera una certa viabilitat econòmica. El port de riu de Duisburg, a 60 quilòmetres de la frontera amb els Països Baixos, per a moltes barcasses s'acaba el trajecte. Andreas Bartel, portaveu del port.
2: Hi ha molts vaixells que arriben fins a Duisburg, però no poden anar més enllà. És difícil donar dades, però tot el transport alternatiu està mobilitzat. El ferrocarril ja ha arribat al límit i a la carretera passa el mateix. No podrem respirar tranquils fins ben bé mitjans o finals de setembre, que és quan esperem tenir més precipitacions.
22: Els morts per la calor a Alemanya, majoritàriament gent gran, s'han enfilat ja fins als 12.000 des de finals de juny. Els pagesos, per la seva banda, preveuen una caiguda del 7% en la collita de blat, degut a la manca de pluja. Les associacions agràries, de moment, ja han aprofitat per demanar que els baixin els impostos del gasoil per compensar les pèrdues.
0: I en aquest context de tanta calor, la patronal que agrupa les residències a Catalunya reclama mesures estructurals per climatitzar aquests centres, tenint en compte les altes temperatures dels darrers anys. I és que, segons un cens del Periódico, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Dels 125 centres analitzats, n'hi ha 58 que només tenen aire a les zones comunes. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, diu que estan estudiant com adaptar-se a la nova situació. En parlava Matí de Catalunya Ràdio.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model pioner que permet que les persones puguin viure de manera independent amb suport de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant d'un comitè de l'ONU. Girona, Núria Peraire.
4: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
23: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
4: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona ha estat tot un èxit, amb les colles locals assolint castells de gamma alta i marcant fites històriques per al món casteller de la ciutat. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la jove de Tarragona, Josep Almirall.
24: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
25: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper
5: davant l'Al Ahli egipci per 2-1. Ha obert el marcador al minut 29 precisament el jugador egipci blaugrana Hamza Abdelkarim, fitxat aquest estiu i que jugava contra el seu exequip. Rafinha ha fet el segon de penal al minut 45 i ha escurçat distàncies Zizo pels egipcis al minut 6 de la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawi. El Gampers s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans, a les 7, s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club blaugrana. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit, ha parlat per TV3 Eric García, que ha explicat que Flick el vol de lateral dret.
6: No va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
5: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana, Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
7: Oye, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
5: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
8: I felt very happy, very surprised, let's say.
9: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
5: D'altra banda, el director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga, el Metropolitano, amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. L'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, va dir ahir que Julián no marxarà i avui ho han repetit el president del club, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, després del Gamper, no ha volgut parlar de Julián.
25: Ah, mira, a mi primer de tot no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb el Leti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb el Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i per tant són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
5: El Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
26: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente, y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora dar todo por este club.
5: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. L'entrenador dels gironins, Quique Álvarez, ha parlat de la situació de l'equip respecte al mercat de fitxatges.
27: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
5: Encara en futbol, avui hem sabut que la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans, 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Reial Madrid. I acabem amb bàsquet. A la Lliga CBL, l'Hernán Lleida ha començat avui la pretemporada amb els primers entrenaments. Continuen 8 jugadors de la temporada passada a l'equip del Segrià.
1: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Principals titulars d'aquesta hora, avenç significatiu d'un assaig clínic en la lluita contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat l'èxit d'una vacuna per controlar aquest càncer de pell, que es fabricaria de forma personalitzada en cada cas. El govern espanyol planifica l'acollida urgent a la península de 500 menors immigrants de Ceuta. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs, però el PP ja ha sortit a rebutjar el pla. A partir d'ara també destacarem que Donald Trump ha anunciat que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui ja es va veure durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. Explicarem per què les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. Trobar veterinaris per cobrir les guàrdies els resulta cada vegada més complicat. I passarem també pel barri de Gràcia de Barcelona. La plaça Rovira ha estat la guanyadora del concurs de carrers guarnits amb una decoració dedicada a Antònia Font.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels Blaugrana i Zizou pels egipcis. Antoni Gordon ha fallat un penal als últims minuts. L'Espanyol ha presentat aquest dimecres al central eslovè de 26 anys, Vanja Darkušić. I l'Atlètic de Madrid ha debutat a la Lliga amb victòria davant el Màlaga 2-0 al Metropolitano.
0: I el temps aquest dijous començarà a baixar la temperatura. El descens es farà més evident a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, i menys a la façana litoral. Cel més ennuvolat i temps més insegur. Alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda, avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, i també ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres l'èxit de l'assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
3: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
4: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. I encara en l'àmbit de la salut, un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic. Aquest dolor pelvià és invalidant i al darrere sovint no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron.
5: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
0: En alguns casos, el diagnòstic triga anys a arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi un nom, com la Pilar, que va tardar 6 anys.
6: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos, normal, igual que els homes.
0: Sobretot afecta dones d'entre 40 i 60 anys, tot i que també alguns homes. Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions.
8: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
7: A uns i altres, el líder popular els considera invasors i que han de retornar al Marroc, postura que recorda compartix amb la Comissió Europea i amb alguns ministres espanyols.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Ho ha dit des de Ceuta, al costat del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, que ha reclamat al Marroc més implicació.
9: Si Marroc és un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, també tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
7: I ha negat haver rebut encara instruccions del govern espanyol per posar en marxa el pla per traslladar a la península 500 xiquetes migrants que malviuen als carrers de Ceuta. Fonts del Ministeri de Joventut i Infància el desmentixen i recorden al PP que expulsar menors sense estudiar la seva situació cas per cas, saber si tenen família i prioritzar el seu interès és il·legal. La ministra Cira Rego ho ha titllat de barbaritat i acusa el PP de sumar-se a les tesis racistes de Vox. Recorda que no tots els xiquets tenen familiars amb qui retornar o que fugen de la violència. De fet, no tots els menors que hi ha a Ceuta són del Marroc i molts provenen de països en guerra.
0: Tres dies després d'anunciar que redueix les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que es reunirà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un. En una revelació insòlita sobre l'arsenal nuclear del règim comunista, Trump ha arribat a dir que Pyongyang disposa d'una cinquantena llarga de bombes atòmiques.
10: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Trump es produeix un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord. Trump ja es va reunir amb el president nord-coreà durant el seu primer mandat i presumeix de tenir una bona relació amb el dictador comunista, amb l'objectiu de garantir la seguretat a la península coreana. Les relacions entre les dues Corees, la democràtica del sud i la comunista del nord, són tenses des de la guerra dels anys 50, que va dividir la península en dos països. Els assajos amb míssils nuclears del règim de Kim Jong-un posen en estat d'alerta la població sud-coreana.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En el segon dia del judici contra Meta, un ex-treballador ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar el rendiment econòmic per sobre de la seguretat dels menors d'edat. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, ha assegurat que estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar. A més, ha afegit que, tot i que aquestes aplicacions estan prohibides als menors de 13 anys, no hi havia cap control real. L'enginyer Arturo Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes per als joves i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. Demanen gairebé 200 milions de dòlars en sancions i una reestructuració de les plataformes. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també testifiqui.
1: 3CAT Info.
0: Canviant de qüestió, al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, hi han trobat el cos d'una persona morta. Segons els Mossos d'Esquadra, no presenta signes evidents de criminalitat, però treballen per esclarir les causes de la mort i identificar el cos. L'alerta l'ha donat un operari de la zona i el cadàver s'ha recuperat amb unitats subaquàtiques dels Mossos. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
11: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: A Girona han detingut 3 persones, 2 vegades en 2 dies, per haver robat perfums per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són 2 homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. Girona, Maria Rovira.
12: A tots 3 els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra 2 vegades, dilluns i dimarts, com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va veure un home i una dona que es traien objectes de sota les samarretes i els posaven en caixes de cartró. Van descobrir que es tractava de perfums robats amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes d'un valor de prop de 1.000 euros. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ja ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. A l'avançament provocat per la calor se li ha de sumar la incògnita de saber el preu que rebran els productors. Els costos de producció els augmenten, però poden sortir beneficiats per la sequera en altres zones productores. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Diverses incògnites envolten la campanya que ha començat aquesta setmana. La primera és què passarà amb el temps i com les tempestes a finals d'estiu els impactaran. Després, els preus i la situació que pateix el sector. Es disparen els costos i viuen en una situació que ells mateixos defineixen d'inestabilitat permanent. Els preus baixaran, però la pregunta és quan. La sequera de zones com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic esmorteirà aquesta baixada. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aeris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
11: Enguany els preus haurien d'estar al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas de l'arròs llarg. En termes de producció, si no hi ha grans pluges, preveuen collir una 135.000 tones.
0: I en parlàvem al sumari, les comarques de Lleida no tenen cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat, que fins ara oferia aquest servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
15: El de noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
14: El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, recorda que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades.
16: A la producció no en trobem, també tenim, estem veterinaris de vaques, estem de vedells, estem de porcs. Mai ens havia passat això, però igual també que és el moment de les condicions laborals que estiguin millor remunerats els veterinaris.
14: A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu la Noguera encara no atén urgències les 24 hores als 7 dies de la setmana. Per tant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Després d'aquest dimecres en què les temperatures han tocat sostre, hem repetit el valor de 40 graus o per sobre 20 dies aquest estiu del 2026 registrant aquesta xifra. Deixarem enrere aquests valors de calor extrema, farà calor, però lentament doncs les temperatures aniran baixant i s'aniran normalitzant per l'època. Nit i matinada encara càlida, costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, avisos de calor nocturna, més núvols, una situació de més nuvolositat i, per tant, aquesta xafogó, encara un pèl més marcada tota la façana litoral, núvols i algunes precipitacions que hi poden haver doncs, de matinada a primera hora del matí en alguns trams de la façana litoral, en principi febles en conjunt, sí que a mig matí poden guanyar una miqueta més d'intensitat cap al Camp de Tarragona i desplaçant-se cap al litoral central. Després, a la tarda, tindrem roixats afectant el Pirineu Prepirineu Oriental, però també una banda de precipitació que avançaria de sud-oest cap al nord-est, que podrà afecta més comarques de la costa, del prelitoral, i al vespre una banda més activa entrant pel Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta és la que ens creuaria de dijous a divendres i aniria entrant doncs, tot aquest aire més fresc. Dijous encara les màximes podran situar-se per sobre dels 35-36 graus cap a Ponent o l'interior de l'Ebre i divendres doncs, les temperatures ja amb tendència a anar-se normalitzant i sobretot es notarà al cap de setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'incendi forestal de Pino Franqueado a Cáceres, Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees i ha saltat a la província de Salamanca, tot i que en aquesta zona ja està controlat. El foc ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
18: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i s'han hagut de desallotjar diverses urbanitzacions i habitatges. I a tot això, l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que hagin pogut tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i s'espera que aquest dijous es pugui estabilitzar amb la baixada de les temperatures. I l'esclafit de fa uns dies a Llavorsí, al Pallars Sobirà, va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
19: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada a la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
20: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
19: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
0: Els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 animals i que això no resol el problema. Lleida, Noelia Caselles.
21: De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills, però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
22: S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant tancant cada setmana, tal com s'ha passat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
21: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes. Batiscafo, monoplaça.

0: dues.
1: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia, a Barcelona, amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any. La plaça Rovira ha homenatjat els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques d'Antònia Font, que coincideix també amb els 20 anys que fa que participen en el concurs de carrers de forma ininterrompuda. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor. És un dels 5 carrers que aquest any s'han coordinat per fer una decoració basada en el Senyor dels Anells. Progrés, Tordera, Llibertat, Fraternitat de Baix i Fraternitat de Dalt. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que havien demanat que no es fes cap acte durant les festes de Gràcia.
2: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: A més de carrers i places, també s'han premiat les portalades i els balcons, que gairebé han duplicat la seva participació, passant de 36 a 52. El millor portal ha estat el del carrer Sant Joaquim, anomenat l'Entrada Màgica, i el millor balcó, el del primer pis, del carrer Monistrol número 7, amb el títol El Voltor. El relleu a les festes populars de Barcelona amb carrers guarnits l'agafarà la Festa Major de Sants, que es farà del 22 al 30 d'agost.
3: Batiscafo Catiusques.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra, creada per De Goll de Gom, arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és De Goll de Gom qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de la escenografia original cedida per la productora barcelonina. Montse Pujol.
1: L'espectacle, que es podrà veure al setembre, ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
2: Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i, certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i, bé, considerem que com a artistes, o en aquest cas també com a productora, toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni.
1: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
2: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove

0: El Barça ha guanyat la 61a edició del trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci per 2-1. Han marcat Hamza Abdelkarim i Rafinha pels blaugranes a la primera part i Zizou pels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, ha xutat un penal als últims instants que ha aturat el porter egipci El Shenawy. El Gamper s'ha tornat a jugar al Camp Nou després de 4 anys. Abans del partit s'ha presentat la primera plantilla a la gespa del Camp Nou. Un dels jugadors més ovacionats ha estat Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, que avui encara no ha jugat. Tampoc s'ha presentat ni ha jugat Joao Cancelo, en espera que es faci oficial la seva reincorporació al club. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick ha agraït el suport de l'afició i ha dit que l'equip és a punt per lluitar per tots els títols. El capità provisional, el brasiler Rafinha, ha enviat un missatge de suport al lesionat Roni Bardaggi. En acabar el partit ha parlat per TV3 el lateral esquerre Alejandro Valde.
1: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar a mi, a la meva feina, a l'equip i seguir treballant.
0: També ha fet declaracions el director esportiu blaugrana Deco, que s'ha referit al possible fitxatge d'un nou.
2: Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
0: Parlem ara de l'Espanyol, que ha presentat aquest dimecres el central Vania Derkušić. Té 26 anys, arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg i és internacional amb Eslovènia.
3: I felt very happy, very surprised, let's say.
4: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol. A més, tenia el desig de jugar a les 5 millors lligues. Estic molt agraït al Monchi i a l'Espanyol per donar-me aquesta oportunitat i poder mostrar tot el que puc fer.
0: El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, ha explicat que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Atlètic de Madrid ha debutat aquest dimecres a la Lliga contra el Màlaga al Metropolitano amb victòria per 2-0. Han marcat a la segona part Kangin Lee i Baena. No estava convocat per aquest partit Julián Álvarez, objectiu del Barça, que es va reincorporar fa pocs dies a l'equip matalasser. Avui el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, i el director de futbol professional, Mateu Alemany, han insistit que Julián no marxarà. El vicepresident primer del Barça, Rafa Juste, no ha volgut parlar del davanter argentí després del Gamper.
5: Mira, a mi, primer de tot, no m'agrada parlar de jugadors que no són nostres. Les relacions amb l'Atleti, pues, portem anys i anys de molt bona relació amb Miguel Ángel Gil, amb el president Cerezo, i, per tant, són coses que jo diria que passen a l'entorn del futbol, que tenim que guardar les formes i que al final, vull dir, que s'imperi el sentit comú i, vull dir, l'educació.
0: I el Madrid ha presentat aquest dimecres a porta tancada el migcampista Bernardo Silva.
6: Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu, cuando llegas y miras las 15 Champions que te ponen ahí, es muy imponente y tenerlas aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos, entonces muy orgulloso y ahora a dar todo por este club.
0: A la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació del defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. El jugador va arribar l'estiu passat i amplia el seu contracte per dues temporades. El Girona jugarà divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. I encara en futbol, la Lliga F es podrà tornar a veure per DAZN, que oferirà els 8 partits de cada jornada. A més, Televisió Espanyola n'emetrà 4 en obert. TV3 emetrà cada jornada com a mínim un partit dels 3 equips catalans. 15 partits del Barça durant la temporada i un dels duels entre l'equip blaugrana i el Real Madrid. Al Mundial d'hoquei herba dels Països Baixos i Bèlgica, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, jugarà aquest dijous a les 5 de la tarda contra Irlanda, amb qui està empatada a punts. Abans, a les 2, jugarà la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, davant Nova Zelanda. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Baldeston, fins ara en el Caja Rural, que ha fitxat per l'equip UAE, que té Tadej Pogacar com a cap de files. Baldeston ha firmat fins al 2029 i assegura que ser a l'UAE és un somni des que era petit. També hi tindrà de companys Joao Almeida, Isaac del Toro i el català Marc Soler.

0: Soler. També en ciclisme, els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví correran la Vuelta amb l'equip Pinarello. Els altres catalans ja confirmats per disputar la prova, que començarà dissabte a Mònaco, són Pau Miquel, del Bahrain, i Marc Brustenga, del Kern.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Solsona, 23 a Figueres, 24 a Sabadell, i tot apunta que la calor, que aquests dies últims ha estat molt, molt intensa, hauria de començar a donar una mica de treva. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Això ho notarem doncs a partir d'avui, ja?
1: Sí, sí, sí. I a més del que havíem pensat fins i tot ahir, perquè avui la inestabilitat sembla que es farà més evident i els ruixats, les tronades guanyaran terreny. De fet, aquesta nit ja ha estat de llamps i trons a molts indrets del país, sobretot a les comarques del sud i també en àrees del Pirineu. Continuarà aquesta situació al llarg del dia d'avui. Serà un matí que començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg de les immediates hores poden tornar a descarregar en tota la façana litoral de la Costa Daurada fins a la Costa Central. Localment podrien ser intenses en algun moment en aquestes zones, i també al llarg del matí n'apareixeran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. I durant la tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes, podran acabar caient pràcticament en qualsevol indret del país. On menys probable sigui, serà a les comarques de Ponent, al Pla de Lleida, on encara avui la temperatura continuarà relativament més alta, màxima que quedarà entre els 36 i 37 graus, per tant, ja no són els 40 d'ahir. I els ruixats, les tempestes, poden descarregar amb força aquest vespre, aquesta tarda vespre, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també cap al Pirineu gironí, i durant la propera nit també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Per tant, doncs, moviment meteorològic, tempestes que poden ser fortes i baixada de la temperatura.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el bon resum que ens ha fet el Tomàs Molina. Baixada de les temperatures, però alerta també amb aquestes tempestes, perquè ja hem tingut alguns episodis intensos d'aquest estiu. Per tant, doncs, prudència també. Ho anirem explicant aquí a Catalunya Ràdio. En qualsevol cas, les temperatures es moderen una mica després que ahir acumuléssim el 20è dia en què a Catalunya hem arribat als 40 graus. 20 dies en què en un moment o altre, en un lloc o altre del país, s'ha arribat als 40 graus. L'estiu passat van ser 16. Dos estius enrere van ser 9. Per tant, això augmenta de manera progressiva i això té molts efectes, per exemple, el que hem explicat diverses vegades. L'aigua del Mediterrani s'escalfa més que la mitjana dels mars de tot el món i això, evidentment, genera un efecte encara més preocupant pel que fa al canvi de les temperatures. A banda d'això, un altre dels temes de les últimes hores té a veure amb les investigacions contra el càncer. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma, un dels càncers més mortals del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, segons diuen les dues farmacèutiques, que asseguren que es tracta d'una vacuna que es fabrica de manera personalitzada, i això ha tingut una conseqüència d'entrada econòmica. Les accions de les dues farmacèutiques s'han disparat. De fet, Moderna ja és la segona acció amb millor rendiment de l'any a l'índex S&P dels Estats Units. Ara bé, a partir d'aquí hi ha interrogants que avui ens plantejarem al Matí de Catalunya Ràdio. Primer, què és el que sabem exactament? Segon, què no sabem exactament? Perquè la nota de premsa és ambigua en alguns aspectes, i és per això que el catedràtic emèrit en farmacologia, Ramon Laporte, ens avançava això sobre el que ahir explicaven Moderna i Merck aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En primer lloc, cal tenir en compte que les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics són, no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. Aquest és un cas típic. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: És el que explicava algun dels apunts que feia el professor Laporte en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora el sentirem més en profunditat quins detalls o quins dubtes li genera aquesta notícia. També parlarem a partir de 8:45 del matí amb el doctor Josep Malveí, que és el cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ha participat en aquest assaig, i per veure la magnitud d'aquest anunci que ahir sacsejava bàsicament les borses de tot el món. Tot això, evidentment, el dia en què continuarem mirant a Ceuta, després de l'anunci del govern espanyol de trasladar 500 nenes a la península.
3: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que, bueno, pues han sido agredidas.
0: És el que deia Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa justament en la protecció dels infants a Ceuta. El que passa és que això ha generat un rebrot de la pugna política, perquè el Partit Popular ha deixat clar que no s'ha de permetre que cap de les persones que van entrar a Ceuta procedent del Marroc es traslladi a la península.
4: Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Por tanto, el gobierno de la nación está obligado a activar el procedimiento legal de repatriación
5: de quienes siguen ocupando ilegalmente esta ciudad.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que ahir va visitar Ceuta, governada pel seu partit. Tot això està esperonant, evidentment, l'extrema dreta. De fet, hi ha una certa preocupació perquè hi ha un col·lectiu que es diu Save Europe Act, que ha organitzat diverses manifestacions, una d'elles a Barcelona, aquest mateix cap de setmana. Hi ha col·lectius antifeixistes que s'estan mobilitzant per fer una concentració una hora abans, al mateix lloc, a la plaça Sant Jaume, per contrarrestar-ho. Però també en les últimes hores hem sentit com Junts enduria el seu discurs cap a Aliança Catalana. Jordi Turull, des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, posava el partit de Sílvia Orriols al mateix sac de Vox.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents.
0: A banda d'això, avui a l'Àgora tornem a parlar d'un tema del qual n'hem parlat molt aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio i que ha generat moltes queixes dels oients i les oients del programa, que és el sistema de recollida d'escombraries, sobretot el porta a porta. Recordem el que ens deia una veïna de Roda de Barà.
7: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Massos de Comarruga...
0: Que és el que ens explicava aquesta veïna que deia que li portaven la brossa, és allò que es diu turisme de brossa. Doncs bé, la novetat del dia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio és que veïns de l'urbanització Masos i Nirvana del Vendrell han presentat ja una primera denúncia a l'Agència de Salut Pública de Catalunya queixant-se que els seus contenidors estan plens i que el servei no funciona bé. A l'Àgora en parlarem amb l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana. I un altre tema que hem abordat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio les últimes hores és, a banda de la calor que dèiem, és la falta de preparació d'algunes residències de gent gran, sobretot a les habitacions, on, com avançava el periòdico, només la meitat de les residències tenen aire condicionat a les habitacions. Ahir parlàvem amb la presidenta de la patronal de les residències, en la Cinta Pasqual, que ens deia que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses. També parlàvem amb la investigadora Elena Hernández, que va fer un estudi a la Universitat Pompeu Fabra que deia que quan hi ha episodis extrems de calor, la gent gran es mor més a les residències, es mor més a les residències que no pas a casa. Però és que no només això, es mor més, deia, a les residències que estan en barris amb renda baixa.
8: I el que sí que veiem és que a nivell individual la renda de la persona no afecta, però sí que a nivell de l'àrea on se situa la residència sí que hi ha un efecte. I les residències que estan, o sigui, quan hi ha la residència localitzada en una àrea amb renda més alta, diguéssim que l'accés de mortalitat és més petitet.
0: És el que ens deia la investigadora Elena Hernández Pizarro aquí al matí de Catalunya Ràdio. I una notícia també a les 7 i 8 minuts que està marcant i molt els informatius, les portades i tot de les últimes hores.
9: Now, in the past few minutes, the Daily Telegraph newspaper has reported that Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK. Joining me now is our senior
0: correspondent. El príncep Harry i Meghan Markle, és a dir, els ducs de Sussex, tornen al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran ara al setembre amb els seus dos fills. Aquest retorn no vol dir que els canviï l'estatus com a membres de la família reial ni que participin en actes oficials, que això continua com estava, però el rei Carles III, diu en algunes fonts, estaria satisfet amb el seu retorn. I també d'aquesta nit.
10: Resisteix el gol, eh?
11: Toca la pilota, Rafinha molt bé, ara. Cap a Valde, Valde a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, Abdelkarim, gol! L'ha marcat Abdelkarim!
0: 2-1 del Barça al Gamper, davant l'Ahlali egipci, en la presentació de l'equip davant l'afició.
12: Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: Vam sentir Hansi Flick en català, vam sentir aplaudiments del Camp Nou per Rodri, vam sentir xiulets per Frenkie de Jong i vam sentir Deco parlant de fitxatges.
13: Però crec que sí que tenim solucions internes, però segurament vamos a hacer algún moviment.
0: Segurament farem algun moviment, deia el director esportiu del Barça. No va dir noms, però cada vegada més la carpeta de Julián Álvarez sembla tancada, sembla el fitxatge, com ja ens deia l'Emilio Pérez de Rodas ara fa uns dies, absolutament impossible. El que passa és que això no vol dir que la carpeta de Julián Álvarez a Madrid, a l'Atlètic de Madrid, continua oberta.
14: Ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
15: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: Molt respectuós amb la nostra gent. És el que deia Simeone quan li preguntaven pels insults que una part de l'afició de l'Atlètic de Madrid va fer a Julián Álvarez. En fi, a les 7 i 10 minuts, encara una cosa més.

0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Meritxell Benedí, Jordi Cominal i Joan Guirado, però de moment fent un cop d'ull als titulars. Amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Nou rècord.
3: De calor a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9.
4: Ahir que va ser el 20è dia amb temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
5: La calor, però, donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui, durant el cap de setmana, s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central.
0: Zones d'espera sense climatització.
6: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
3: Malgrat que dins la majoria dels combois hi hagi aire condicionat, associacions d'usuaris adverteixen a l'Agència Catalana de Notícies que les altes temperatures en zones d'espera i andanes de trens, metro i autobusos desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Adrià Ramírez és el vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure's. En altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
0: S'escalfa.
4: El Mediterrani més ràpid que la mitjana mundial de març, segons un informe internacional.
5: Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant i molt a les Illes Balears.
0: Anem cap allà, Caterina Carmany.
8: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
9: Lo malament que han tractat la terra.
10: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convida que venguin per aquí.
8: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina. Des de Can Picafort, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I es manté el risc.
3: Tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels Agents Rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt a bona part de l'interior i el litoral del país.
4: Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pinofranqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 1.200 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de la UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azábal, descarta causes naturals.
11: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
5: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen estabilitzar-lo avui.
0: Contra el melanoma.
3: Una vacuna contra aquesta patologia supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
4: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda.
0: Més detall, Roger Santaló.
12: La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor del pacient i complementa el tractament que rep d'immunoteràpia. La comunitat científica es mostra esperançada per l'anunci, però recorda que la vacuna encara no s'ha autoritzat i que no s'han vist els resultats de l'assaig. Susana Puig és directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IVAPS i Aleix Prat, director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, en declaracions a 3Cat Info.
13: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat
2: amb la immunoteràpia.
13: Ojalà sigui així, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
12: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170%. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
0: Accés d'eufòria.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, avisa.
14: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: És el que ens explicava en declaracions en aquest programa el professor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Sentirem més detalls d'aquesta anàlisi sobre aquest suposat descobriment que feien ahir les farmacèutiques Moderna i Merck. Més coses. Expulsió immediata.
3: I sense excepcions cap al Marroc. És el que defensa Alberto Núñez Feijóo pels migrants que són a Ceuta des de finals de juliol.
4: Això mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Per Feijóo no hi ha excepcions. Tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
16: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
15: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insistix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Xira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No es pot fer en bloc.
5: Els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que no està permès fer-ho en bloc.
3: No ho permeten ni la normativa europea ni l'espanyola. Segons Marcus González, que és professor de dret a la Universitat de Barcelona, especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, que és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
17: No és possible una decisió col·lectiva. Està prohibit i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. El problema és que, clar, necessites temps, de recursos.
18: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
0: Contra Aliança Catalana.
4: Junts per Catalunya adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme.
5: Ho ha dit el secretari general del Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu.
0: Prada, Laura Bertran.
19: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
20: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
19: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés. Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'hi reunirà.
3: Donald Trump amb el líder de Corea del Nord. Aquesta tarda el president dels Estats Units fa un nou gest d'acostament a Kim Jong-un després que uns dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran.
4: Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
21: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Ho admet.
5: L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians el gener de 2024 en plena guerra contra Gaza.
3: És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Dos anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els dos únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 7 i 21 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, parlem d'un nou atac rus.
4: Almenys 4 persones han mort aquesta matinada a Kiev i la seva regió durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals.
5: També hi ha una vintena de ferits. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnesos, sobretot en el comerç online i el sector petrolier.
0: Moscou, Cristina Solies.
2: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
22: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys. Això és obvi.
2: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, un 20% de les dones.
3: Pateixen dolor pelvià crònic. És un dolor crònic i invalidant que afecta sobretot dones d'entre 40 i 60 anys, però també a alguns homes.
4: A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pelvià crònic.
0: Txell Garriga.
23: De vegades, al darrere d'un dolor pelvià hi ha una endometriosi, un dolor postpart o bé una infecció, però el més habitual és que no tingui cap causa concreta. Per això sovint el tractament també implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
24: No puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal, amb rehabilitació, fisioteràpia...
23: En alguns casos, el diagnòstic triga anys en arribar perquè els pacients passen per un viacrucis d'especialistes abans de posar-hi nom. Per exemple, la Pilar.
25: Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
23: Tot i que es pot arribar a curar, en la majoria dels casos, només s'arriba a mitigar el dolor. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Denuncien.
5: Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Or, el Solsonès, la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
0: Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater.
26: Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix, o bé només es cobreix aquest servei durant unes hores. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
27: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és la MEIC, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
26: Dilluns hi va haver una concentració al municipi i no es descarten més mobilitzacions. Des de Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap centre veterinari.
3: A les comarques de Lleida no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores.
4: L'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent.
0: Pere Joan Álvarez.
28: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
29: Des de novembre hi va buscant veterinarios i és difícil. O sea, no és algo que haya empezado ahora, es algo que pues, ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también pues, festivos, noches, fines de semana.
28: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I guanyadors.
5: L'homenatge a Antònia Font de la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia a Barcelona. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per les festes de Gràcia d'aquest any.
0: I parlant de guanyadors, Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
30: Bon dia.
0: El Gamper torna al Camp Nou amb victòria blaugrana.
30: Gairebé 55.000 persones van veure com el Barça guanyava la 61a edició del trofeu contra l'Al Ahly egipci per 2-1. A la primera part, els locals es van avançar amb un gol de Hams Abdelkarim i un penal resolt per Rafinha. A la segona, els egipcis van situar el 2-1 amb un gol de Siso. El britànic Anthony Gordon, que debutava al Camp Nou, podria haver ampliat la distància amb un penal als últims minuts, però el va aturar el porter El Shenawy. Abans del partit es va presentar a la plantilla amb Rafinha com a capità provisional.
31: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
30: Un dels jugadors més ovacionats va ser Rodri, que va seguir el partit des de la graderia. Als parlaments, l'entrenador Hansi Flick va agrair el suport de l'afició i va dir que l'equip està a punt per lluitar per tots els títols.
6: I think we have a really great team.
7: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
30: També va fer declaracions el director esportiu blaugrana. Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans que no es tanqui el mercat.
0: I cada vegada és menys probable que aquest davanter sigui Julián Álvarez.
30: Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. L'Atlètic es va estrenar ahir a la Lliga, encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 al Màlaga. I l'Espanyol va presentar ahir el central eslové Vania Derkusic, de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El director esportiu dels blanquiblaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. I un últim apunt sobre futbol, TV3 emetrà com a mínim un partit dels tres equips catalans de la Lliga F, 15 partits del Barça femení i un dels duels entre les blaugranes i el Real Madrid. DAZN oferirà els 8 partits de cada jornada i, a més, Televisió Espanyola l'emetrà 4 en obert.
0: 3 minuts i 2 quarts.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Cada dia a les 7, tot costa.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 93.394-93394, la sèrie la 27.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
8: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2/4, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
12: Conmigo no cuenten. La culpabilización y la estigmatización de la ganadería.
13: Perquè avui, de fet, deu ser aquesta hora, hi ha aquesta mena d'acte solemne que serveix per inaugurar l'any judicial.
0: Que és un tema que a la majoria de mortals, jo no diré que ens la porti fluixa, però sí que es podria dir que no ens acaba de preocupar del tot.
14: Bons dies.
0: Bons dies, bons dies.
14: Pensaron que m'enterraven, però sí, no sabien que soy una planta.
0: No, aquesta frase s'acostuma a dir que no sabien que era una semilla, sí, en aquest cas. I procuri no fer servir eslògans que no domina, perquè
14: prefiero
0: llavors passa
14: el cap. Prefiero arrodillarme de pie. Sí. Que matar a un vivo de rodillas.
13: Bueno, no, ja està. Pari de fer-se el revolucionari, sí, senyor Feijó.
0: Sí, i respongui les preguntes, com per exemple aquesta. Què espera fer vostè, què espera aconseguir deixant plantat el president del govern espanyol i el rei? O sigui, quina manera d'anar
14: pues per la
0: vida.
14: Pues quiero conseguir el cielo, porque esto de hoy, mi plantón al poder, es dominante, es una jugada maestra.
0: Sí, sí, sí, sí.
13: Una jugada mestra, sí. Tota aquesta terminologia ens és bastant
14: estoy seguro,
13: familiar.
14: Estoy sí seguro que a partir de hoy sí Europa nos mira.
0: Aquesta també em sembla.
14: Porque Europa no lo permitirá.
13: Molt bé, aquí mira. Què no permetrà Europa exactament, senyor Feijó?
14: A los que como yo participamos de un proceso que ya no tiene vuelta atrás.
0: Ja amb això arribarem a 2/8.
14: Lo tenemos a tocar.

0: I comencem el dijous amb calor i més calor a Catalunya, tot i que avui ha de començar a afluixar. Ja hem arribat al 20è dia en què en algun punt de Catalunya s'ha arribat als 40 graus. 20 dies, una xifra absolutament inèdita, que ahir va tenir com a protagonista sobretot les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. La calor extrema, entre d'altres coses, fa que el Mediterrani s'escalfi més ràpid que la mitjana mundial dels altres mars.
1: Lo malament que han tractat la Terra, dic jo. Tot, crec que tots tenim un pot de culpa.
2: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí i passin uns dies en remull.
0: Així ho explicaven dues banyistes de Can Picafort, a Mallorca, on també es nota amb força la calorada és a les andanes i a les zones d'espera dels trens o dels metros.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
0: Tot això quan les últimes hores hem sabut que una vacuna contra el melanoma, un dels càncers més mortífers del món, tant en homes com en dones, ha superat amb èxit els assajos clínics, com a mínim, segons han esbombat les farmacèutiques que fabriquen aquesta vacuna, que són Moderna i Merck, que han donat poquets detalls. És per això que en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic emèrit de farmacologia Joan Ramon Laporte avisava.
4: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics inicials amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, la que més, que és la supervivència del pacient, ni tampoc amb la seva qualitat de vida.
0: I sobre la crisi de Ceuta, mentre el govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes a la península, el líder del Partit Popular exigeix...
5: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio.
0: I els esports, Miquel Muñoz.
6: El Barça va guanyar el Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugrana es van presentar a la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més aplaudits i el director esportiu blaugrana Deco reconeixia a TV3 que hi haurà moviments en el que queda de mercat, tot i que cada cop sembla més difícil l'incorporació de Julián Álvarez.
0: Passen 3 minuts de 2:15, el que dèiem, Calor, Tomàs Molina.
7: A partir d'avui s'inicia un canvi en la situació meteorològica amb un augment de la inestabilitat i també amb una tendència al descens de la temperatura. Avui serà un dia variable, amb núvols més compactes a la façana litoral, fins i tot amb algunes precipitacions que al llarg del matí començaran per la Costa Daurada, potser fins i tot punts de la Costa Central, i de fet durant la tarda i el vespre al ruixat les tempestes poden guanyar terreny en aquesta zona i també intensitat. Tempestes que poden descarregar amb força en punts de les Terres de l'Ebre, de la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, el Pirineu gironí, i després de cara al vespre i la propera nit apareixeran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà divendres serà un dia en conjunt amb força estones amb sol a les comarques del sud, però amb inestabilitat, que de nou tornarà a guanyar terreny, sobretot al nord al llarg del matí, i que a la tarda s'estendrà també pràcticament en qualsevol indret del país. Les tempestes tornaran a poder ser intenses i la temperatura continuarà a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem la mobilitat a aquesta hora. Silvia Andrés, com ho tenim, això? Bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. Veiem algun retard, però cap incidència rellevant. Tot i això, el tren de Girona, que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:50, ho farà finalment a 8:45. A la capital catalana, metro i autobusos alhora. Destacar, però, que els autobusos de la línia D40, B23 i 39, avui no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat per en unes obres que s'estan fent.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, doncs tranquil·les, perquè tampoc no hi ha incidències i només provoquen retencions les obres que es fan a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Només provoquen una petita cua a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passant de 8:15, d'aquí una horeta, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Ignacio Rigau, la Meritxell Benedí, el Joan Guirado i el Jordi Cominal, però de moment... Mirem els diaris, sabem qui hi trobem avui. Obrim la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per repassar les portades i les opinions més destacades també de les, dels diaris d'avui. Marisa Gil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: El Gamper i les Festes de Gràcia avui protagonitzen les imatges de les portades dels diaris principals.
10: El periòdico i l'Ara comparteixen fotografia de portada, la de l'alegria dels veïns de la plaça Rovira de Gràcia després de guanyar per sorpresa el concurs de carrers guarnits i superar altres carrers que tradicionalment s'enduen premis, com el carrer Mozart o el carrer i Llibertat. La Vanguardia, en canvi, opta per una fotografia de Rodri durant la presentació del primer equip del Barça al Gamper.
11: Els editorials es centren en la crisi migratòria a Ceuta. El del Mundo es fixa en la figura de Feijó per destacar el discurs que va fer a la ciutat autònoma, que qualifica de contundent. El de La Vanguardia denuncia que ha faltat diligència en la resposta del govern espanyol a la crisi i reclama la urgència del retorn a la normalitat. El periòdico incideix en la resposta europea i qüestiona la capacitat del Tractat de Schengen per afrontar situacions extraordinàries que afectin la mobilitat interior o la seguretat exterior, mentre que l'Ara reclama al govern espanyol una gestió eficient de la crisi humanitària alhora que denuncia el posicionament dels partits de l'oposició que qualifica d'hipòcrita.
10: L'anunci dels avenços en una vacuna contra el melanoma per part de les farmacèutiques Moderna i Merck també és avui a la portada de la majoria dels diaris. La Vanguardia parla de prometedors avenços, tot i subratllar que no s'han publicat les dades completes ni les xifres concretes de reducció de risc.
11: Justament a l'Ara entrevisten Tim Jackson, economista i assagista, que afirma la prosperitat té a veure sobretot amb la salut i no amb la riquesa.
10: El periòdico avança que Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. Explica que la setmana prèvia al començament del curs, la consellera Niubó presentarà unes mesures addicionals per millorar les condicions laborals dels professors.
11: A El País hi llegim que Isabel Díaz Ayuso s'instal·la en una urbanització de Puerta del Hierro després de deixar el pis que compartia amb González Amador. La presidenta madrilenya es trasllada a una zona acomodada després d'abandonar el barri on la Comunitat de Madrid va comprar el polèmic apartament.
10: La Vanguardia dedica una pàgina a l'amor de Josep Cusí, a qui qualifica com l'amic més lleial del rei Joan Carles. L'empresari i armador català ha mort als 92 anys. El País recorda que era un dels confidents més discrets de l'emèrit, a qui va conèixer durant una cacera organitzada per Franco, de qui va ser instructor de tir i company de caça.
11: I el Regió 7 dedica el tema del dia a la figura de Rufino Mesa, artista extremeny que protagonitza el festival Microscopies amb una obra dedicada al poeta José Agustín Goytisolo.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Els fills de Robin Williams reactiven el seu compte d'Instagram.
12: L'actor hauria fet 75 anys el juliol i els seus fills Axel, Day, Cody van decidir tornar a donar vida al seu compte, al compte del seu pare, en aquesta xarxa social. Volen compartir amb el món el seu talent i humor i recordar la seva extraordinària vida i obra després de donar-se, segons expliquen a la publicació que han fet aquest dimarts, que segueix inspirant i delectant noves generacions. Robin Williams es va suïcidar l'11 d'agost del 2014, quan tenia 63 anys, i l'última publicació l'havia fet 10 dies abans per felicitar el 25è aniversari a la seva filla. Ho llegim a El País.
0: Els rics també ploren.
12: Doncs sí, una turista argentina s'ha fet viral després de sortir a la secció Problemes de Milionarios, que es fa en un programa del seu país i que recull les dificultats quotidianes d'aquest col·lectiu oprimit. La dona estava indignada perquè el iot on navega amb 9 persones més de la seva família de 27 metres d'eslora, amb tripulació, capità, mariners i xef, és massa gran per entrar a les cales de Mallorca. Pretenien recórrer la costa mallorquina i accedir a les platges des del mar, evitant així les carreteres saturades, els problemes per aparcar, la calor, les caminades i la púrria en general, i resulta que han de passar pel tràngol d'arribar a la costa amb una embarcació auxiliar o una moto d'aigua. Ho recull, entre altres, el Regió 7.
0: I arriben les competicions de farmejar aura.
12: Atenció, Freddy, això ho intentarem explicar sense que ni a tu ni a mi, que som de la generació X, se'ns contracturi el cervell. La gent jove fa temps que utilitza aquest concepte aura per referir-se a una cosa semblant al carisma. I el concepte farmejar, de la seva banda, ve del món dels videojocs, que significa acumular punts, experiència, objectes, fent determinades accions durant aquest joc, val? Mentre jugues. Això, traslladat al món físic, significa doncs, que farmejar aura és fer coses per acumular aura, no? Perquè la gent consideri que tens aura. Mm. Són coses indeterminades, perquè ningú sap del cert què fa que en tinguis. És una cosa subjectiva, depèn de qui s'ho mira. Per uns la minya mal té aura i per altres és antiaura. És tot molt complicat. Però ha arribat al punt que al Brasil es fan campionats presencials de farmejar aura. Els candidats fan balls, moviments, posats o directament no fan res, intentant hipnotitzar els espectadors amb la seva aura i demostrar que en tenen més que els altres. Ho explica El Plural.
0: Gràcies, Sílvia. Ai, 5 minuts i arribarem a 3 quarts. Aquesta hora, més premsa. Destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem amb la premsa britànica, que es fa ressò de l'anunci del retorn del príncep Enric i Meghan al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Segons el Daily Telegraph, Harry i Meghan tenen previst marxar dels Estats Units a finals d'aquest mes i traslladar-se a una residència privada, que no serà reial, sinó serà una residència privada i serà als afores de Londres. The Guardian dedica una cronologia sencera per entendre què han fet durant tots aquests anys als Estats Units, mentre que el Daily Mail és qui escriu més articles sobre el tema. Explica que els fills començaran a anar a una escola britànica el mes de setembre, també expliquen en exclusiva com el rei Carles III se'n va assabentar, que va ser just el diumenge passat, es pregunta per què han fracassat els somnis americans de la parella i posa una de les moltes preguntes que fa sobre la taula, que és qui finançarà la seguretat de tots dos quan visquin al Regne Unit. Avui a The Guardian també llegim que la germana de Kim Jong-un posa en dubte les afirmacions de Trump sobre converses secretes entre els Estats Units i Corea del Nord. Diu que no sap res d'aquestes converses i que els Estats Units continuen sent enemics de Pyongyang.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb 5 dies. Espanya lidera l'encariment dels carburants a tota Europa. Els motius, la retirada progressiva de les ajudes en paral·lel a la pujada dels impostos. Des de l'arrencada de l'estiu, el preu de la gasolina ha repuntat un 18% i el del gasoil ho ha fet un 21%, mentre que la mitjana europea està entre un 9% i un 16% respectivament. Expansión avisa que les grans cadenes hoteleres encaren la recta final de l'estiu amb els preus com a principal motor de creixement. Les previsions són de rècord i, tot i que en algunes destinacions l'ocupació ha baixat sensiblement, l'objectiu ara és atraure un client amb més poder adquisitiu i per això es preveu un augment de les tarifes entre el 4 i el 9%. Entre els grups amb més bons resultats trobem Barcelona, Palladium, Riu i Malià. I acabem el repàs amb una notícia relacionada amb l'ocupació. Espanya registra una caiguda de més de 16.000 vacants en el segon trimestre de l'any. Aquesta caiguda és la més gran en dues dècades i representa més de 140.000 vacants sense cobrir perquè no es troben treballadors. Són dades d'Eurostat que recull el País que alerta que, tot i les bones xifres, el ritme de vacants sense cobrir s'ha alentit respecte al primer trimestre de l'any.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
15: Bon dia.

0: Vespre de promeses del Barça cap a la seva afició. Em tunejaré el cotxe per tu en futbol es va traduir a estem llestos per lluitar-ho tot. Els blaugranes tenen una plantilla de qualitat, com la defineix Santi Noi al Mundo Deportivo, i al capdavant hi ha Rafinha, beneït com a capità per Xavi Ortuño a l'esport. Si l'equip necessita gols, en busca. Si falta un nou, s'hi deixa la pell. Està disposat a donar-ho tot. Aquest estiu el Barça s'ha enamorat d'un davanter de l'Atlètic de Madrid. Les ments estretes, Cerezo i Mateu Alemany, els intenten parar els peus i cada cop sembla més impossible que Julián vesteixi de blaugrana, repetint la història de Julieta i Romeu. I un nom que espera que el temps li donarà la raó, Abdelkarim, autor del primer gol en la victòria d'ahir, que es postula per ser el nou que necessita el club. I el que li han tornejat el cotxe és a Carlos Sainz, el pilot de Fórmula 1, ha renovat amb l'equip Williams amb un sou estratosfèric, 30 milions d'euros per temporada.
1: I passem a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Isabel Presley és la reina de la premsa rosa. Ara hem descobert un dels secrets més ben guardats, com es manté en forma als 76 anys. Ho ha explicat el seu entrenador personal, Blas Latorre, amb qui fa 3 sessions a la setmana. Ell arriba a casa de la Presley a les 3 de la tarda. Primer detall, ell a les 3 dorm i la desperten. No m'estranya que tingui una pell tan fantàstica si a les 3 està dormint. El primer que fa la Presley és esmorzar. Mentre esmorza, l'entrenador ho prepara tot al gimnàs privat. La sessió comença amb 5 minuts, 10 minuts d'elíptica. Després fa exercicis de cintes elàstiques per reforçar cames i braços i també fa flexions a terra, encara que es veu que remuga una mica. Crec que ja triguen a publicar un vídeo amb els exercicis a Instagram. Probablement la Presley deu pensar que això no té prou classe, tot i que si hi haguessin diners pel mig, el nas em diu que canviaria d'opinió. Catalunya
3: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara a Lidl, salses per pasta, 4 formatges o carbonara amb bacó per 1,99. I amb Lidl Plus, pesto de festuc i alfàbrega la segona unitat al 50%. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 7:45, anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
12: Va, comencem amb ella, Demi Lovato. Va. This is real, this is me, I'm exactly where
1: I'm supposed to be now. Gonna let the light... Que Demi Lovato, pobreta, ha tingut una vida tan complicada que sembla bastant més gran del que deu ser.
12: Sí.
1: 40? Més jove, no?
12: Avui sí que ha tingut vida complicada.
1: Sí,
12: no, més jove.
1: Més jove. Clar, que aquesta va ser nena Disney. 32.
12: 34.
1: 34.
12: Seguim ara amb Jamie Cullum, que en fa quan?
1: Jamie Cullum...
12: Una mica més.
1: Sí, 50?
12: 47.
1: 47, vinga.
12: I acabem amb l'actor Andrew Garfield, que recordem que és el segon Spider-Man, ni el primer ni
1: sí,
12: el tercer.
1: Sí.
12: El segon, vaja, bueno, el segon sí, en funció
1: sí, sí,
12: de les pel·lis.
1: Com la... Sí, exacte. L'Andrew Garfield deu tenir també 38.
12: 43.
1: 43, vinga. I el Sant Oral, Marta?
12: Avui és Sant Bernat, és Sant Cristòfol també, Sant Filibert, Sant Màxim, Sant Lluci, Sant Porfiri i Sant Sever.
1: I aquesta hora, com sempre, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
13: Bon dia, sóc Montsant Fons i Pallac, de la llibreria Nouri de Reus, i la lectura que us vull recomanar per aquest estiu és Llebretó, de Chloe Dalton. Llebretó és una novel·la que comença que una noia, al sortir a passejar, veu una cria de llebretó molt petitona, i bueno, veient que està una mica en perill, la porta cap a casa. I llavors la novel·la serà tota a la relació que tindrà aquesta noia amb la llebre. És una novel·la que transmet molta calma. Ben bé no passa gran cosa, però és una novel·la que no es fa llegir. penso que pot agradar molt als amants de la natura i una mica una perspectiva diferent de veure les coses. Espero que us agradi. Bon dia.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Department Q.
14: Que és l'abreviatura de Departamento Q. Està basada en una sèrie de novel·les homònimes de l'autor danès Jussi Alder Olsen. Segueix un detectiu brillant però conflictiu que després d'un tiroteig és destinat a una unitat de casos sense resoldre. A diferència dels llibres ambientats a Copenhagen, la sèrie trasllada l'acció a Edimburg, a Escòcia. Està escrita i dirigida per Scott Frank, creador de Gambito de Dama, i protagonitzada per Matthew Woody, conegut per sèries com Downton Abbey. Dept Q té 8 capítols i és a Netflix.
1: 3 minuts, ara mateix passen de 3, quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
15: Els sons del matí.
16: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí.
17: Aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia.
18: Les variables que estudien en aquests assaigs clínics amb un producte amb càncer, com l'aparició de metàstasis, el temps fins a la recaiguda, no es correlacionen quasi mai amb la variable que importa, que és la supervivència del pacient.
19: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
20: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
21: Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé.
22: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelí en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Vacuna.
0: Preparat que estimula la formació d'anticossos amb el qual s'aconsegueix immunització contra diverses infeccions. Una vacuna de les farmacèutiques Moderna i Merck contra el melanoma ha superat amb èxit els assajos clínics. La notícia ha fet disparar les accions de les dues empreses, tot i que la comunitat científica es mostra prudent a l'espera de veure els resultats.
1: Trobada.
0: Reunió de persones amb interessos comuns, especialment en vista a dialogar. Donald Trump ha dit que es trobarà amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, aquesta tardor. Els mandataris ja s'havien trobat en el primer mandat de Trump.
1: I tornar.
0: Anar cap al lloc del qual s'havia partit. Els ducs de Sussex, el príncep Harry i Meghan, tornaran al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Ho faran aquest setembre amb els seus dos fills.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 40.
23: Són els bilions de dòlars de deute públic que han assolit els Estats Units, segons el Departament del Tresor. Una xifra rècord i una altra dada negativa per Donald Trump, que va prometre reduir la càrrega del deute, però no ho ha pogut complir precisament com a conseqüència de decisions seves, com ara la guerra amb l'Iran, la reducció d'impostos i les devolucions dels aranzels. Feia poc més de 4 anys que el país havia superat el llindar dels 30 bilions de dòlars de deute públic.
1: 6.000.
23: Són les hectàrees que pot arribar a tenir el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà si es du a terme el procés que ha iniciat la Generalitat per ampliar-ne l'àmbit i incorporar-hi zones que tenen interès natural però que ara en queden fora. Els municipis, per exemple, de Riudoms o Ventalló, entre d'altres. El projecte s'ha posat en marxa amb una consulta pública prèvia per recollir opinions. Així, el parc creixeria un 20% i passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees.
1: 1 milió.
23: Són els euros de multa que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat a l'empresa de lloguer de cotxes Avis per dur a terme pràctiques abusives. El Ministeri de Pablo Bustinduy l'ha sancionat per cobrar una taxa en concepte de despeses de gestió als clients sancionats amb una multa de trànsit en el moment que tenien un dels seus vehicles de lloguer, una gestió que correspon a l'empresa.
1: I ara anem a les 3 imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge del dia veiem el jugador del Barça, Rodri, al mig del Camp Nou. Falten pocs minuts per començar el seu primer partit a l'estadi. Rodri aixeca el braç i saluda l'afició.
24: És el moment de la presentació del fitxatge estrella d'aquesta temporada. El nou jugador del Barça se'n va endur la gran ovació del públic, sense necessitat de jugar. Per sort, els blaugranes es van imposar a la Dali egipci en el trofeu de Joan Gamper. Tot i l'expectació, Rodri no va marcar cap gol.
1: I la segona imatge, hi veiem desenes de persones abraçant-se, saltant d'alegria, porten banos, porten gots de plàstic, un d'ells mostra un cartell on es pot llegir ben clarament primer premi.
24: Són els responsables de la decoració de la plaça de Rovira i Trias després de rebre el premi al carrer més ben guarnit de les Festes de Gràcia 2026. La plaça, amb un homenatge a Antònia Font, s'ha imposat amb més de 40 punts de diferència al carrer Mozart i al carrer Llibertat, segons i tercer, respectivament. La clau per guanyar, segons els organitzadors, l'embalat i la sensació de submergir-se en un mar oníric com el disc del grup mallorquí al qual l'homenatge homenatjaven Batiàs Cafo Catiusques.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Lleida, des de Peramola, a l'Alt Urgell, on ha obert una nova llibreria en un antic local de queviures.
24: Parlem de la llibreria Casa Rotxer, que ocupa l'espai d'un establiment de queviures que es va inaugurar l'any 1870 i que va tancar fa gairebé 3 dècades. El projecte, imposat per l'escriptor per Remolí Ramon Besora i l'editorial Salòria, ha superat els 6.500 euros gràcies a una campanya de micromecenatge a Barcami. La llibreria té previst organitzar presentacions de llibres, taules rodones i contacontes per convertir-se en un punt de trobada cultural del municipi.
2: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
3: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
2: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
3: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
2: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
4: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
4: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
25: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya.
12: Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central.
1: I una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els primers assajos clínics, o com a mínim això diuen les mateixes farmacèutiques que la fabriquen.
12: Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, endarrereix la metàstasi i redueix el risc de recaiguda. Aleix Prat és director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic en declaracions a Catalunya Ràdio.
28: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita

0: que l'acollida urgent a la península de 500 menors. Les comunitats no hi intervindran perquè se'n faran càrrec les ONGs.
1: Junts per Catalunya marca distàncies amb Aliança Catalana.
0: Des de la Universitat Catalana d'Estiu, el secretari general Jordi Turull adverteix...
2: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu.
1: Donald Trump anuncia que abans d'acabar l'any es reunirà amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un.
0: En les últimes hores, el president dels Estats Units també ha amenaçat l'Iran amb un bloqueig econòmic sense precedents.
1: I a la Vall de l'Hort, els solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei.
3: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
0: Com l'Helena, asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o la llevadora.
4: Canvis de temps. De fet, s'inicia un augment de la inestabilitat i una possibilitat de ruixats, de tronades, que anirà més al llarg dels propers dies i també un descens de la temperatura. De fet, avui comença amb nuvolositat entre variable i abundant en molts indrets del país, fins i tot amb alguna primera gota que ja ha caigut aquesta matinada. Al llarg del matí poden repetir-se els ruixats en punts de la costa central, a la costa daurada i també potser alguna gotellada en àrees de l'Alt Pirineu. La tendència serà que les nuvolades guanyin terreny i que la possibilitat de ruixats augmenti al llarg de la tarda. Demà persistirà una situació d'inestabilitat amb ruixats a la meitat nord del país i aquests ruixats durant la tarda podran aparèixer també a qualsevol indret del Principat. I aquesta tendència amb cel més tapat, amb precipitacions, també portarà un descens de les temperatures que es mantindrà també de cara al cap de setmana amb una tendència a la normalització de cara a dissabte, diumenge i també la setmana vinent.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull al trànsit ara mateix, també, a aquesta hora, com sempre. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs que encara continua tranquil, però veiem que s'aturen els vehicles a la ronda a dalt, a l'altura de Montjuïc, en direcció Llobregat. O sigui que compta perquè sembla que hi ha alguna incidència. I també aturats a la ronda a dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, en aquest cas, a causa d'obres.
1: Alerta, per tant, amb aquesta incidència a la ronda de dalt que deia la Mariluz. I el transport públic, com el tenim, Sílvia?
6: Bon dia de nou. A Rodalies veiem algun retard, però no hi ha cap incidència rellevant. Tot i això, destaca que el tren de l'estació de Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 9:08, ho farà una hora més tard. Comentar també que el tren que ha sortit de l'estació de França i que havia d'arribar a l'estació de Tarragona a les 8:10, ho farà a 20 minuts més tard.
1: Gràcies, Sílvia.

0: Recordi-nos, per arribar a les 8 del matí, aquests dies estem dedicant una cançó a qui vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Ens dieu amb una nota de veu corteta a qui li voleu dedicar la cançó. Quina cançó, òbviament. Si ens voleu dir per què, fabulós. És el que ha fet el Fana, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc un transportista de Baixebre, Tortosa, i que sapigueu que us escolto cada matí. I volia que me fiquéssiu una cançó de Sabor de Gràcia, la que vulguéssiu. Vinga, Freddy, que xunquera. Vinga, fiera, nene. Vinga, bon dia, una abraçada.
2: Ja tu tens a

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Carreteres encara tranquil·les, però hi ha una petita cua a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en direcció Llobregat per alguna possible incidència i a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron també direcció Llobregat a causa d'obres.
0: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El govern espanyol prepara el trasllat a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop hi arribin, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Alberto Núñez Feijóo ho rebutja i defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Almenys 9 persones han mort i una vintena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnosos, sobretot en el comerç online i en el sector petrolier. El primer testimoni a declarar en el judici històric contra Meta responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort al Solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei i asseguren que quan la metgessa titular no hi és es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o els que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir aquest servei. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat, per primera vegada atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més ovacionats. El director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0 en partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada de primera divisió amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: Ens espera un matí ennuvolat i xafogós en general. A la tarda s'esperen algunes tronades al Pirineu i no es descarten al vespre o a la nit a prop de la costa. La temperatura baixa lleugerament, sobretot a l'interior i Pirineu. Serà però demà i especialment al cap de setmana.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir, que va ser el 20è dia amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest any, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. Ara bé, la calor donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui i durant el cap de setmana s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central. Doncs en un estiu de calor extrema, un informe internacional avisa que el Mediterrani s'escalfa molt més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Aquest augment de la temperatura de l'aigua, que s'està notant, i molt, per exemple, a les Illes Balears. Des de Can Picafort, a Mallorca, Caterina Carmany Jaume.
4: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
5: Lo malament que han tractat la terra.
6: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido que venguin per aquí.
4: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
2: 3CAT Info.
0: Èxit d'un assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma, el fàrmac desenvolupat per Moderna i Merck, que ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IPAPS, això obre nous escenaris. N'ha parlat en declaracions a TV3.
7: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
0: L'assaig clínic, que s'ha fet a més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres d'aquest estudi.
8: Ojalà sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
0: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% a l'última sessió. 8:08, tornem a Ceuta. El govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes migrants que són a la ciutat autònoma des de finals del mes de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Aní Sainz de Aja.
9: Per Feijóo no hi ha excepcions. Tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
10: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
9: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insistix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Sira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència.
0: En aquest sentit, els experts insisteixen que es pot retornar menors als seus països d'origen, però que no està permès fer-ho en bloc. No ho permeten ni la normativa europea ni l'espanyola, segons Marcus González, professor de dret a la Universitat de Barcelona especialitzat en migracions, i Patricia Fernández, advocada de la coordinadora Barrios, que treballa en la protecció dels infants a Ceuta.
11: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, necessites temps, de recursos.
12: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo.
0: Tots dos creuen que el govern espanyol ha reaccionat molt ara a aquesta crisi.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump confirma que reunirà amb el líder de Corea del Nord aquesta tardor. El president dels Estats Units fa un nou gest d'acostament a Kim Jong-un després que dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran. Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
13: Té 57 armes nuclears molt potents, no ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Donald Trump arriba més abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord i podria ser l'escenari de la trobada entre Trump i Kim Jong-un. Almenys 11 persones han mort i 33 han quedat ferides aquesta matinada a Kiev i la seva regió durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. També hi ha una vintena de ferits. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro els efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnesos, sobretot en el comerç online i en el sector petrolier. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
14: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
15: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
14: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina.
0: Encara en la crònica internacional, l'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hin Rabash, la nena palestina de 5 anys, que va morir a mans de soldats israelians el gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Bresco.
16: Dos anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hin Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hin després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els dos únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: Canviem de qüestió. Un ex-treballador de Meta acusa directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar guanyar diners per sobre de la seguretat dels menors d'edat. L'enginyer Arturo Béjar ho ha dit en el segon dia del judici contra Meta. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, Béjar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ella els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar i no hi havia cap control real per evitar que els menors de 13 anys fessin servir les plataformes. Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també hi testifiqui. I a casa nostra, la Generalitat encarregué l'estudi per posar en marxa la primera fase de l'eix transversal ferroviari. Es tracta d'una via de tren d'alta velocitat que s'emmiralla en la carretera C25, l'eix transversal. Uniria Lleida i Girona sense passar per Barcelona, tot i que també preveu un ramal que aniria d'Igualada a la capital catalana. L'encàrrec, que té un pressupost d'1 milió d'euros, servirà per veure com es faria el tram entre Lleida i Igualada i l'accés a Barcelona. Seria pel transport de passatgers i de mercaderies. El director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diu que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
17: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
0: Les obres, en tot cas, van per llarg, no començarien fins al 2030, com a molt aviat. Un quart de nou del matí, fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Ampliem la informació sobre el trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment poques complicacions, però hi ha un accident a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat, que talla un carril i que provoca retencions des de la Barceloneta. També una retenció més curta en sentit contrari a l'altura de Montjuïc, en direcció Besòs. A la Ronda a dalt, lentitud i aturades entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres de cobertura de la Ronda, que tallen un carril en tots dos sentits. A la resta de carreteres i autopistes del país, de moment, s'hi manté la tranquil·litat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
18: Augmenta la inestabilitat i baixen les temperatures. Avui es nota ja aquest canvi de temps, un canvi de temps que porta un cel més ennuvolat a la major part de Catalunya. Avui serà un dia de nuvolositat entre variable i abundant, amb núvols més compactes a la façana litoral, sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, fins i tot amb algunes gotes, amb alguns ruixats en aquest sector, que localment en algun punt doncs podrien desenvolupar algun moment amb tempesta o amb pluja més intensa. També alguns ruixats en punts de l'Alt Pirineu al llarg del matí d'avui. De fet, a la tarda serà quan s'incrementi aquesta situació d'inestabilitat amb ruixats localment amb tempestes que afectaran les comarques de les Terres de l'Ebre, bona part de la Costa Daurada, també l'interior de les comarques gironines, sobretot l'àrea del Pirineu, i ja de cara a última hora o matinada de divendres arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Localment poden ser fortes i poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i temperatura avui clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós. Avui les temperatures més altes correspondran un altre cop al Pla de Lleida, però ja no passaran dels 36-37 graus com a molt. Per tant, serà una calor força més moderada i, de fet, a la major part de Catalunya, la davallada de les temperatures serà força més notable. Demà divendres serà un dia que començarà amb algunes precipitacions cap a l'Alt Pirineu, també en punts de la costa central, localment amb alguna tempesta de matinada, i a la tarda els ruixats, les tornades, podran aparèixer en qualsevol indret del país. Potser les més intenses correspondrien a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. El cap de setmana persisteix la situació d'inestabilitat, amb nuvolositat a vegades que es pot trencar i pot haver-hi clarianes, fins i tot estones amb sol, però amb possibilitat de tempestes tant dissabte com diumenge, que localment podran ser fortes. I la temperatura clarament a la baixa, les temperatures del cap de setmana es normalitzaran per l'època de l'any i, de fet, la setmana vinent fins i tot poden estar per sota de les normals per l'època.
2: Fresca Info.
19: Què et passa?
20: Que no em tanca la maleta.
19: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
20: Bé, si trec uns quants banyadors...
19: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
21: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. Als veïns i als ajuntaments de la Vall de l'Hort, el Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei, asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalaté.
24: Els usuaris i els consistoris de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra lamenten que quan la metgessa habitual té vacances, festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé només es cobreix el servei durant unes hores. Per això s'han queixat al centre sanitari del Solsonès i al seu titular, el Consell Comarcal, Francesc Riu, és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
25: No es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
24: També lamenten problemes tècnics continuats al centre i la desaparició de serveis com la pediatria o la llevadora. Per tot plegat, dilluns hi va haver una concentració i no descarten tornar-se a mobilitzar. Helena Sala és veïna de Sant Llorenç.
26: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport per, com per anar a Solsona. Fer el que calgui aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
24: El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir el servei, encara que no sigui al 100%, desplaçant personal des de Solsona, i defensa que en qualsevol cas l'assistència està assegurada amb el personal de guàrdia.
0: Avui, 20 d'agost, comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que es prolongarà fins a mitjans del mes de setembre. S'inicia les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès i permet capturar 6 espècies d'ocells, com ara la guatlla o la garsa Lleida, per Joan Álvarez.
3: La mitja veda permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i en la majoria de casos migradores que assoleixen en aquest període la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. Entre les novetats d'aquesta mitja veda destaca que el nombre màxim de captures de guatlla es limita a 15 exemplars per caçador i dia, mentre que la temporada anterior el límit era de 20. Aquest període de mitja veda només es pot practicar a les àrees privades i locals de caça que ho tinguin aprovat en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica vigent, que són un miler. Les comarques de Lleida concentren el nombre més elevat de captures, especialment de guatlla. Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Troben un cadàver al pantà d'Utxés, al municipi de Torres de Segre, al Segrià. Segons els Mossos d'Esquadra, el cos no presentava signes evidents de criminalitat, però treballen per identificar-lo i esclarir les causes de la mort. L'alerta la va donar un operari de la zona i el cadàver es va recuperar amb unitats subaquàtiques dels Mossos d'Esquadra. El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí al Baix Empordà acaba la tercera edició ben consolidat i atorga per primera vegada el Premi al Millor Documental Internacional. Així, un festival a marca Barcelona s'estén a comarques gironines i ho fa amb personalitat pròpia. Girona, Núria Pereira.
4: L'Inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal, amb el títol Do Menino Dolo D'Agua. Es tracta d'un músic albí amb una gran oïda capaç d'identificar les notes sense tenir-ne un art de referència. El jurat ha valorat la recreació que se'n fa al documental. Ho explica el director del festival, Sergi Cameron.
5: És un documental amb una proposta interessant perquè l'Hermeto Pascoal, que era albí, pràcticament no s'hi veia i a més tenia oïda absoluta. I doncs la pel·lícula treballa molt amb el so, portant al límit les textures de la imatge, una mica intentant traslladar a l'espectador com ell veia el món.
4: Un cop acabada la tercera edició, en fa una bona valoració.
5: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no?, que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs no és fàcil i per això estem molt contents.
4: Explica que la principal motivació és veure ple el cinema a Montgrí i cuidar les sessions, ja que abans de cada projecció hi ha una actuació musical o una xerrada.

0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia amb una decoració dedicada a Antònia Font. Els veïns han convertit la seva plaça en un fons marí per retre homenatge als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques del grup mallorquí. La tria no és casual, també fa 20 anys que la plaça Rovira participa en la festa i es guarneix. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'umbracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor, de l'univers del Senyor dels Anells. Durant l'anunci dels guanyadors, la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que es queixen dels sorolls i dels horaris de les festes.
1: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: Les festes de Gràcia s'allargaran fins demà divendres.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant de la victòria del Barça al Gamp per després de superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Va marcar Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal a la primera part i Ziso per als egipcis a la segona. Britànic Anthony Gordon, que va debutar al Camp Nou, va fallar un penal als últims instants del partit que va aturar el porter egipci. Unes 55.000 persones eren al Camp Nou, on es tornava a jugar un Gamper després de 4 anys. Abans del partit es va presentar la plantilla amb Rafinha com a capità provisional.
3: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
2: Un dels jugadors més ovacionats va ser Rodri, que va seguir el partit des de la graderia. Als parlaments, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, va agrair el suport de l'afició i va dir que l'equip està a punt per lluitar per tots els títols. I es va atrevir amb algunes paraules en català.
4: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport. Us necessitem. Ok? Junts, no, now it's difficult, now it's... Junts som més forts.
2: També va fer declaracions... També va fer declaracions el director esportiu blaugrana Deco, va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. Però sembla cada vegada més difícil que aquest davanter pugui ser Julián Álvarez. Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà.
0: 3Cat Info.
2: Doncs justament l'Atlètic de Madrid es va estrenar ja a la Lliga, encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 al Màlaga. Van marcar la segona part Canin Lee i Baena. Era encara partit de la primera jornada de la Lliga. Avui comença a jugar-se la segona jornada ja de la primera divisió amb el partit Rayo Vallecano a l'Avés a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol, ahir van presentar el central eslové Vanja Derkušić, de 26 anys, que arriba cedit pel Zenit.
5: I felt very happy. Very surprised, let's say.
6: Estic molt content i també molt sorprès. Esperava la trucada de Monchi. Vam estar parlant i tot el que em va dir em va influenciar i no va ser difícil prendre la decisió de venir a l'Espanyol.
2: El director esportiu dels blanquivilaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i ampliar contracte per 2 temporades. El Girona, que juga demà a la segona jornada de Lliga a les 9 del vespre contra el Córdoba. Quique Álvarez, l'entrenador de l'equip gironí, diu que Benat està a punt per jugar. També veu molt dubtós David López i creu que els últims fitxatges, Unai i Moomin, encara no jugaran. I parlem de ciclisme. 4 catalans disputaran la Vuelta. La competició comença aquest dissabte a Mònaco. Els catalans David de la Cruz i Marcel Camproví, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta, correran amb l'equip Pinarello. Els altres confirmats són Pau Miquel del Bahrain i Marc Brustenga del Ken Pharma. També en ciclisme, Abel Balderston ha fitxat per l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE, fins al 2029. Al Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina jugarà a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. En handbol avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculina entre Granollers i el Sant Joan d'Espí, que juguen a aquesta localitat. Antonio Rama, entrenador del Granollers.
7: Sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és... Per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana on la càrrega de minuts i de...
1: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit, Mariluz. Doncs bé, tornarem de seguida que puguem connectar amb ella. Notícies destacades a aquesta hora. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Una calor que s'espera que comenci a baixar avui i que doni treva aquests propers dies. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i també a reduir el risc de recaiguda. I el govern espanyol prepara el trasllat a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de final de juliol. Un cop hi arribin, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que l'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres, amb la cobertura apta tècnicament, disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. I la Jornada Castellera de Sant Magí eleva al nivell casteller de Tarragona. La Colla Jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo complete la primera torre clàssica de vuit. I ara sí, com tolla el trànsit, Mariluz.
8: Hi ha cua a la Ronda Litoral entre Vila Olímpica i Montjuïc en sentit Llobregat a causa d'un accident que talla un carril i a la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat a causa d'obres.
1: I en esports, Montse, el Gamper es queda a casa?
2: Sí, en victòria del Barça, 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Rodri, un dels jugadors més ovacionats a la presentació de l'equip, i el director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre.
1: Pel que fa al temps, matí ennublat i xafogós en general. A la tarda s'esperen algunes tronades al Pirineu i no es descarten al vespre o a la nit a prop de la costa. La temperatura baixa lleugerament, sobretot a l'interior i al Pirineu. Es notarà especialment, però, demà i al cap de setmana. Dos quarts de nou i pràcticament tres minuts, la calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, que és una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir, que va ser el 20è dia, amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest any, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara es repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. Ara bé, la calor donarà treva en els propers dies. Des d'avui i durant el cap de setmana s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central. L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà gairebé a 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin d'aquests panells solars.
9: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. Doncs bé, tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels agents rurals, el risc és molt a la bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera. I també hi ha risc alt a bona part del territori de l'interior i al litoral del país. Mentrestant, a la resta de l'Estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado a Càceres, Extremadura, ja afecta unes 2.000 hectàrees que ha obligat a evacuar 700 persones, ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de l'UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azabal, descarta causes naturals.
10: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
1: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja s'ha estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca, les Penyes de Riglos, ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns dels 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen poder estabilitzar-lo avui.
0: 3CAT Info.
1: Èxit, un assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac, desenvolupat per Moderna i Merck, ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i completa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica i d'IPAPS, això obre nous escenaris, n'ha parlat en declaracions a TV3.
11: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
1: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres d'aquest estudi.
12: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. 8:45, anem cap a Ceuta. El govern espanyol prepara el trasllat urgent de 500 nenes migrants que són a la ciutat autònoma des de finals de juliol. Un cop a la península, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Tot i així, el PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Anaïs Sainz Viaja.
13: Per Feijóo no hi ha excepcions. Tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
14: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
13: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insisteix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Xira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència.
1: Junts per Catalunya passa l'atac contra Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius pel país i pel catalanisme. N'ha parlat el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu. Parada de Laura Bertran.
15: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Oriols.
16: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
15: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: 3CAT Info.
1: Un extreballador de Meta acusa directament el conseller delegat de l'empresa, Mark Zuckerberg, de prioritzar guanyar diners per sobre de la seguretat dels menors d'edat. L'enginyer Arturo Béjar ho ha dit en el segon dia del judici contra Meta. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, Béjar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis de Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i a limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar i no hi havia cap control real per evitar que els menors de 13 anys fessin servir les plataformes. Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. S'espera que el judici duri setmanes i que Zuckerberg també hi acabi testificant.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre ja ha començat amb la recollida de la varietat bomba. Els productors l'encaren amb preocupació, sobretot pel preu que els pagaran. Tarragona, Jordi Barranca.
17: Ja preveuen que baixaran i que estaran per sota dels costos de producció. Un descens, però, que quedarà esmorteït per les sequeres que pateixen zones productores com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
18: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
17: En principi, els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas del llarg.
1: A les comarques de Lleida no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia les 24 hores, i és que l'hospital privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal, mentre que la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a la capital del Segrià amb el Pere Joan Álvarez.
19: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
20: Des de novembre iba buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado, ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
19: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
1: L'esclafita fa uns dies a Llavorsí al Pallars Sobirà va destrossar desenes d'arbres que sumen unes 100 tones de fusta. Ara es començaran a retirar per evitar un possible incendi. Llavorsí, Joaquim Albalate.
21: L'esclafit va ser el 8 d'agost i va afectar una hectàrea i mitja de bosc que tocada la carretera C13. Va deixar arbres trencats per la meitat i d'altres arrencats de socarrel que han quedat estesos pel bosc. Unes 100 tones de fusta que ara la Generalitat, propietària del bosc, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
22: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar, a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
21: Mai s'havia vist un esclafit com aquest en aquesta zona, però els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals, també aquí al Pirineu.
1: Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat pionera, la unitat de dolor pèlvic crònic. Aquest dolor és invalidant i sovint, al darrere, no hi ha un origen clar o bé té causes molt diverses, des de l'endometriosi a una infecció. Per això sovint el tractament implica diverses especialitats mèdiques. Ho explica el doctor Jordi Sabadell, adjunt del Servei de Ginecologia del Vall d'Hebron.
23: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia o infiltracions amb toxina botulínica.
1: El dolor pelvià crònic afecta sobretot dones entre 40 i 60 anys i també alguns homes, tot i que es pot curar, en la majoria dels casos només s'arriba a mitigar el dolor.
0: A 3CAT Info,
24: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
25: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
26: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
27: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.

0: Tres quarts de nou. Nova connexió amb l'equip viari per saber com estan les coses a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Maria i Luz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb retencions a la ronda litoral entre Vila Olímpica i Montjuïc en sentit Llobregat. I això passa perquè hi ha un accident que talla un carril a la circulació. També provoca retencions en sentit contrari entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. A la ronda litoral es manté la congestió entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs, a causa de les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril a banda i banda. A la resta de carreteres i autopistes del país, de moment es manté la circulació tranquil·la. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Tomàs Molina.
3: Hi pot haver-hi clarianes, fins i tot estones amb sol, però amb possibilitat de tempestes tant dissabte com diumenge, que localment podran ser fortes. I la temperatura clarament a la baixa. Les temperatures del cap de setmana es normalitzaran per l'època de l'any i, de fet, la setmana vinent fins i tot poden estar per sota de les normals per l'època.
0: Els Mossos d'Esquadra detenen 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre. La investigació va començar després que l'Ajuntament ebrenc presentés diverses denúncies. Tarragona, Jordi Barranca.
4: S'acusa els detinguts de fins a 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, entre els quals destaquen falsedat documental, estafa i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. Hi ha una vuitena persona implicada que no s'ha localitzat encara. Tenien un sistema organitzat per facilitar inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica que arribava als 800 euros. Els detinguts tenien diverses funcions dins de l'operativa. N'hi havia que es dedicaven a captar persones interessades a empadronar-se, uns altres els facilitaven domicilis, d'altres presentaven la documentació i els acompanyaven també a fer la sol·licitud a les oficines municipals. Entre els immobles on s'empadronaven n'hi ha que són finques abandonades o altres que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos van començar a treballar en el cas després que els responsables del padró municipal de Tortosa van detectar irregularitats i l'Ajuntament ho va denunciar.
0: Detenen tres persones dues vegades en dos dies a Girona per haver robat perfum per un valor de més de 4.000 euros en diversos comerços de la ciutat. Són dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys. A tots tres els van detenir agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors d'un delicte de furt. El primer robatori va tenir lloc al carrer Pare Claret de Girona. Una patrulla dels Mossos va arrestar un home i una dona que havien robat perfums amb un valor de prop de 1.800 euros. A la mateixa hora, en una altra perfumeria de Girona, van detenir un altre home que intentava marxar amb 7 productes amb un valor de prop de 1.000 euros més. I dimarts, Mossos de Paisà van tornar a veure la parella detinguda el dia anterior, que es reunia precisament amb l'altre detingut. Pujaven a un turisme on van trobar una desena de perfums més, també robats, amb un valor de 1.500 euros.
2: 3CAT Info.
5: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3CAT Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
0: No sé, parlem ara de la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona. Va celebrar una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8. Tarragona, Josep Almirall.
6: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7. I els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
0: El món de la fotografia està canviant molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge. I des que hi ha intel·ligència artificial, tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom, amb un senzill mòbil a la mà, pot millorar una foto. Però en paral·lel també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no ho és. En parlem avui coincidint amb el Dia Internacional de la Fotografia. Bé, va ser ahir, dimecres. La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 20 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
7: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
0: Però també hi ha una part negativa.
8: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Images, fiques una foto i et diu on està feta.
0: Ara per ara, la publicitat és la que més fa servir intel·ligència artificial. El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí al Baix Empordà acaba la tercera edició ben consolidat i atorga per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. Així, un festival amb marca Barcelona s'estén a comarques gironines i ho fa amb personalitat pròpia. Anem cap a Girona, Núria Peraire.
9: L'Inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal, amb el títol Do Menino do Lodawa. Es tracta d'un músic albí amb una gran oïda capaç d'identificar les notes sense tenir un art de referència. El jurat ha valorat la recreació que se'n fa al documental. Ho explica el director del festival, Sergi Cameron.
10: És un documental amb una proposta interessant perquè l'Hermeto Pascoal, que era el vi, pràcticament no s'hi veia i a més tenia oïda absoluta. I doncs la pel·lícula treballa molt amb el so, portant al límit les textures de la imatge, una mica intentant traslladar a l'espectador com ell veia el món.
9: Un cop acabada la tercera edició, en fa una bona valoració.
10: En col·laboració amb Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
9: Explica que la principal motivació és veure ple el cinema a Montgrí i cuidar les sessions, ja que abans de cada projecció hi ha una actuació musical o una xerrada.
0: Connectem de nou amb Tarragona amb el Jordi Barranca. El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre. Les 4 comarques freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat existent entre la costa i l'interior.
4: L'any passat va ser el 6è consecutiu en què la població va créixer globalment a les 4 comarques ebrenques. L'informe d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. Augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
11: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
4: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
11: Les dades econòmiques són positives, positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit els Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
4: Una economia, la Brenca, que segons l'informe de la URB encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
0: Montse Raya.

0: L'equip està a punt per lluitar per tots els títols.
1: I think we have a really great team.
2: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
0: L'entrenador blaugrana es va atrevir amb algunes paraules en català en el seu discurs. Eric García, mentrestant, un dels tres capitans provisionals del Barça, explica que Hansi Flick el vol de lateral.
3: No va ser... Algú del míster ja ens ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
0: El director esportiu blaugrana Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. Però sembla cada vegada més difícil que aquest davanter pugui ser Julián Álvarez. Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà.
4: 3Cat Info.
0: Justament l'Atlètic de Madrid es va estrenar ja a la Lliga, encara sense Julián Álvarez, guanyant per 2-0 al Màlaga. Van marcar a la segona part Can In Lee i Baena. Era encara partit de la primera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui comença a jugar-se ja la segona jornada amb el partit de Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol, va presentar ahir el central eslové Vanya Derkušić, de 26 anys, que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. El director esportiu dels blanc-i-blaus, Monchi, va explicar que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
5: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa, pero sin pausa.
0: A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i amplia el contracte per dues temporades. Un Girona que juga demà a la segona jornada de Lliga, a les 9 del vespre, contra el Còrdoba. Quique Álvarez, l'entrenador de l'equip gironí, diu que Benat està a punt.
6: Jo crec que és una confusió. Aquí hi ha un tema a part i després els altres jugadors... Pues bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats, no? I aquest una mica és el d'això davant a ara mateix, però bueno, està bé, està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà convocat.
0: De cara a demà, Álvarez diu que David López és molt dubtós i creu que els últims fitxatges, Unai i Moumin, encara no jugaran. I un altem a punt de futbol. TV3 emetrà com a mínim un partit dels tres equips catalans de la Lliga F, 15 partits de la Barça femení i un dels duels entre les blaugranes i el Reial Madrid. Al Mundial d'Hockey Herba, a Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes jugarà a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí, amb 12 catalans, s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts a les 5 de la tarda. En bàsquet, avui l'Hernán Lleida presenta 4 nous fitxatges, Darius McGee, Zachary Perrin, Mark Hughes i Aurimas Majauskas. Serà a la 1 del migdia. Un Lleida que es planteja aquest objectiu per la nova temporada. Gerard Encuentra, tècnic.
7: Passa, doncs ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior que aprovo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a l'ACB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el que aprovo Lleida, no?
0: En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb el primer partit de les semifinals masculina entre el Granollers i el Sant Joan d'Espí a les 8 del vespre en aquesta localitat.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Aquesta hora, cues de la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, la ronda litoral entre Vila Olímpica i Montjuïc, direcció Llobregat per un accident, i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per

0: per obres.
1: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central, una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. El govern espanyol ja té a punt espais temporals a Ceuta per acollir avui mateix 1.800 migrants que dormen al carrer. El PP ha endurit el to contra l'executiu i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata de tots els migrants que són a Ceuta, menors inclosos. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics, segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El primer testimoni a declarar en el judici històric contra Meta responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Almenys 12 persones han mort i una trentena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el premi a millor documental internacional. Aquest festival, la marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga 2-0 en partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
1: I el temps, nuvolositat abundant a gran part de Catalunya i ruixats al litoral que a la tarda poden ser tempestes fortes que arribaran també al Pirineu i l'interior del país. La temperatura anirà clarament a la baixa i farà menys calor.
2: 3CAT Info.
1: Hola, bon dia. Ara passen 4 minuts de les 9. Benvinguts a l'antena de 3CAT Info. Us saluda en aquests instants i us informa Òscar Callau. Com us dèiem, la calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir, que va ser el 20è dia amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest 2026, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. Ara bé, la calor donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui i durant el cap de setmana s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central. Tot i aquesta baixada prevista de temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels agents rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt a bona part de l'interior i el litoral del país. Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado, a Càceres, a Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees, ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de l'UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azabal, descarta causes naturals.
0: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
1: A Madrid, l'incendi d'Aldea del Fresno ja està estabilitzat i l'evolució favorable de l'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha permès que ja hagin tornat a casa gairebé 600 veïns de 13 municipis. El foc ha cremat fins ara 18.400 hectàrees de bosc i els bombers esperen estabilitzar-lo avui. Doncs bé, i encara en relació amb la calor, l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos, s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars.
4: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. La calor també afecta de ple els usuaris de transport públic a les zones d'espera sense climatització.
5: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
1: Malgrat que dins la majoria dels combois hi hagi aire condicionat, associacions d'usuaris adverteixen a l'agència ASENA que les altes temperatures en zones d'espera i andanes de trens, metro i autobusos desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Adrià Ramírez és vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
6: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure, en altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha habilitat 2 espais a Ceuta per acollir 1.800 migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Progressivament s'adequaran 2 instal·lacions més per donar assistència a més immigrants que ara mateix s'estan en barraques improvisades o dormen al ras en platges i polígons. L'accés a aquests espais habilitats és voluntari i, segons el Ministeri de Migracions, el dispositiu per acollir-los s'està fent en coordinació amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el govern de Ceuta. Ara mateix se centra a la platja del Trampolín, que és on s'estan bona part dels migrants. En paral·lel, el govern espanyol prepara el trasllat a la península de 500 nenes migrants. Un cop hi arribin, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes encadaran al marge. El PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Madrid, Dani Sainz Feaja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions, tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insisteix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Sira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 minuts i arribarem a 9:15. Èxit d'un assaig clínic d'una vacuna contra el melanoma. El fàrmac desenvolupat per Moderna i Merck ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. És la primera vegada que una vacuna contra el càncer basada en la biologia de cada individu té aquests resultats. Per Susana Puig, directora del Centre de Recerca Biomèdica IDIBAPS, això obre nous escenaris, ho ha dit en declaracions a TV3.
9: És una nova oportunitat que aviat beneficiarà els pacients de melanoma, però que posteriorment pot beneficiar altres tipus de càncer, com ha passat amb la immunoteràpia, i que, a més, permet aquesta individualització.
1: L'assaig clínic, que s'ha fet amb més de 1.000 persones, es troba en l'última fase. Ara falta demanar l'autorització perquè la vacuna pugui arribar al mercat. Això fa que la comunitat científica sigui prudent amb l'anunci. En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital Clínic, Aleix Prat, recorda que les farmacèutiques encara no han presentat les xifres de l'estudi.
10: Ojalá sigui així, perquè realment és una malaltia que necessita nous tractaments, i si realment aquestes vacunes aconsegueixen curar més pacients, doncs, escolta, fabulós, no? Però és veritat que és molt difícil opinar amb una nota de premsa que va més destinada als inversors.
1: I efectivament, amb l'anunci d'aquesta vacuna, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió. Un extreballador de Meta ha acusat directament el conseller delegat de l'empresa Mark Zuckerberg de prioritzar guanyar diners per sobre de la seguretat dels menors d'edat. L'enginyer Arturo Béjar ho ha dit en el segon dia del judici contra Meta. Després de treballar per la companyia durant més d'una dècada, Béjar ha assegurat que Zuckerberg estava implicat en totes les decisions i que els canvis a Facebook i Instagram només es feien si ell els aprovava. Segons aquest testimoni, totes les mesures destinades a protegir els adolescents i limitar el seu temps en línia estaven dissenyades per fracassar i no hi havia cap control real per evitar que els menors de 13 anys fessin servir les plataformes. Béjar ha estat el primer testimoni a declarar en un judici històric impulsat per una trentena d'estats nord-americans que denuncien el disseny addictiu d'aquestes xarxes i la recopilació il·legal de dades de menors de 13 anys. S'espera que el judici duri 6 setmanes i que Zuckerberg també hi testifiqui. Almenys 12 persones han mort i 33 han quedat ferides aquesta matinada a Kiev i la seva regió durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. I, paral·lelament, Vladimir Putin ha tret ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnesos, sobretot en el comerç online i el sector petrolier. Moscou, Cristina Solies.
11: Després d'un mes d'atacs gairebé diaris contra Wildberries, el gegant rus del comerç electrònic, el president rus ha ordenat al seu govern que financiï la reconstrucció de la vintena de magatzems destruïts. Segons alguns experts, el cost supera els 2.000 milions d'euros. Tot i això, Putin hi treu ferro.
12: Naturalment, aquests atacs no han tingut, no tenen i no poden tenir conseqüències crítiques. Tot i això, ens causen danys, això és obvi.
11: Ara bé, el cert és que els atacs ucraïnesos també han paralitzat l'activitat al port més important d'exportació de petroli al Mar Negre i han fet que 7 de cada 10 gasolineres tinguin escassetat de benzina.
1: I una punt de cultura abans d'obrir la nostra àrea de servei, el Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, ha acabat la tercera edició ben consolidat i ha atorgat per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. Així doncs, un festival en marca Barcelona s'ha estès cap a comarques gironines i ho fa amb personalitat pròpia. Girona, Núria Pereira.
13: L'Inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal, amb el títol Domenino Dolo d'Agua. Es tracta d'un músic albí amb una gran oïda capaç d'identificar les notes sense tenir un art de referència. El jurat ha valorat la recreació que se'n fa al documental. Ho explica el director del festival, Sergi Cameron.
14: És un documental amb una proposta interessant perquè l'Hermeto Pascoal, que era albí, pràcticament no s'hi veia i a més tenia oïda absoluta. I doncs la pel·lícula treballa molt amb el so, portant al límit les textures de la imatge, una mica intentant traslladar a l'espectador com ell veia el món.
13: Un cop acabada la tercera edició, en fa una bona valoració.
14: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música Tour Rotlla, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... no és fàcil i per això estem molt contents.
13: Explica que la principal motivació és veure ple el cinema Montgrí i cuidar les sessions, ja que abans de cada projecció hi ha una actuació musical o una xerrada.
1: Ara sí, hem arribat a un quart de 10 del matí, obrim àrea de servei i comencem amb el trànsit. Amb Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Hi ha un nou accident ara a Alella, al Maresme, que afecta la carretera BP5002. Hi ha un carril tallat en direcció d'entrada a la població, cosa que provoca retencions de moment puntuals en totes dues direccions. També retencions curtes a la Nacional 2, a la zona fronterera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. A Barcelona, ja retirats els vehicles que han tingut un accident a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit a Llobregat, encara però queda retenció des de Poblenou, entre Poblenou i el Port, en sentit Llobregat, i també retencions puntuals a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. A la Ronda a Dalt, la cua habitual d'aquests dies a causa de les obres a la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i circulació lenta a Vallcarca en sentit en Besòs. A la resta, de moment sense complicacions, i el transport públic en retards de 20 minuts a la línia R2 Sud de Rodalies per l'avaria d'un tren a l'estació de Barcelona Sants. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
1: La previsió amb Tomàs Molina.
16: Augmenta la inestabilitat i baixen les temperatures. Avui es nota ja aquest canvi de temps, un canvi de temps que porta un cel més ennuvolat a la major part de Catalunya. Avui serà un dia de nuvolositat entre variable i abundant, amb núvols més compactes a la façana litoral, sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, fins i tot amb algunes gotes, amb alguns ruixats en aquest sector, que localment en algun punt doncs podrien desenvolupar algun moment amb tempesta o amb pluja més intensa. També alguns ruixats en punts de l'Alt Pirineu al llarg del matí d'avui. De fet, a la tarda serà quan s'incrementi aquesta situació d'inestabilitat amb ruixats localment en tempestes que afectaran les comarques de les Terres de l'Ebre, bona part de la Costa Daurada, també l'interior de les comarques gironines, sobretot l'àrea del Pirineu, i ja de cara a última hora o matinada de divendres arribaran també cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Localment poden ser fortes i poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i temperatura avui clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós. Avui les temperatures més altes correspondran un altre cop al Pla de Lleida, però ja no passaran dels 36-37 graus com a molt. Per tant, serà una calor força més moderada i, de fet, a la major part de Catalunya, la davallada de les temperatures serà força més notable. Demà divendres serà un dia que començarà amb algunes precipitacions cap a l'Alt Pirineu, també en punts de la costa central, localment amb alguna tempesta de matinada, i a la tarda els ruixats, les tronades, podran aparèixer en qualsevol indret del país. Potser les més intenses correspondrien a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. El cap de setmana persisteix la situació d'inestabilitat, amb nuvolositat a vegades que es pot trencar i pot haver-hi clarianes, fins i tot estones amb sol, però amb possibilitat de tempestes tant dissabte com diumenge, que localment podran ser fortes. I la temperatura clarament a la baixa, les temperatures del cap de setmana es normalitzaran per l'època de l'any i, de fet, la setmana vinent fins i tot poden estar per sota de les normals per l'època.
17: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
18: Però si aquesta hora la platja està buida.
17: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
18: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
17: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Val més que en busquem un altre.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3Cat Info.
1: Junts per Catalunya passa a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu. Anem, doncs, cap a Prada. Laura Bertran.
21: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
22: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
21: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
1: Un quart de 10 i 5 minuts, nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica inèdita contra l'Iran. El president nord-americà assegura que aplicarà mesures fermes contra qualsevol país que ajudi al règim de Teheran, les seves institucions financeres, empreses o aeroports. L'Iran ha respost per via del seu ministre d'Afers Estrangers que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà una derrota i defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els seus problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat sense cap resultat el termini de 60 dies que les dues parts es van donar per trobar una solució a la guerra a l'Orient Mitjà. I l'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat de Hind Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians al gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit hebreu, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac. Jerusalem, Jordi Brascó.
0: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hind Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hind després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els dos únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
1: I ara anem cap a Corea, perquè Donald Trump confirma que es reunirà amb el líder nord-coreà aquesta tardor. El president dels Estats Units ha fet, doncs, un nou gest d'acostament a Kim Jong-un després que dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran. Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
3: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
1: L'anunci de Trump arriba un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord, i podria ser l'escenari de la trobada entre Trump i Kim Jong-un. Un quart i mig de 10. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater.
4: Els usuaris i els consistoris de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra lamenten que quan la metgessa habitual té vacances, festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé només es cobreix el servei durant unes hores. Per això s'han queixat al Centre Sanitari del Solsonès i el seu titular, el Consell Comarcal. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
23: No es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç, però les no en som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
4: També lamenten problemes tècnics continuats al centre i la desaparició de serveis com la pediatria o la llevadora. Per tot plegat, dilluns hi va haver una concentració i no descarten tornar-se a mobilitzar. Helena Sala és veïna de Sant Llorenç.
24: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport per, com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
4: El Centre Sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir el servei, encara que no sigui al 100%, desplaçant personal des de Solsona, i defensa que en qualsevol cas l'assistència està assegurada amb el personal de guàrdia.
1: Parlem ara d'infraestructures de transport. La Generalitat ha encarregat l'estudi per posar en marxa la primera fase de l'eix transversal ferroviari. Es tracta d'una via de tren d'alta velocitat que s'emmiralla en la carretera C25, l'eix transversal. Uniria Lleida i Girona sense passar per Barcelona, tot i que també preveu un ramal que aniria d'Igualada cap a la capital catalana. L'encàrrec té un pressupost d'1 milió d'euros i servirà per veure com es faria el tram entre Lleida i Igualada i l'accés a Barcelona. Seria per al transport de passatgers i de mercaderies. El director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, diu que això pot generar noves oportunitats econòmiques.
25: Tenim totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages,
5: Terrassa o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
1: Les obres, però, van per llarg. No començarien fins al 2030, com a molt aviat.
2: Esports.
1: Informació esportiva ara a 3CAT Info. Montserrat, ja bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça guanya el Gamp per superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Va marcar Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal a la primera part i Ziso va fer el gol dels egipcis a la segona. El britànic Anthony Gordon, que va debutar al Camp Nou, va fallar un penal als últims instants del partit que va aturar a porter egipci. Unes 55.000 persones eren al Camp Nou, on es tornava a jugar un Gamp després de 4 anys. Abans del partit es va presentar la plantilla i Rodri va ser un dels jugadors més ovacionats. Rafinha va parlar com a primer capità.
7: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Cataluña siempre.
6: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, es va atrevir amb algunes paraules en català.
8: Bona nit, culers. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport. Us necessitem. Ok? Junts... No, it's difficult. No, it's... Junts som més forts.
6: El director esportiu blaugrana Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat, però sembla cada vegada més difícil que aquest davanter pugui ser Julián Álvarez. Tant el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, com el director del futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. Justament l'Atlètic de Madrid es va estrenar ja a la Lliga, encara sense Julián Álvarez, guanyant per 2-0 al Màlaga. Van marcar la segona part Can, Ing, Lee i Baena. Era encara partit de la primera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui comença a jugar-se la segona, amb el partit en Rayo Vallecano a l'Avés a les 9 del vespre. A l'Espanyol han presentat el central eslové Vanya Derkušić, de 26 anys, que arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. El director esportiu Monchi explica que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
9: Bueno, ya va a depender un poco también de las salidas que hayan de aquí al final del mercado. Tenemos más o menos una idea de que pueda haber movimiento en otra posición y estamos preparados para ello, pero... Tendria que haver alguna salida més.
6: A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i ampliar el contracte per dues temporades. A un Girona que juga demà la segona jornada de Lliga a les 9 del vespre contra el Córdoba, Quique Álvarez, l'entrenador dels gironins, admet que hi ha una situació de provisionalitat perquè podria haver-hi algunes sortides dels jugadors encara, però veu bé l'equip.
25: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser, no?
2: 3CAT Info.
6: Al Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina jugarà a les dues del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts, a les 5 de la tarda. En handbol avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya. Avui hi ha un primer partit de les semifinals masculina entre Granollers i el Sant Joan d'Espí, que juguen a aquesta localitat a les 8 del vespre. Antonio Ramos, l'entrenador del Granollers.
26: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
6: Demà serà el torn del Barça i el Sant Vicenç i els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalana d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida.

0: Dos quarts de 10 del matí, bon dia, us saluda Òscar Callau en aquest punt horari a 3Cat Info. Repassem els titulars més destacats. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya en 20 dies aquest estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. En aquest context, l'empresa pública L'Energètica ha començat a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans amb l'objectiu que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar la climatització a les escoles. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics, segons les farmacèutiques que la fabriquen, Moderna i Merck. Asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis i a reduir el risc de recaiguda. Almenys 11 persones han mort i una trentena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus. En paral·lel als bombardejos, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. En els pròxims minuts passarem per la Conca de Barberà i pel barri de Gràcia de Barcelona. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. I la plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia amb una decoració submarina dedicada al grup Antònia Font. Pel que fa als esports, Montse.
1: Victòria del Barça al Gamper, 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Rodri, un dels més ovacionats en la presentació del Barça. I el director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre.
0: I pel que fa al temps, nuvolositat abundant a gran part de Catalunya i ruixats al litoral que a la tarda poden ser tempestes fortes, que arribaran també al Pirineu i a l'interior del país. La temperatura, doncs, anirà clarament a la baixa i farà menys calor. Farà menys calor, però de moment marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir, que va ser el 20è dia amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest 2026, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia que pot ser excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. Ara bé, la calor donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui i durant el cap de setmana s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central. En aquest context, l'empresa pública d'energies renovables, L'Energètica, ha començat la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de L'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars.
2: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: I en un estiu de calor extrem, un informe internacional avisa que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Aquest augment de la temperatura de l'aigua, que s'està notant i molt, es produeix, per exemple, a les Illes Balears, des de Camp Picafort, a Mallorca. Caterina Carmany.
3: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Camp Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
4: Lo malament que han tractat la terra.
5: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convido a que venguin per aquí.
3: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
6: 3CAT Info. Informar.
0: El govern espanyol ha habilitat dos espais a Ceuta per acollir 1.800 migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Progressivament s'adequaran dues instal·lacions més per donar assistència a més immigrants que ara mateix s'estan en barraques improvisades o dormen al ras en platges i polígons. L'accés a aquests espais habilitats és voluntari i, segons el Ministeri de Migracions, el dispositiu per acollir-los s'està fent en coordinació amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el govern de Ceuta. I ara mateix se centra a la platja del Trampolín, que és on s'estan bona part dels migrants. En paral·lel, el govern espanyol prepara el trasllat a la península de 500 nenes migrants. Un cop hi arribin, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. El PP se'n desmarca i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els migrants, inclosos els menors. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
7: Per Feijóo no hi ha excepcions. Tant adults com menors són invasors i han de retornar al Marroc, tant si tenen família com si no.
8: ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La ley de protección del menor no está pensada para eso.
7: Una postura que apunta també defensa Brussel·les, malgrat que el govern espanyol insistix que deportar xiquets en massa és il·legal i una barbaritat, en paraules de la ministra d'Infància i Joventut. Sira Rego recorda que cal atendre els menors cas per cas i vetllant pel seu interès, ja que molts, diu, no tenen família o fugen de la violència.
0: 9:45 del matí. Avui declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú, un conflicte que va tenir el punt àlgid dissabte, amb una baralla multitudinària. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Estela Bosoms.
9: Justament el conflicte s'origina pels constants robatoris i agressions que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al Parc de les Vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els seus agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. Dos dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs i avui 5 passen a disposició judicial. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confiïn en la policia. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
10: Se'ls ha informat com s'ha d'actuar quan una persona sent lesionat els seus drets. I tothom ha estat d'acord que s'ha de treballar i que han de col·laborar precisament amb que això sigui un èxit. Vull dir que ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració per si necessiten alguna cosa, però per altra banda també demanem la seva col·laboració.
9: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del Parc de les Vies es mantindrà tota la setmana.
0: I ara anem cap a les Terres de l'Ebre. El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic d'aquestes comarques del sud de Catalunya. Totes quatre freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat existent entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
11: L'any passat va ser el sisè consecutiu en què la població va créixer globalment a les quatre comarques ebrenques. L'informe d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. Augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. l'oferta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
12: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
11: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
12: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i, per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
11: Una economia, l'ebrenca, que segons l'informe de la URB, encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
13: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
14: Acaba de descarregar el 4 de 9.
15: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
16: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
15: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 2 minuts i mig arribarem a 3:15. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la barema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Les varietats primerenca, Chardonnay i Pinot Noir han començat a entrar als cellers. Durant els pròxims dies ho farà el Macabeu i la setmana que ve començaran a collir la Garnatxa Blanca. Enguany, la barema s'ha tornat a avançar un parell de setmanes a causa de les altes temperatures. La secretària tècnica de la DEO Conca de Barberà, Elisabet Saiz, calcula que arribaran a una xifra similar a la de l'any passat i s'acostaran al 1,5 milió de quilos de raïm. Les previsions eren més bones fa uns mesos, però les altes temperatures han afectat el fruit.
18: Les altes temperatures han fet que el gra pues, no s'acabi d'inflar. O sigui, ja està amadurat, però són petitets. Les previsions és que sigui similar o una mica menys que... Jo crec que serà similar a l'any passat.
17: L'avantatge de la sequera és que les vinyes no han tingut malalties associades als fongs. Ara que ha arrencat la barema, però, els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita.
18: A l'agost, l'aigua ve acompanyada de pedra. I llavors aquí és on podem patir. Tot i que aquest cap de setmana ja hem tingut una pedregada aquí a Montblanc, però només ha afectat a Montblanc i alguna vinya tocada.
17: Abans el dia del Pilar marcava la meitat de la barema. Enguany estan convençuts que ja hauran acabat.

0: A les comarques de Lleida no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. I és que l'hospital privat que fins ara oferia aquest servei no té prou personal, mentre que l'unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: El centre privat que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, diu que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
2: El de noviembre llevo buscando veterinarios y es difícil. O sea, no es algo que haya empezado ahora, es algo que pues ha desencadenado o ha desembocado en esto. Pero es muy difícil encontrar a alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
1: L'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
0: I tornem a connectar amb les comarques de l'Ebre perquè la campanya de l'arròs ja ha començat amb la recollida de la varietat bomba. Jordi Baranca.
3: Ja preveuen que baixaran i que estaran per sota dels costos de producció. Un descens, però, que quedarà esmorteït per les sequeres que pateixen zones productores com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius, de què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequerà per tot món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
3: En principi els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i els 310 en el cas del llarg.
0: Tornem a connectar amb l'equip del trànsit de 3CAT Info quan hem arribat a 3:15. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Complicacions a la carretera C28, que es troba tallada per obres a l'altura del port de la Bonaigua, a la Vall de Ruda, entre els punts quilomètrics 44 i 44,5 en tots dos sentits, segons informen des de trànsit. Hi ha retencions en totes dues direccions. També petites cues a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció d'entrada a França. A l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt a causa d'obres entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció al Nus del Llobregat, mentre que la Ronda Litoral ja pràcticament normalitzada la circulació després que han retirat els vehicles accidentats a l'altura de Montjuïc, direcció Llobregat. Queda circulació lenta entre Vila Olímpica i la Barceloneta. El transport públic, els trens de l'R2, R2 Sud i R2 Nord de Rodalies, circulen amb retards de 20 minuts per l'averia d'un comboi a l'estació de Barcelona Sants. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
6: Canvis en el temps, situació d'inestabilitat que avui farà que el cel estigui força ennuvolat a la major part del país, fins i tot amb algunes gotes que aniran caient al llarg del matí migdia en tota la façana litoral, especialment a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, però també a la costa de Barcelona, tot i que localment puntualment podria haver-hi algun moment en què descarregués amb més intensitat en aquest sector. També alguna gota en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, al llarg del matí. I a la tarda, les nuvolades, els ruixats, les tronades guanyaran terreny. Seran més freqüents a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona. Localment poden ser fortes en aquest sector. També pot descarregar amb força a l'interior de les comarques gironines, en àrees del Pirineu. I ja a última hora del dia o matinada, divendres, també podrà haver-hi alguna tempesta forta cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Temperatura clarament a la baixa, encara que amb xafogó, la temperatura no passarà dels 36-37 a les comarques del Pla de Lleida, però a la major part de Catalunya les temperatures màximes quedaran per sota dels 34-33 graus, és a dir que la davallada serà notable. Un temps que manté aquesta situació d'inestabilitat al llarg dels propers dies. Demà al matí potser hi haurà més sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però ja amb ruixats que afectaran alguns punts de la costa central, fins i tot al sud de la Costa Brava, localment amb alguna tempesta que pogués descarregar amb més intensitat. I a la tarda, la possibilitat de ruixats i de tempestes podrà aparèixer en qualsevol indret del país. No és que hagi de ploure a tot arreu, però sí que els ruixats, les tronades, podrien anar apareixent a qualsevol punt i serien més intenses a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Temperatura que continua a la baixa. La situació d'inestabilitat es mantindrà de cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, amb possibilitat de ruixats i de tronades, sobretot al Pirineu, a les comarques de Ponent, però que podrien aparèixer en qualsevol punt, i la temperatura que anirà baixant. El cap de setmana serà normal per l'època de l'any i fins i tot la setmana vinent pot estar per sota de les habituals per l'època.
7: Batiscafo, monoplaça. Esteu focus a l'abisme.
0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia amb una decoració dedicada a Antònia Font. Només tu les averigües. Els veïns han convertit la seva plaça en un fons marí per retrohomenatjar els 20 anys del disc Batiscafo Catiusques del grup mallorquí. La tria no és casual, també fa 20 anys que la plaça Rovira participa en la festa i es guarneix. El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'ombracle de la Ciutadella i el tercer premi ha estat per al carrer Llibertat dedicat a Mordor de l'univers del Senyor dels Anells. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes. Durant l'anunci dels guanyadors, la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que es queixen dels sorolls i dels horaris de les festes.
8: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat. Que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: Les festes de Gràcia s'allarguen fins demà divendres. I una altra jornada festiva, la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona, va celebrar ahir una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La colla jove fa un doblet de gamma extra i el Serrallo completa la primera torre clàssica de 8. Tarragona, Josep Almirall.
9: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat. A cop de rock.
0: A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra creada per Degoll de Goma arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Aquest cop, però, no és Degoll de Goma qui porta l'espectacle. La Barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina. Ens ho explica la Montse Pujol.
10: L'espectacle que es podrà veure al setembre ha volgut mantenir-se fidel al muntatge sense modificar ni el guió ni les cançons. Jofre Bardolet, protagonista i director musical de A Cop de Rock, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio per què han volgut fer aquest homenatge.
11: Recull doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament doncs, quan es va estrenar el 2011 potser el país estava en un altre moment, no? De més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora es toca doncs, apostar per continuar fent teatre en català per reivindicar el nostre patrimoni.
10: El muntatge és una història ambientada en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock i que es posarà en escena amb un equip jove format per 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe que faran sonar temes mítics dels Pets, de Sopa de Cabra o Sau.
11: Nosaltres ens estimem molt l'espectacle perquè un equip realment molt jove, gent que a més no havia viscut directe a l'efervescència del rock català i a més doncs, un equip que per a molta gent era de les primeres produccions grosses que feien.
10: El muntatge es podrà veure fins al 6 de setembre al Teatre Coliseum.
0: Del musical passem a la fotografia, que està canviant molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge. Des que hi ha intel·ligència artificial, tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Paral·lelament, però, També creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui coincidint que ahir va ser el Dia Mundial de la Fotografia. És una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
12: Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
0: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
13: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Image, fiques una foto i et diu on està feta.
0: També hi ha, però, una part negativa.
13: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
0: Ara per ara, la publicitat és el sector que més fa servir la IA. 6 minuts i arribarem a les 10. Avui comença el període de caça de mitja veda a Catalunya que es prolongarà fins a mitjans de setembre. S'inicia les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès, Lleida, per Joan Álvarez.
1: La mitja veda permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i en la majoria de casos migradores que assoleixen en aquest període la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. Entre les novetats d'aquesta mitja veda destaca que el nombre màxim de captures de guatlla es limita a 15 exemplars per caçador i dia, mentre que la temporada anterior el límit era de 20. Aquest període de mitja veda només es pot practicar a les àrees privades i locals de caça que ho tinguin aprovat en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica vigent, que són un miler. Les comarques de Lleida concentren el nombre més elevat de captures, especialment de guatlla. Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Esports. Fins a les 10 en punt, amb Montse Raya. Bon dia. Hola.

0: com a primer capità.
1: Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada. Y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, visca Barça y visca Catalunya siempre.
0: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, es va atrevir amb algunes paraules en català en el seu discurs.
2: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport. Us necessitem. Ok? Junts... No, now it's difficult. Now it's... Junts som més forts. Visca el Barça, visca Catalunya.
0: El director esportiu blaugrana Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. Però sembla cada vegada més difícil que aquest davanter pugui ser Julián Álvarez. Tant el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, com el director de futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. L'Atlètic de Madrid es va estrenar ahir a la Lliga, encara sense Julián Álvarez, guanyant per 2-0 al Màlaga. Va marcar la segona part Kang In-Lee i Baena. Era encara partit de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui comença a jugar-se ja la segona, amb el partit a Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9 del vespre. A l'Espanyol expliquen que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador, ho va dir el director esportiu blanc i blau, Monchi.
3: Bueno, ya va a depender un poco también de las salidas que hayan de aquí al final del mercado. Tenemos más o menos una idea de que pueda haber movimiento en otra posición y estamos preparados para ello, pero tendría que haber alguna salida más.
0: A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Holmes Jr., fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i ampliar el contracte per dues temporades. Un Girona que juga demà a la segona jornada de Lliga, a les 9 del vespre, contra Córdoba. Quique Álvarez, l'entrenador dels gironins, admet que hi ha una situació de provisionalitat perquè podria haver-hi algunes sortides de jugadors encara, però veu bé l'equip.
4: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser. No?
5: 3CAT Info.
0: El Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina juga avui a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts, a les 5 de la tarda. Parlem també d'handbol. Avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya. Avui hi ha un primer partit de les semifinals masculina a les 8 del vespre entre el Granollers i el Sant Joan d'Espí, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Antonio Rama, entrenador del Granollers.
6: Passa, doncs ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Caprabo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a la CB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquesta.
7: Són partits que no són fàcils, vull dir, històricament.
5: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar

0: a l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primera vegada ha otorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén d'aquesta manera a les comarques gironines.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça guanya gran per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0, un partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les dues contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: El temps, cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada a la tarda, plouran molts indrets del país amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafegó.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Agents de la policia espanyola, la Guàrdia Civil i la policia local estan desallotjant la platja del Trampolín a Ceuta, on s'estan milers de migrants que van arribar a la ciutat autònoma a l'entrada massiva que hi va haver a finals de juliol. Els traslladaran als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places. Però a la platja podria haver-hi entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. S'estan habilitant dos espais més per acollir més migrants, però encara no estan acabats. En paral·lel, el govern espanyol ha preparat el trasllat de 500 nenes a la península que estaran a càrrec d'ONGs. I davant les veus, com el PP, que demana la devolució immediata de tots els menors al Marroc, la vocal del Consell General del Poder Judicial, Inés Herreros, que és jurista especialitzada en menors, ha recordat al matí de Catalunya Ràdio que la llei no permet fer-ho en bloc i que tampoc es pot fer ràpid.
3: No se permiten devoluciones masivas, ni en grupo, ni inmediatas, ni siquiera muy rápido. Se tendría que abrir un expediente, se tendría que contactar con el país de origen, después se requeriría un informe de los servicios sociales de la comunidad autónoma y además informe del Ministerio Fiscal y por supuesto debe ser oído la niña o el niño y después actuar en lo que se considere que es el interés superior del menor. Es que la ley es clarísima.
0: I alerta que si es permet que es degradi l'atenció a la infància, al final es diluiran tots els drets.
3: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, el respeto de la infancia se la respeta, que las normas están para respetarse, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, no se respeta la de la infancia, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
0: I ha recordat que la devolució en bloc al Marroc de menors migrants que es va fer el 2021 des de Ceuta va tenir conseqüències d'inhabilitació per a dos càrrecs públics.
1: 3CAT Info.
0: La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. ahir, que va ser el 20è dia amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest any, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara es repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. Ara bé, la calor donarà treva en els pròxims dies, començant des d'avui mateix i durant el cap de setmana, que s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. De fet, avui Protecció Civil preveu que la calor quedi més restringida al litoral sud i central. Mentrestant, l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context, com veieu, de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin d'aquests panells solars.
4: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. Doncs bé, tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels agents rurals, el risc és molt alt a bona part de les Terres de l'Ebre i a comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt a bona part de l'interior i al litoral del país. Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado a Càceres, a Extremadura, ja afecta unes 2.200 hectàrees, ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de l'UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azabal, descarta causes naturals.
5: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: L'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha quedat estabilitzat aquest matí després de cremar 14.500 hectàrees. La pluja i la baixada de les temperatures ha ajudat a refrescar el terreny, tot i que encara hi ha alguns punts calents. Ahir ja van poder tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 nuclis i avui s'avaluarà el retorn de 117 persones més. D'altra banda, a Madrid, l'incendi d'Aldeat de Fresno també ha quedat estabilitzat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'anunci d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu, ha generat opinions diverses de la comunitat científica. Hi ha consens que és un avenç important per la cura d'aquest i d'altres càncers, però la majoria d'especialistes en oncologia també són prudents perquè les farmacèutiques responsables, Merck i Moderna, encara no han publicat els resultats concrets d'aquest assaig, que està en fase 3. El doctor Josep Malvei, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix un dubte important a falta de resultats concrets.
6: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
0: Una visió molt més escèptica és la del doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia i molt crític sempre amb la indústria farmacèutica.
7: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. Entrem en crònica internacional. Almenys 13 persones han mort i una trentena han quedat ferides a Ucraïna per un atac rus aquesta matinada, segons l'últim balanç oficial. L'acció contra Kyiv i la seva regió s'ha fet amb dotzenes de míssils i 168 drons, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses aèries, segons informa l'exèrcit. Tot i això, els que han aconseguit l'objectiu han fet mal en barris residencials, un hospital infantil i una escola. Durant una estona també hi ha hagut un tall en el subministrament elèctric en una zona de la capital. L'alcalde ha decretat per a demà dia de dol oficial a la ciutat. El president Volodymyr Zelensky ha explicat que les tropes de Moscou també han provocat danys en una infraestructura de gas al sud del país en un atac massiu que, segons denuncia, ha estat planificat de fa temps per fer mal als civils. Zelensky assegura que, mentre Moscou inverteix en míssils balístics per provocar una escalada en el conflicte, el món no hi respon adequadament. Per la seva part, Rússia ha patit atacs amb drons al port de Taman, al Mar Negre, i a un complex industrial de la regió de Tatarstan, a 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou, segons les autoritats i les agències del país. I es produeix una nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Trump amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar en concret cap país ni cap pas concret, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost, per via del seu ministre d'Afers Estrangers, que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà a una derrota i defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat, sense cap resultat, el termini de 60 dies que les dues parts es van donar per trobar una solució a la guerra a l'Orient Mitjà. El conflicte fa 6 mesos que dura i l'Iran i els Estats Units han anunciat en dues ocasions un acord del tallafoc a l'abril i el juny, i la voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per l'estret d'Hormuz, però els intents fins ara han fracassat. La falta d'expectatives de solució a la guerra fa pujar el preu del petroli fins als $92 al barril de Brent. Condemna cadena perpètua per qui va ser un dels empresaris més poderosos de la Xina, el fundador i expresident del gegant immobiliari Evergrande, Xu Jiang. Ha estat condemnat aquest dijous per frau financer per un tribunal de Shenzhen. Xu va arribar a ser l'home més ric de la Xina l'any 2017, quan la seva fortuna es calculava en $42.000 milions. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar durant 5 anys els comptes de la companyia, inflant de forma artificial els actius i amagant els passius de manera continuada i a gran escala. Això va ser entre els anys 2016 i 21. Una de les filials del grup va declarar haver guanyat en 2 anys 72.000 milions d'euros més que el que va guanyar realment. També s'atribueixen a aquest grup delictes d'absorció il·legal de dipòsits públics, captació fraudulenta de fons o emissió fraudulenta de valors. Aquesta condemna culmina la caiguda del magnat del totxo, que es va convertir en el símbol de la crisi immobiliària xinesa. Evergrande va entrar en impagaments el 2021. Xu Jiang va ser detingut el 2023 i haurà de passar tota la vida entre reixes.
1: Fresca Info. A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Fresca Info.
0: Un 1:15 del matí, fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Sapiguem com estan les carreteres i autopistes i el transport públic al nostre país. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs es mantenen algunes petites aturades de moment localitzades a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, cap a França. També es comencen a aturar els vehicles a la C31 Nord a Torroella de Montgrí en direcció Figueres. I per obres, a la C28 es fa pas alternatiu al port de la Bonaigua a l'altura de la Vall de Ruda, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. A Barcelona, a la Ronda a Dalt, aturats entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca en sentit Besòs, també per obres que tallen un carril per sentit. I al transport públic, recordem que hi ha retards de 20 minuts a les línies de Rodalies R2, R2 Sud i R2 Nord a causa de l'avaria d'un tren a l'estació de Barcelona Sants. Actualitzem dades d'aquí a 30 minuts.
10: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
11: Comença a notar-se el canvi, un canvi que es veu amb aquest augment de la nuvolositat, fins i tot amb algunes gotes que cauen en alguns punts de la façana litoral, gotetes petites. Podria haver-hi algun ruixat una miqueta més destacable, especialment pel que fa a zones de la Costa Daurada, i també alguna goteta que pot caure al llarg de les properes hores d'aquest matí en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La tendència de cara a la tarda serà que els ruixats guanyin terreny. Els ruixats i les tempestes seran freqüents aquesta tarda vespre a les comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a l'interior de les comarques gironines, amb alguna tempesta que pot descarregar amb força i fins i tot acompanyades de calamars o pedra, i ja al vespre nit o a la matinada de divendres també arribaran aquestes tempestes més fortes en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Avui temperatura que baixa clarament respecte a les d'ahir. Les temperatures més altes seran 36-37 a les comarques del Pla de Lleida, però en conjunt, les màximes avui estaran per sota dels 34-33 a la major part del país, això sí, amb xafogor acusada. La tendència de cara als propers dies és que la temperatura continuï baixant. La inestabilitat no acaba de fer net. No estem parlant de pluges generals ni continuades, però sí de ruixats que al llarg dels propers dies seran freqüents en molts indrets del país. Demà al matí potser farà més sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però ja hi haurà ruixats que al matí, primera hora, ja poden ser freqüents i algun moment forts en àrees de la costa del Maresme, fins i tot àrees de la Selva o de l'Empordà. A la tarda els ruixats guanyaran terreny, apareixerien en més indrets del país, els més intensos correspondrien a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Al cap de setmana persisteix aquesta situació de ruixats que aniran alternant amb grans clarianes tant dissabte com diumenge, i les temperatures a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós, amb temperatures normals per l'època de l'any al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent, si els mapes no ens enganyen, encara baixarien una miqueta més.
0: Anem ara a Lleida. Avui declaren al jutjat 5 dels detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú, un conflicte que va tenir el punt àlgid dissabte en una baralla multitudinària. Els Mossos i la policia local s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Estela Busoms.
12: Justament el conflicte s'origina pels constants robatoris i agressions que membres de la comunitat pakistanesa i hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al Parc de les Vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap, i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els seus agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques, i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs, i avui 5 passen a disposició judicial. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa i hindú per demanar-los que col·laborin i confiïn en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
13: Se'ls ha informat com s'ha d'actuar quan una persona sent lesionat els seus drets. I tothom ha estat d'acord que s'ha de treballar i que han de col·laborar precisament amb que això sigui un èxit. Vull dir que ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però per altra banda també demanem la seva col·laboració.
12: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del Parc de les Vies es mantindrà tota la setmana.
0: Els cellers i les cooperatives de la Deo Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. Tarragona, Ricard Buigues.
14: Les varietats primerenca, Chardonnay i Pinot Noir han començat a entrar als cellers. Durant els pròxims dies ho farà el Macabeu, i la setmana que ve començaran a collir la Garnatxa Blanca. Enguany la verema s'ha tornat a avançar un parell de setmanes a causa de les altes temperatures. La secretària tècnica de l'ADO Conca de Barberà, Elisabet Saez, calcula que arribaran a una xifra similar a la de l'any passat i s'acostaran al 1,5 milió de quilos de raïm. Les previsions eren més bones fa uns mesos, però les altes temperatures han afectat el fruit.
15: Les altes temperatures han fet que el gra pues, no s'acabi d'inflar. O sigui, ja està amadurat, però són petitets. Les previsions és que sigui similar o una mica menys que... Jo crec que serà similar a l'any passat.
14: L'avantatge de la sequera és que les vinyes no han tingut malalties associades als fongs. Ara que ha arrencat la verema, però, els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita.
15: A l'agost, l'aigua ve acompanyada de pedra. I llavors aquí és on podem patir. Tot i que aquest cap de setmana ja hem tingut una pedregada aquí a Montblanc, però només ha afectat a Montblanc i alguna vinya tocada.
14: Abans el dia del Pilar marcava la meitat de la verema. Enguany estan convençuts que ja hauran acabat.
0: Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, el Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei, asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalaté.
16: Els usuaris i els consistoris de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra lamenten que quan la metgessa habitual té vacances, festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé només es cobreix el servei durant unes hores. Per això s'han queixat al centre sanitari del Solsonès i al seu titular, el Consell Comarcal. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
17: No es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per les on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
16: També lamenten problemes tècnics continuats al centre i la desaparició de serveis com la pediatria o la llevadora. Per tot plegat, dilluns hi va haver una concentració i no descarten tornar-se a mobilitzar. Helena Sala és veïna de Sant Llorenç.
18: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
16: El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir el servei, encara que no sigui al 100%, desplaçant personal des de Solsona. I defensa que, en qualsevol cas, l'assistència està assegurada amb el personal de guàrdia.
0: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit a Empordà, de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat i atorga per primera vegada el premi al millor documental internacional. Així doncs, un festival amb marca Barcelona s'estén a comarques gironines i ho fan personalitat pròpia a Girona, Núria Peraire.
19: L'Inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal, amb el títol Do Menino do Lodawa. Es tracta d'un músic albí amb una gran oïda capaç d'identificar les notes sense tenir-ne una de referència. El jurat ha valorat la recreació que se'n fa al documental, ho explica el director del festival, Sergi Cameron.
20: És un documental amb una proposta interessant perquè l'Hermeto Pascoal, que era albí, pràcticament no s'hi veia i a més tenia oïda absoluta. I doncs la pel·lícula treballa molt amb el so, portant al límit les textures de la imatge, una mica intentant traslladar l'espectador com ell veia el món.
19: Un cop acabada la tercera edició, en fa una bona valoració.
20: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
19: Explica que la principal motivació és veure ple el cinema a Montgrí i cuidar les sessions, ja que abans de cada projecció hi ha una actuació musical o una xerrada.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: Esports. Montse, Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça guanya el Gamp per superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Van marcar Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal a la primera part i Zizou per als egipcis a la segona. Anthony Gordon, que va debutar al Camp Nou, va fallar un penal als últims instants del partit que va aturar el porter egipci. Unes 55.000 persones eren al Camp Nou, on es tornava a jugar un Gamper després de 4 anys. Abans del partit es va presentar la plantilla i Rodri va ser un dels jugadors més ovacionats. Rafinha va parlar com a primer capità provisional i Eric Garcia és un altre dels capitans.
7: No, campanya no. Al final content de que el míster m'hagi escollit, encara que sigui momentàniament, i intentar-ho disfrutar al màxim, però no, fent campanya no. Bé, amb moltes ganes. Al final sí que és veritat que bueno, portem menys temps entrenant alguns, que tenim fitxatges nous, però bueno, crec que ara ja hem passat, diguéssim, la part amistosa i ja comença la lliga i hem d'estar al 100%.
6: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, es va atrevir amb algunes paraules en català al seu discurs.
8: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
6: El director esportiu blaugrana Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat, però sembla cada vegada més difícil que aquest davanter pugui ser Julián Álvarez. Tant el president de l'Atlètic, Enrique Cerezo, com el director de futbol professional, Mateu Alemany, van insistir ahir que el davanter no marxarà. Justament l'Atlètic de Madrid es va estrenar a la Lliga, encara sense l'argentí, guanyant per 2-0 ahir al Màlaga. Van marcar la segona part Canning, Lee i Baena. Encara era un partit de la primera jornada de primera divisió de futbol. Avui comença a jugar-se la segona jornada amb el partit a Rayo Vallecano a l'Avés a les 9 del vespre. I l'Espanyol, el director esportiu Monchi, explica que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
9: Bueno, como dije el otro día, hay una salida que yo pensaba que iba a ser un poco más rápida, pero que bueno, todavía no se ha producido, que creo que será en breve. Y todavía nos faltaría hacer crear algún espacio más de algún jugador que bueno que ya sabe que no entra en todos los planes del entrenador, pero que evidentemente tampoco podemos forzar a la gente. Y oye, y si al final no se encuentran salida, pues a partir del 2 de septiembre se quedan aquí un jugador más a trabajar y ojalá dé la vuelta a la situación.
6: A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i ampliar el contracte per dues temporades. El Girona juga demà la segona jornada de Lliga a les 9 del vespre contra el Córdoba. Quique Álvarez, l'entrenador dels gironins, admet que es troben en una situació de provisionalitat perquè encara ha d'haver-hi algunes sortides de jugadors, però veu bé l'equip.
10: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
6: De cara a demà, Álvarez diu que David López és molt dubtós i creu que els últims fitxatges, Unai i Moomin, encara no jugaran. Al Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina jugarà a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya. Primer partit de semifinals masculina entre el Granollers i el Sant Joan d'Espí, que juga a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Antonio Rama, entrenador del Granollers.
11: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament... Jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
6: Demà serà el torn del Barça i el Sant Vicenç i els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa de Catalunya d'handbol seran també demà, Mataró-Granollers i Sant Vicenç Lleida.
0: Trescat Info.

0: Dos quarts d'onze del matí, fem un repàs a les principals notícies. A aquesta hora, la policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per a 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, que és una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Una calor que ha començat a baixar i que s'espera que doni treva aquests propers dies. I l'empresa pública, l'energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb una coberta que ho permeti tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les aules. I a partir d'ara també us explicarem que el 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre. Les quatre comarques freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Un descobriment de fa 60 anys i l'obsessió d'un paleontòleg català per seguir la pista a un dinosaure impossible. Aquests són els ingredients de l'últim gegant del Pirineu, la novel·la de Jordi Portals. I a l'espai Mapa Mundi ens fixarem en Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN. I en esports, Montse, parlem del Gamper.
1: Sí, del Gamper, que ha guanyat el Barça per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre per l'equip.
0: Dijous 20 d'agost, cel molt ennuvolat, ruixats i alguna trona de la tarda plourà en molts indrets del país, amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però això sí, farà xafegó. Dos quarts d'onze i dos minuts, agents de la policia espanyola, la Guàrdia Civil i la policia local estan desallotjant la platja del Trampolín a Ceuta, on estan milers de migrants que van arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva de finals de juliol. Els traslladaran als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places. Però a la platja hi podria haver entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. S'estan habilitant dos espais més per acollir més migrants, però encara no estan acabats. En paral·lel, el govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes a la península, que estaran a càrrecs d'ONG. I davant les veus, com el PP, que demanen la devolució immediata de tots els menors al Marroc, la vocal del Consell General del Poder Judicial, Inés Herreros, que és una jurista especialitzada en menors, ha recordat al matí de Catalunya Ràdio que la llei no permet fer-ho en bloc i que tampoc es pot fer ràpid.
2: No se permiten devoluciones masivas, ni en grupo, ni inmediatas, ni siquiera muy rápido. Se tendría que abrir un expediente, se tendría que contactar con el país de origen, después se requiere un informe de los servicios sociales de la comunidad autónoma y además informe del Ministerio Fiscal y por supuesto debe ser oído la niña o el niño y después actuar en lo que se considere que es el interés superior del menor. Es que la ley es clarísima.
0: I alerta que si es permet que es degradi l'atenció a la infància, al final es diluiran tots els drets.
2: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, el respeto de la infancia se la respeta, que las normas están para respetarse, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, no se respeta la de la infancia, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
0: I ha recordat que la devolució en bloc al Marroc de menors migrants que es va fer el 2021 des de Ceuta va tenir conseqüències d'inhabilitació per a dos càrrecs públics.
3: Tresca Info. Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit. 3CAT Info.
0: La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És, de fet, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir, que va ser el 20è dia amb aquestes temperatures extremes, els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest estiu, d'aquest any 2026, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. Ara bé, la calor donarà treva en els pròxims dies. Des d'avui i durant el cap de setmana s'espera que les temperatures es normalitzin i que hi hagi ruixats i tempestes a diferents punts del país. L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context, com sentiu, de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells de 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'aquest tipus d'instal·lacions a les cobertes. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres que tenen la coberta apta tècnicament disposin d'aquests panells solars.
4: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. 11:15, marxem cap a Jerusalem. L'exèrcit d'Israel investigarà l'assassinat d'In Rajab, la nena palestina de 5 anys que va morir a mans de soldats israelians al gener del 2024 en plena guerra contra Gaza. És la primera vegada que l'exèrcit israelià, que fins ara assegurava que no hi havia tropes a la zona, admet aquest atac, corresponsal Jordi Brescó.
5: 2 anys i mig ha tardat l'exèrcit israelià en admetre que va disparar contra el vehicle on viatjaven la petita Hin Rajab i la seva família i que posteriorment va bombardejar l'ambulància que es va enviar per atendre la Hin després que la seva cosina truqués als serveis d'emergència. En aquest sentit, considera necessària una investigació criminal, com també en el cas dels 15 paramèdics a qui soldats israelians van matar i enterrar juntament amb els vehicles que conduïen. I fins aquí, aquests són els 2 únics casos que s'investigaran. En la resta dels 150 atacs analitzats, l'exèrcit admet alguna errada, però no hi veu indicis de conducta criminal.
0: Donald Trump confirma que es reunirà amb el líder de Corea del Nord aquesta tardor. El president dels Estats Units fa un nou gest d'acostament a Kim Jong-un després que dies enrere anunciés una reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud i critiqués la poca implicació de Seul en el conflicte amb l'Iran. Trump vol que Kim Jong-un, amb qui diu que manté una bona relació, redueixi el seu potencial atòmic i no ajudi Teheran a aconseguir armes nuclears.
6: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'anunci de Donald Trump arriba, per tant, un mes abans que el president xinès Xi Jinping visiti Washington. La Xina és el principal aliat, juntament amb Rússia, de Corea del Nord i podria ser l'escenari de la trobada entre Trump i Kim Jong-un.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre. Les 4 comarques freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat existent entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
7: L'any passat va ser el 6è consecutiu en què la població va créixer globalment a les 4 comarques ebrenques. L'informe d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
8: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
7: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
8: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
7: Una economia, l'ebrenca, que segons l'informe de la URB encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
0: Avui comença el període de caça de mitja veta a Catalunya, que es prolongarà fins a mitjans de setembre. S'inicia les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès i permet capturar 6 espècies d'ocells, entre ells la guatlla o la garsa. Lleida, per Joan Álvarez.
9: La mitja veda permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i en la majoria de casos migradores que assoleixen en aquest període la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. Entre les novetats d'aquesta mitja veda destaca que el nombre màxim de captures de guatlla es limita a 15 exemplars per caçador i dia, mentre que la temporada anterior el límit era de 20. Aquest període de mitja veda només es pot practicar a les àrees privades i locals de caça que ho tinguin aprovat en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica vigent, que són un miler. Les comarques de Lleida concentren el nombre més elevat de captures, especialment de guatlla. Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar. El paquet portaveu una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a un company desaparegut. És el mateix distintiu que tenien altres paquets de cocaïna localitzats els últims dies a les platges de Badalona, Tarragona i Sitges. Els Mossos han confirmat aquesta emissora que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
3: 3CAT Info.
0: Tornem a Lleida, un descobriment de fa 60 anys i l'obsessió d'un paleontòleg català per seguir la pista a un dinosaure impossible. Aquests són els ingredients de l'últim gegant del Pirineu, la novel·la de Jordi Portals, que explica la trepidant història que hi ha al darrere del descobriment del dinosaure més gran d'Europa a Orcau, al Pallars Jussà. Ens ho explica la Noelia Caselles.
10: El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg alemany Walter Kühn al municipi d'Orcau, al Pallars Jussà. Tot i que en aquell moment el científic ja va intuir la magnitud del descobriment, no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
11: És una història que és veritat que s'allarga en 60 anys, és la història d'una excavació paleontòleg lògica, de la descoberta d'un gran animal, però que està farcida d'elements de misteri, detectivesca, aventures.
10: Les excavacions es reprenen gràcies a la feina pràcticament obsessiva del paleontòleg Bernat Vila, que acabarà confirmant que les intuïcions de Kühn eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. Això perquè els dinosaures aquí eren molt més petits que Amèrica per la configuració geogràfica d'aquell moment. Vila també destaca com la història de la troballa ha influït en el nom.
12: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten, peces d'un trencaclosques molt gros, i això no és gens normal. I per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
10: Amb l'últim gegant del Pirineu, Portals ens apropa al món de la paleontologia, però amb tints d'un thriller, un relat que barreja aventures i ciència.
13: Les tasques d'extinció van bé.
14: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions localitzades, per exemple, a l'N340 a l'altura del Vendrell i de Creixell en sentit sud en direcció Tarragona, al nord la Nacional 2 a la zona fronterera de la Jonquera, al Portús en direcció França, C65 a Cassà de la Selva en direcció Girona, i a causa d'obres, complicacions a la C28 al Port de la Bonaigua a l'altura de la Vall de Ruda, i a retencions en tots dos sentits perquè s'hi fa pas alternatiu. I a Barcelona també per obres, aturats a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vall Carca en sentit Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies acumulen retards de 20 minuts a causa de l'avaria d'un tren a l'estació de Barcelona Sants. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
14: El temps.
0: Tomàs Molina.
17: Canvis en la situació meteorològica amb aquests núvols que són presents a la major part de Catalunya, fins i tot amb alguna gota, amb alguna roïna que cau en algun punt de la façana litoral. Persistirà aquesta situació de cara a la tarda amb nuvolades, amb alocats, alguna tempesta també, que seran freqüents, sobretot a la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre, també a l'interior de les comarques gironines. Localment poden ser intenses i acompanyades de calamarsa, i ja al vespre d'aquest dijous o la matinada de divendres n'apareixeran també en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Temperatures avui clarament inferiors a les d'ahir. Les més altes al Pla de Lleida podran arribar fins als 36-37, però a la major part del país la temperatura màxima estarà per sota dels 34 o 33 graus. De cara a divendres, al matí més sol, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però ja amb ruixats que des de primera hora del matí podrien afectar alguns punts del litoral de Barcelona i de les comarques gironines, fins i tot localment amb alguna tempesta que pogués descarregar amb moderada forta intensitat. A la tarda, la possibilitat de ruixats i de tronades reapareixerà i serà força més freqüent en qualsevol indret del país. Les més intenses correspondrien a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. I la temperatura seguirà amb aquesta tendència a la baixa, no només divendres, sinó també el cap de setmana, que persisteix aquesta situació d'inestabilitat. No pas pluja continuada, però sí nuvolades, ruixats, tronades, que al llarg de dissabte i diumenge seran freqüents en diversos indrets del país. Temperatures normals per l'època de l'any ja al cap de setmana, i si els mapes no ens enganyen, la setmana vinent persisteix la situació d'arribada d'aire més fresquet, que portarà encara una mica més de descens de la temperatura.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
18: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
19: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
20: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
19: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
21: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
19: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
1: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
2: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
1: Primera parada, Museu d'Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
22: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
1: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
23: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
1: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
24: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
1: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruski Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
25: It's just the sheer beauty of it.
26: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
1: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
27: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
18: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.
14: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
14: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
14: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol després de guanyar ahir el trofeu Gamper en superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Van marcar a Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Isidro va aconseguir el gol dels egipcis a la segona part. El britànic Anthony Gordon, que va debutar al Camp Nou, va fallar un penal en els últims instants del partit que va aturar el porter egipci. Unes 55.000 persones eren al Camp Nou on es tornava a jugar un Gamper després de 4 anys. Abans del partit es va presentar la plantilla i Rodri va ser un dels jugadors més ovacionats, tot i que finalment no va jugar. Rafinha va parlar com a primer capità provisional i va tenir un record per a Roni Bardaggi, operat fa uns dies.
5: Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Roni, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble.
4: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, es va atrevir amb algunes paraules en català al seu discurs i es va mostrar ambiciós davant la nova temporada.
6: I think we have a really great team.
7: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble.

0: Mira, Ángel Gil, que es el CEO del club, habló y expuso clarísimamente cuál es la posición del Atlético de Madrid en este asunto, con tantas especulaciones, tantos comentarios periodísticos, y yo no tengo más ni menos que remitirme a esas palabras, que son exactamente la posición del club y de forma definitiva.
1: 3CAT Info.
2: Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit Rayo Vallecano a l'Avés a les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid es va estrenar ahir en partit encara de la primera jornada amb victòria per 2-0 contra el Màlaga. Van marcar la segona part Lee Kang-in i Baena. Els matalassers presenten avui Cristian, Cuti, Romero, central argentí procedent del Tottenham anglès. I pel que fa a l'Espanyol, el director esportiu Monchi explica que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador en funció de les sortides que hi hagi.
3: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
2: Encara de l'Espanyol ha mort l'exjugador Josep Parra, un dels grans defenses dels anys 50 i un dels jugadors més importants per a la història del club blanc i blau amb 241 partits disputats. Va ser també internacional amb la selecció espanyola, amb qui va arribar a jugar en el Mundial del Brasil 1950. A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Colmes Júnior, fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i amplia el contracte dues temporades. Demà el Girona juga a les 9 del vespre contra el Córdoba en partit de Lliga. David López és molt dubtós i el tècnic Quique Álvarez creu que els últims fitxatges, Unai i Moomin, encara no jugaran.
4: Són dos jugadors que vindran a sumar, que la veritat és que estic content amb la seva incorporació. Els hi falta pues, acondicionament una mica. Llavors és difícil que per aquest cap de setmana estiguin, no? Perquè...
2: Al Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina jugarà a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. En handbol avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya. Primer partit de semifinals masculines, Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Antonio Rama, entrenador del Granollers.
5: Bé, doncs sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és... Per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça.
2: I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip el Red Bull fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està al circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos.
1: Trescat Info.

Bon dia, són les 11. Ara mateix us informa des de 3 que t'info, Òscar Callau. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. En aquest context, l'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà

0: Barberà comença la barema amb unes previsions força semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, a retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, la marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugarà al camp de l'Elche. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga de la primera divisió de futbol amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra el Màlaga per 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: Pel que fa al temps, tenim cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada. A la tarda plourà en molts indrets del país, amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafogó.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts de les 11. Agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local estan desallotjant la platja del Trampolín a Ceuta, on s'estan milers de migrants que van arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva que hi va haver a finals de juliol. Els estan traslladant als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places. A la platja, però, hi podria haver-hi entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. S'estan habilitant dos espais més per acollir més migrants, però encara no estan acabats. De tot plegat, parlem amb Ramsès Mohamed Azumic, educador social i activista de l'associació ELIN, que treballa a Ceuta amb les persones migrants. Ramsès, bon dia, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué información tiene ahora mismo del desalojo de la playa del Trampolín?
3: Bueno, pues ante la noticia del desalojo desde la asociación nos hemos movilizado para ver cómo estaba procediendo y a dónde estaban redirigiendo estas personas. Y actualmente pues hemos podido constatar que aún permanecen en la playa muchas personas, especialmente personas marroquíes, pero también personas de nacionalidad palestina, siria, yemení, que ahora mismo se encuentran muy confusas y no entienden muy bien qué está pasando, porque la información a la que están teniendo acceso a través de las fuerzas de seguridad es bastante limitada. Los han relocalizado en dos puntos, concretamente Loma Colmenar, donde se estaba anunciando la instalación de unas tiendas de campaña, y por otro lado, en Loma Margarita, una explanada de propiedad del Ministerio de Defensa, donde se ha localizado a las personas del África Negra, especialmente de origen subsahariano. En ese sentido, vemos que estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. No hay nada montado, hay tiendas de campaña que todavía tienen estructuras dañadas por las noches de viento que hemos tenido últimamente, así que no sabemos muy bien cuál va a ser el futuro de estos espacios temporales de relojo de estas personas y en qué momento se van a disponer de espacios protegidos para poder residir. Lo que sabemos por el momento es que están a la espera. Estamos a la espera de ver qué va a pasar y tampoco sabemos qué va a pasar con esas personas que siguen en la playa y que, como digo, entre ellas hay personas de origen sirio, yemení, palestino, que parecen marroquíes, no lo son, pero que sí son personas con un claro perfil de protección internacional.
0: ¿En qué ambiente, digámoslo así, se está produciendo ese traslado, ese realojo en relación a la policía o las fuerzas de seguridad, por ejemplo?
3: Bueno, vemos una gran presencia de, cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes que se encuentran sentadas en estas lomas, en estas explanadas, en espera de conocer su destino. Cada vez van llegando más agentes, cada vez hay más seguridad en el perímetro. Nos acaban de solicitar que salgamos del perímetro un agente de la Policía Nacional y realmente pues observamos que está habiendo un gran desplazamiento y movilización de los mismos. Todavía hay presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la playa, así que consideramos que lo que es más probable es que procedan a la filiación de todas estas personas que hasta el momento se encontraban en una situación de precariedad, de completo abandono institucional durante más de 20 días y tras ello esperamos que procedan a introducirles en las diferentes carpas que, como digo, todavía no se encuentran montadas, muchas de ellas están dañadas por el viento y no sabemos qué momento del día, ¿no? Pues procederán a ser utilizadas.
0: Gracias, Ramsés. Tenemos de momento algunos problemas de recepción de la llamada. Sabemos seguro que se han habilitado 1.800 camas y las cifras bailan respecto a los migrantes que malviven en las playas. ¿Qué crees que va a pasar con los que no quepan en estos espacios habilitados por el gobierno español?
3: Bueno, la ministra de Inclusión hacía referencia que aunque se habían habilitado 1.500 plazas, este número está posible ampliarse hasta los 4.000 plazas. Como digo, en la ciudad de Ceuta actualmente sabemos por las cifras que hemos manejado las entidades que hemos estado trabajando día a día con estas personas que esa cifra es muy superior. Hay más de 4.000 personas, evidentemente, pero entre menores que esperemos sean relocalizados y reubicados en diferentes espacios protegidos y tutelados, ¿no?, por la ciudad autónoma de Ceuta, pues esa cifra de personas migrantes identificadas se reduzca y que efectivamente se pueda dar acogida a todas estas personas que se encontraban en situación de precariedad en esa playa. Por el momento, como digo, vemos que se han llevado los grupos, vemos que sigue habiendo gente, bastante gente en la playa, sigue habiendo presencia de policía y guardia civil y estamos pues un poco atentas a ver cuál va a ser el destino y la actuación policial en este sentido.
0: Ramsés, de Asociación ELIN. En el caso de las niñas, el gobierno va a trasladar 500 a la península. ¿Crees que hay más? ¿Es un colectivo mayor que este número que se va a trasladar, del cual se harán cargo las ONGs? ¿Qué información tienes ahora mismo de las niñas, las más vulnerables?
3: Aunque al principio se puedan trasladar 500, consideramos que sigue habiendo muchas más niñas en la ciudad autónoma. Tenemos que recordar que aunque hay algunas que se encuentran en estos polideportivos que estén habilitados como espacios de respuesta inmediata por parte de las asociaciones vecinales, es decir, no la administración, sino los vecinos y vecinas de la ciudad de Ceuta, es importante pues recordar que hay niñas y niños que se encuentran acogidos en casas de particulares que han decidido otorgarles un espacio de protección frente a esa situación de calle, ¿no?, en la que se encontraban sometidos. Esperemos que en los siguientes días pues, se haga un trabajo exhaustivo de reconocimiento de quiénes están, de cuántos menores hay y sobre todo pues, de habilitación de recursos y espacios para acogerles.
0: Finalmente te preguntaría, ¿qué opináis en el IN de los que piden, como el PP, como la Comisión Europea, la devolución inmediata en bloque de todos los inmigrantes, incluidos los menores?
3: Bueno, yo aquí una vez más hago un recordatorio y un llamamiento tanto a las autoridades locales de Ceuta como al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Unión Europea. No se puede hablar de devoluciones masivas sin garantías. Tenemos un cuerpo normativo, una serie de leyes, una constitución que protege y que da seguridad jurídica a las personas. No se puede hablar de esa manera del retorno de las personas a Marruecos, sean o no sean magrebíes. Hay que seguir una serie de procedimientos, hay que dar una serie de garantías, hay que ofrecer protección, hay que garantizar el derecho a la solicitud de protección internacional y, sobre todo, no se puede, desde los cargos políticos, actuar con irresponsabilidad usando discursos claramente que no respetan ni conciben la realidad legislativa y jurídica del Estado español y, por tanto, también de la Unión Europea.
0: Doncs és el testimoni de Ramsés Mohamed Azoumic, educador social, activista de l'associació ELIN, des de Ceuta, en aquest dia de trasllat dels migrants cap als centres habilitats pel govern espanyol. Ramsés, gràcies. Buenos días.
3: A vosotros.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Amb aquesta entrevista en directe ens hem situat a 3 minuts i mig per arribar a 12:15. Continuem parlant de la calor, que ha marcat un nou rècord a Catalunya en 20 dies aquest estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És una xifra inèdita, perquè en tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Ahir va ser el 20è dia, doncs, amb aquestes temperatures extremes. Doncs bé, en aquest context, l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, ha començat la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules, segurament amb temperatures molt elevades, i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars.
4: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: I tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels agents rurals, el risc és molt alt en bona part de les Terres de l'Ebre i en comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt en bona part de l'interior i al litoral del país. Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado a Càceres, Extremadura, ha cremat ja 2.200 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius del LUME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azabal, descarta les causes naturals.
5: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: I l'incendi d'Osca a les penyes de Riglos ha quedat estabilitzat aquest matí després de cremar 14.500 hectàrees. Anem ara cap als tribunals perquè avui declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú, un conflicte que va tenir el punt àlgid dissabte amb una baralla multitudinària. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Estela Busoms.
6: Justament el conflicte s'origina pels constants robatoris i agressions que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al Parc de les Vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els seus agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs i avui 5 passen a disposició judicial. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confiïn en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
7: Se'ns ha informat com s'ha d'actuar quan una persona sent lesionat els seus drets. I tothom ha estat d'acord que s'ha de treballar i que han de col·laborar precisament amb que això sigui un èxit. Vull dir que ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
6: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del Parc de les Vies es mantindrà tota la setmana.
0: Amb aquesta informació hem arribat a un quart de 12. El trànsit, tot seguit amb Mariluz García. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Hi ha complicacions a la carretera N260 a la Vall de Viana en direcció Ripoll, on es fa pas alternatiu a causa d'un vehicle avariat, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. També aturades a la C31 Nord a Torroella de Montgrí en direcció Figueres, a la Nacional 2 a la zona fronterera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, d'entrada a França. També hi ha complicacions a la Nacional 2 als voltants de Figueres, en sentit nord. També a la C31 hi ha força volum de vehicles a l'altura de Llofriu i de Palafrugell, en totes dues direccions, però sobretot en sentit nord. Ara també s'intensifica la circulació a l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès, en direcció Girona, i a causa d'obres a la Ronda Ada, la Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, i també per treballs a la calçada es fa pas alternatiu a la C28 al Port de la Bonaigua, a la zona de la Vall de Ruda, cosa que provoca retencions en tots dos sentits. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
9: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
10: Comença a notar-se el canvi, un canvi que es veu amb aquest augment de la nuvolositat, fins i tot amb algunes gotes que cauen en alguns punts de la façana litoral, gotetes petites. Podria haver-hi algun ruixat una miqueta més destacable, especialment pel que fa a zones de la Costa Daurada, i també alguna goteta que pot caure al llarg de les properes hores d'aquest matí en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La tendència de cara a la tarda serà que els ruixats guanyin terreny. Els ruixats i les tempestes seran freqüents aquesta tarda vespre a les comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a l'interior de les comarques gironines, amb alguna tempesta que pot descarregar amb força i fins i tot acompanyades de calamars o pedra, i ja al vespre nit o la matinada de divendres també arribaran aquestes tempestes més fortes en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Avui temperatura que baixa clarament respecte a les d'ahir, les temperatures més altes seran 36-37 a les comarques del Pla de Lleida, però en conjunt, les màximes avui estaran per sota dels 34-33 a la major part del país, això sí, amb xafogor acusada. La tendència de cara als propers dies és que la temperatura continuï baixant. La inestabilitat no acaba de fer net. No estem parlant de pluges generals ni continuades, però sí de ruixats que al llarg dels propers dies seran freqüents en molts indrets del país. Demà al matí potser farà més sol a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però ja hi haurà ruixats que al matí, primera hora, ja poden ser freqüents i algun moment forts en àrees de la costa del Maresme, fins i tot àrees de la Selva o de l'Empordà. A la tarda els ruixats guanyaran terreny, apareixerien en més indrets del país, els més intensos correspondrien a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. El cap de setmana persisteix aquesta situació de ruixats que aniran alternant amb grans clarianes, tant dissabte com diumenge, i les temperatures a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós, amb temperatures normals per l'època de l'any al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent, si els mapes no ens enganyen, encara baixarien una miqueta més.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara plana internacional. Almenys 13 persones han mort i una trentena han quedat ferides a Ucraïna per un atac rus aquesta matinada, segons l'últim balanç oficial. L'acció contra Kiev i la seva regió s'ha fet amb dotzenes de míssils i 168 drons, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses aèries, segons informa l'exèrcit. Tot i això, els que han aconseguit l'objectiu han fet mal en barris residencials, un hospital infantil i una escola. Durant una estona, també hi ha hagut un tall en el subministrament elèctric en una zona de la capital. L'alcalde ha decretat per demà dia de dol oficial a la ciutat. El president Zelensky ha explicat que les tropes de Moscou també han provocat danys en una infraestructura de gas al sud del país, en un atac massiu que, segons denuncia, ha estat planificat de fa temps per fer mal als civils. Zelensky assegura que mentre Moscou inverteix en míssils balístics per provocar una escalada en el conflicte, el món no hi respon adequadament. Per la seva part, Rússia ha patit atacs amb drons al port de Taman, al Mar Negre, i a un complex industrial de la regió de Tatarstan, a 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou, segons les autoritats i les agències del país. I Corea del Nord ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó, hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang que busca mantenir l'atenció a la regió i atemorir sobretot Corea del Sud i també el Japó. Tot plegat arriba quatre dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
11: Hi Té 57 armes nuclears molt potents, no ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'escenari d'aquesta trobada podria ser la Xina. I nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar en concret cap país ni cap pas concret, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar a les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost per via del seu ministre d'Afers Estrangers que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà una derrota i defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat sense cap resultat el termini de 60 dies que les dues parts s'havien donat per trobar una solució a la guerra a l'Orient Mitjà. El conflicte fa 6 mesos que dura i l'Iran i els Estats Units han anunciat dues vegades acords d'alto el foc, a l'abril i al juny, i la voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per l'estret d'Hormuz, però els intents fins ara han fracassat. La falta d'expectatives de solució a la guerra fa pujar el preu del petroli fins als 92 dòlars al barril de Brent. Un quart i mig de 12 condemna a cadena perpètua per qui va ser un dels empresaris més poderosos de la Xina. El fundador i expresident del gegant immobiliari Evergrande, Zhu Jiayin, ha estat condemnat aquest dijous per frau financer per un tribunal de Shenzhen. Xu va arribar a ser l'home més ric de la Xina l'any 2017, quan la seva fortuna es calculava en 42.000 milions de dòlars. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar durant 5 anys els comptes de la companyia, inflant artificialment els preus, els actius i amagant els passius de manera continuada i a gran escala.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Les varietats primerenca, Chardonnay i Pinot Noir han començat a entrar als cellers. Durant els pròxims dies ho farà el Macabeu i la setmana que ve començaran a collir la Garnatxa Blanca. Enguany, la verema s'ha tornat a avançar un parell de setmanes a causa de les altes temperatures. La secretària tècnica de la DEO Conca de Barberà, Elisabet Saez, calcula que arribaran a una xifra similar a la de l'any passat i s'acostaran al 1,5 milió de quilos de raïm. Les previsions eren més bones fa uns mesos, però les altes temperatures han afectat el fruit.
17: Les altes temperatures han fet que el gra pues, no s'acabi d'inflar. O sigui, ja està madurat, però són petitets. Les previsions és que sigui similar o una mica menys que... Jo crec que serà similar a l'any passat.
16: L'avantatge de la sequera és que les vinyes no han tingut malalties associades als fongs. Ara que ha arrencat la verema, però, es preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita.
17: A l'agost, l'aigua ve acompanyada de pedra. I llavors aquí és on podem patir. Tot i que aquest cap de setmana ja hem tingut una pedregada aquí a Montblanc, però només ha afectat a Montblanc i alguna vinya tocada.
16: Abans el dia del Pilar marcava la meitat de la verema. Enguany estan convençuts que ja hauran acabat.
0: Esports. 5 minuts per arribar a 11:45 en companyia de Montse Raya. Bon dia.
18: Hola, bon dia. El Barça està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol després de guanyar ahir el Gamp per superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Van marcar Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Anthony Gordon va fallar un penal en els últims instants del partit que va aturar porter egipci. Amb la novetat de Koundé a l'eix de la defensa, fent parella amb Gerard Martín, es va presentar el Barça de Hansi Flick davant la seva afició. De planter va entrar l'11 Xavi Espar, d'interior esquerra, i Hamza Abdelkarim a la punta d'atac. L'egipci de 18 anys és el màxim golejador blaugrana de la pretemporada amb 4 gols. Diumenge el Barça debuta a la Lliga al Camp de l'Elx i des de l'equip blaugrana Valde creu que l'últim fitxatge, Rodri, aportarà molt a l'equip.
19: Bueno, crec que és un jugador molt bo. Ara mateix crec que és el millor o un dels millors migcampistes defensius del món. Té un baló d'or, un jugador amb molta experiència i crec que ens ajudarà molt a tot l'equip.
18: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, es va atrevir amb algunes paraules en català al seu discurs i es va mostrar ambiciós davant la nova temporada. El director esportiu, Deco, va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. I pel que fa a Cancelo, no el van poder presentar i al Gamper, tot i que el jugador s'havia vestit per sortir al camp, perquè faltava alguna documentació per tancar el seu fitxatge. A Cancelo el presentaran oficialment avui. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, amb el partit Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9 del vespre. Encara de la primera jornada, l'Atlètic de Madrid va guanyar ahir el Màlaga 2-0, encara sense Julián Álvarez. Els matalassers presenten avui Cristian Romero, el Cuti Romero, central argentí procedent del Tottenham. Pel que fa a l'Espanyol, el director esportiu Monchi explica que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador en funció de les sortides que hi hagi.
20: Bueno, ya va a depender un poco también de las salidas que hayan de aquí al final del mercado. Tenemos más o menos una idea de que pueda haber movimiento en otra posición y estamos preparados para ello, pero tendría que haber alguna salida más.
18: Ha mort l'exjugador de l'Espanyol, Josep Parra, un dels grans defenses dels anys 50 i un dels jugadors més importants per a la història del club, amb 241 partits disputats. Va ser també internacional amb la selecció espanyola, amb qui va arribar jugant al Mundial del Brasil de 1950. A segona divisió, el Girona ha renovat el jove central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029. Va arribar l'estiu passat i ampliar el contracte per dues temporades. El Girona demà juga a les 9 del vespre al camp del Córdoba en partit de Lliga. David López és molt dubtós. El tècnic Quique Álvarez creu que encara no jugaran els dos últims fitxatges, Unai i Moumin. Álvarez admet que hi ha una situació de provisionalitat perquè encara hi podria haver algunes sortides de jugadors. En el cas de Benat, diu que es troba bé i que pot jugar demà.
21: Jo crec que és una confusió. Aquí hi ha un tema a part i després els altres jugadors, doncs, bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats, no? I aquest una mica és el d'això davant a ara mateix, però bueno, està bé, està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà convocat.
9: 3CAT Info.
18: Al Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina jugarà a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. En handbol avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de semifinals masculines, Sant Joan d'Espí Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Antonio Ram és l'entrenador del Granollers.
22: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
18: Demà serà el torn del Barça i el Sant Vicenç i els dos partits de semifinals femenines d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. En bàsquet, avui l'Hernán Lleida presenta 4 nous fitxatges, Darius McGee, Zachary Perrin, Marc Hughes i Aurimas Majaus, que serà a l'una al migdia, i en ciclisme 4 catalans seran a la Vuelta, que comença dissabte a Mònaco. David de la Cruz i Marcel Camproví correran amb l'equip Pinarello, Pau Miquel amb el Bahrain i Marc Brustenga amb el Kern Pharma.

0: Hem sentit els senyals horaris de 11:15. Com sempre, recapitulem i recordem els titulars més destacats en aquesta hora a l'antena de 3CAT Info. Bon dia, us saluda Òscar Callau. La policia desallotja aquest matí més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap als espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. Fa uns minuts ens ha descrit la situació complicada Ramsés Mohamed Azoumic, educador social i activista de l'associació ELIN, que treballa a Ceuta amb les persones migrants. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya en 20 dies aquest estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest context, l'empresa pública L'Energètica ha començat a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans amb l'objectiu que el 2028 tots els centres disposin de panells solars per alimentar els aparells d'aire condicionat. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. A partir d'ara, i entre altres qüestions, parlarem de dinosaures i de castellers. Els primers són els protagonistes de L'últim gegant del Pirineu, la novel·la de Jordi Portals que explica la història que hi ha darrere del descobriment del dinosaure més gran d'Europa a Orcau, al Pallars Jussà. I els segons, els castellers, són els protagonistes de la Diada de Sant Magí a Tarragona, que va celebrar ahir una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. Pel que fa als esports, Montse.
1: El Barça està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugarà al camp de l'Elx. A Can Selva presentaran oficialment avui.
0: Aquest matí tenim cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada. A la tarda plourà molts indrets del país, amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafogor. Ara passen 3 minuts de 11:45. Un ampli desplegament policial ha estat desallotjant la platja del Trampolín a Ceuta, on s'estan milers de migrants que van arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva que hi va haver a finals de juliol. Els estan traslladant als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places. A la platja, però, hi podria haver entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. I Ramsés Mohamed Azoumic, educador social i activista de l'associació ELIN, que treballa a Ceuta amb les persones migrants, ens ha explicat fa uns minuts que hi ha molta confusió i dubtes entre els migrants enmig d'una forta presència policial. Ens ho ha explicat fa uns minuts aquí, a 3CAT Info.
2: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
0: Migrants que després s'aniran identificant i allotjant.
2: Lo que es más probable es que procedan a la filiación de todas estas personas que hasta el momento se encontraban en una situación de precariedad, de completo abandono institucional durante más de 20 días y tras ello esperamos que procedan a introducirles en las diferentes carpas.
0: L'associació ELIN confia que es vagin ampliant els espais per acollir els migrants perquè amb les 1.800 places no es pot donar assistència a tothom.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, cosa que és una xifra inèdita. Doncs bé, en aquest context, l'empresa pública d'energies renovables, L'Energètica, ha començat la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules, segurament amb molta calor, i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars.
4: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. Parlem de calor, però també d'una baixada prevista de temperatures en els propers dies, però malgrat tot, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels Agents Rurals, el risc és molt alt en bona part de les Terres de l'Ebre i en comarques com el Segrià o la Noguera, i també hi ha risc alt en bona part de l'interior i el litoral del país.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 12:30, no deixem encara de parlar de les conseqüències, els efectes de la calor, perquè també afecta de ple els usuaris del transport públic a les zones d'espera sense climatització.
5: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
0: Malgrat que dins la majoria dels combois hi hagi aire condicionat, associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures en zones d'espera i andanes de trens, metro i autobusos desincentiven l'ús del transport col·lectiu. Adrià Ramírez és vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
6: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure's en altres casos, doncs gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia.
0: I enmig d'aquestes calors extremes, un informe internacional avisa que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial dels mars. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant, i molt, a les Illes Balears. Ens ho explica des de Can Picafort, a Mallorca, Caterina Carmany.
7: La imatge de banyistes entrant a poc perquè l'aigua de la mar refrescava s'ha acabat. De fet, gairebé no s'ha viscut aquest estiu a Mallorca. La mitjana de l'aigua a l'agost és de 30 graus, 4 més de l'habitual. Els banyistes de tota la vida de Can Picafort ho tenen clar. El canvi climàtic ha arribat. Sentim na Leo i na Victòria.
8: Lo malament que han tractat la terra.
9: És evident, el canvi climàtic. Tots els polítics que diuen que no existeix el canvi climàtic els convida que venguin per aquí.
7: Rècords als que s'ha arribat aquest estiu, per exemple, els 33 graus de l'aigua de la Dragonera o els 32 de la costa menorquina.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Els Mossos han denunciat el propietari d'una masia de Bescanó al Gironès i una empresa constructora per abocar 64 tones de residus de la construcció en una bassa de rec. Girona, Núria Pereira.
10: La bassa es troba a la masia. Segons els Mossos, el seu propietari no té cap permís per reomplir-la i encara menys de residus sense tractar. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona havia rebut avisos sobre un possible abocament il·legal i el 31 de juliol es va dirigir a la bassa. Té uns 400 metres quadrats i van veure que dins hi havia una màquina excavadora i un vehicle de transport que hi abocava residus de construcció, però també plàstics i ferro. Els Mossos van seguir el camió i van comprovar que anava a una parcel·la del municipi de Sant Gregori, on carregava més residus i tornava cap a la bassa. Els Mossos van identificar 3 operaris. Un transportava les runes fins a la masia, l'altre les escampava dins la bassa i un tercer les cobria amb terra per amagar els residus. No tenien cap document on constés l'origen ni destí del material abocat. Segons els Mossos, s'hi han abocat uns 6 camions de residus amb un pes de 64 tones, més 3 camions de terra i fang per cobrir-los i no aixecar sospites. La finca ja havia estat denunciada perquè s'hi van localitzar tallers mecànics sense autorització i també per mala gestió de residus.
0: Un descobriment de fa 60 anys i l'obsessió d'un paleontòleg català per seguir la pista a un dinosaure impossible són els ingredients de l'últim gegant del Pirineu, la novel·la que Jordi Portals ha escrit per explicar la història que hi ha darrere el descobriment del dinosaure més gran d'Europa a Orcau, al Pallars Jussà. Lleida, Noelia Casellas.
11: El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg alemany Walter Kühne. Tot i que en aquell moment el científic ja va intuir la magnitud del descobriment, no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
12: És una història que és veritat que s'allarga en 60 anys, és la història d'una excavació paleontològica, de la descoberta d'un gran animal, però que està farcida d'elements de misteri, detectivesca, aventures...
11: Les excavacions es reprenen gràcies a la feina pràcticament obsessiva del paleontòleg Bernat Vila, que acabarà confirmant que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. Això perquè els dinosaures aquí eren molt més petits que Amèrica per la configuració geogràfica d'aquell moment. Vila també destaca com la història de la troballa ha influït en el nom.
13: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten... peces d'un trencaclosques molt gros i això no és gens normal. I per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
11: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei, porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: De Lleida anem cap a les Terres de l'Ebre. El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic en aquestes comarques del sud de Catalunya. Totes quatre freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat existent entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
14: L'any passat va ser el sisè consecutiu en què la població va créixer globalment a les quatre comarques ebrenques. L'informe d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. Augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
15: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
14: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
15: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit les Terres de l'Ebre se situen una mica per sota de la mitjana catalana. Per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
14: Una economia, l'ebrenca, que segons l'informe de la URB, encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
0: I ara anem cap al Solsonès. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és es queden sense atenció. Llorenç de Morunys, Sant Llorenç de Morunys, Joaquim el Balater.
16: Els usuaris i els consistoris de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra lamenten que quan la metgessa habitual té vacances, festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé només es cobreix el servei durant unes hores. Per això s'han queixat el centre sanitari del Solsonès i el seu titular, el Consell Comarcal. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
17: No es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei, sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno... Crec que s'ha de fer un esforç per les on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
16: També lamenten problemes tècnics continuats al centre i la desaparició de serveis com la pediatria o la llevadora. Per tot plegat, dilluns hi va haver una concentració i no descarten tornar-se a mobilitzar. Helena Sala és veïna de Sant Llorenç.
18: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè... això continuï com era.
16: El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir el servei, encara que no sigui al 100%, desplaçant personal des de Solsona. I defensa que, en qualsevol cas, l'assistència està assegurada amb el personal de guàrdia.
0: Hem arribat a 3:15. Repassem l'estat de carreteres i autopistes. Amb Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Hi ha un vehicle avariat a la carretera N260 a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que ocupa part de la calçada si fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions puntuals de moment en totes dues direccions. També complicacions per obres a Barcelona, a la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs. I també per treballs a la calçada es fa pas alternatiu a la carretera C28 al Port de la Bonaigua, a la zona de Naut Aran, a la Vall de Ruda. Provoca retencions puntuals en tots dos sentits. També cues sense incidències a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, per anar cap a França, o a la C65 a Cassà de la Selva en direcció Girona. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Tomàs Molina.
20: Canvis en la situació meteorològica amb aquests núvols que són presents a la major part de Catalunya, fins i tot amb alguna gota, amb alguna roina que cau en algun punt de la façana litoral. Persistirà aquesta situació de cara a la tarda amb nuvolades, amb alocats, alguna tempesta també, que seran freqüents, sobretot a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també a l'interior de les comarques gironines. Localment poden ser intenses i acompanyades de calamarsa. I ja al vespre d'aquest dijous o la matinada de divendres n'apareixeran també en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Temperatures avui clarament inferiors a les d'ahir. Les més altes al Pla de Lleida podran arribar fins als 36-37, però a la major part del país la temperatura màxima estarà per sota dels 34 o 33 graus. De cara a divendres, al matí més sol, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre, però ja amb ruixats que des de primera hora del matí podrien afectar alguns punts del litoral de Barcelona i de les comarques gironines, fins i tot localment amb alguna tempesta que pogués descarregar amb moderada forta intensitat. A la tarda la possibilitat de ruixats i de tronades reapareixerà i serà força més freqüent en qualsevol indret del país. Les més intenses correspondrien a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. I la temperatura seguirà amb aquesta tendència a la baixa, no només divendres, sinó també el cap de setmana, que persisteix aquesta situació d'inestabilitat. No pas pluja continuada, però sí nuvolades, ruixats, tronades, que al llarg de dissabte i diumenge seran freqüents en diversos indrets del país. Temperatures normals per l'època de l'any al cap de setmana, i si els mapes no ens enganyen, la setmana vinent persisteix la situació d'arribada d'aire més fresquet, que portarà encara una mica més de descens de la temperatura.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara fem un repàs dels concerts previstos per avui a festivals i festes majors amb Adrià Clotet.
22: L'Ax en Busto actua al Summerfest Cerdanya en la gira de celebració dels 40 anys de la seva primera actuació. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortun, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
23: Una caseta blanca amb roses al jardí.
22: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Velda presenten Passar-la bé, un recital de versions per veu i acordió. I sonaran cançons de diversos estils, llengües i èpoques amb l'objectiu de compartir una ballada propera i de complicitat amb el públic. El festiu reuneix la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert amb dues de les formacions més destacades de la música popular catalana. La proposta inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge, composta per Jordi Molina.
24: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
22: La Festa Major de Castellbisbal proposa una nit de música festiva amb Doctor Prats, que presenta el seu últim treball, F5, i Mama Duixa, que farà sonar els temes que l'han convertit en un dels noms destacats de la nova escena catalana. A l'Ametlla del Vallès, Sexeni posarà música a la Festa Major amb un concert a la pista coberta del pavelló. El grup lleidatà, conegut per una proposta fresca que barreja pop, electrònica i sons urbans, actuarà a 11:45.
0: I ara la crònica castellera d'ahir a Sant Magí, a Tarragona, amb Josep Almirall.
25: Ha estat una diada de Sant Magí a un molt nivell casteller. Ha destacat la colla jove Xiquets de Tarragona per l'estrena del 5 de 9, el primer que descarrega des del 2023. La jove també ha completat el 2 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 6. També ha estat un gran Sant Magí pels Xiquets del Serrallo i els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han firmat les millors actuacions al seu historial. Els del barri Mariner han descarregat per primer cop la clàssica de 8, 4 de 8, 3 de 8 i 2 de 7, i els del barri Cooperativista han ajuntat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla, a més del 3 de 8. I els Xiquets de Tarragona, la degana de la ciutat, han pogut repetir els seus millors castells de la temporada, el 7 de 8, el 4 de 9 i el 3 de 8. A la tercera ronda han provat d'estrenar el 3 de 9, però quan ja hi tenien dosos l'han desmuntat.
1: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
21: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
1: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
21: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
2: El manresà Manel Estiarte, considerat per molts el millor waterpolista de la història, va decidir penjar el casquet l'any 2000, després de 25 anys al cim del seu esport. Què tenia d'especial l'artífex de la marca plata als Jocs de Barcelona i del celebrat or als Atlanta? Després d'uns inicis a la natació al Club Natació Manresa, es podria considerar que Estiarte ja era un jugador d'elit als 14 anys. Ho sap molt bé Joan Gené.
4: Va tocar marcar una vegada i ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, la baliant en el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va haver manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
2: Gené va ser tot seguit company seu i després el va dirigir a la selecció espanyola. Abans, però, Estiarte va aconseguir dues de les tres fites que ell qualifica de miracles esportius al llarg de la seva carrera. Dos sotscampionats de Lliga amb el Manresa, primer, i la Copa d'Europa amb el Barcelona, ja amb Gené al costat, després. El waterpolista manresà, de retruc, també va elevar el nivell de la selecció espanyola a finals dels 70 i inicis dels 80, just abans de fer les maletes cap a Itàlia i fitxar pel Pescara, on va viure el seu tercer miracle, ascendir l'equip i guanyar una altra Copa d'Europa. A l'Adriàtic se'l bateja, de fet, com el Maradona del waterpolo. A mitjans dels 80, Estiarte va aconseguir 7 vegades seguides la distinció de millor jugador del món, perquè era un jugador dominant. El seu germà Albert, company al Manresa i metge de la selecció espanyola, subratlla les seves característiques físiques.
5: Ell media 1,76 d'alçada, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada era una persona molt, molt flexible. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere, amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut.
2: Dani Ballart, company amb el combinat espanyol, destaca motius de caràcter, mentalitat i tarannà.
6: La facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se.
2: I Gaspar Ventura, company al Manresa i entrenador al Catalunya, explica una ètica de treball espartana.
8: Continuava sent el que estigava primer sent el de parar per entrenar. Només amb una mirada els companys i els seguien. Tenia aquesta forma de fer especial que era, podíem dir, un professional, però ell no ho feia com a professional, sinó com entenia a l'esport.
2: A inicis dels 90, Estiarte buscava també el gran salt amb la selecció espanyola, que va arribar als Jocs de casa. A Barcelona, l'equip que aleshores dirigia el polèmic Dragan Matutinovic va fregar l'or en la recordada final contra Itàlia, però es va haver de conformar amb la plata. Les llàgrimes de Barcelona van servir per enfortir un equip que 4 anys després a l'Atlanta i ja amb Joan Gené a la banqueta es va penjar un or olímpic que tancava el cercle.
26: La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mal encara, però hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan maco.
2: Després de dos conats de retirada, després dels Jocs de Barcelona 92 i d'Atlanta 96, el Maradona del waterpolo va decidir estirar la carrera fins als seus 6ens Jocs, a Sydney, l'any 2000, on va acabar quart després de perdre una agònica semifinal contra Rússia.
26: Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que se m'havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i hi havia el meu germà i tal i qual.
2: Entre Atlanta i Sydney, la determinació d'Estiarte per seguir 4 anys més li va servir per guanyar el seu primer or en un Mundial. Per què a Estiarte se l'ha de considerar la millor de tots els temps? El seu amic de la infància i company de batalles a l'aigua, Jordi Payà, ho té ben clar.
3: És indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món i, sobretot, que ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys. Va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment.
21: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
7: Ronaldo Garcia Moreira.
1: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
21: Esports.
0: Més esports ara, però els d'actualitat, a Montserrat. Bon dia.
9: Hola, bon dia. El Barça està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol després de guanyar i el Gamper en superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Va marcar Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Anthony Gordon va fallar un penal en els últims instants del partit que va aturar el porter egipci. Amb la novetat de Koundé a l'eix de la defensa, fent parella amb Gerard Martín, es va presentar a Barça de Flick davant la seva afició. De planter van entrar l'11, Xavi Espar, d'interior esquerra, i Abdelkarim a la punta d'atac. L'egipci, de 18 anys, és el màxim golejador blaugrana de la pretemporada, amb 4 gols. Diumenge, el Barça debutarà a la Lliga al camp de l'Elx i Eric García té clar que Hansi Flick, l'entrenador, el vol aquesta temporada com a lateral.
10: No, va ser algú del míster, ja ens ho va comentar, ho va comentar al principi de la pretemporada i així ha sigut, no hi ha res raro. En principi va dir que li agradaria que comptar amb mi allà i ja està, no hi ha res més.
9: Flick es va atrevir amb algunes paraules en català al seu discurs i es va mostrar ambiciós

0: Telmo s'havia vestit per sortir al camp perquè faltava alguna documentació per tancar el seu fitxatge. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9 del vespre. Encara de la primera jornada l'Atlètic de Madrid va guanyar i el Màlaga 2-0 encara sense Julián Álvarez. Els matalassers presenten avui Cristian Cuti Romero, central argentí procedent del Tottenham. I a l'Espanyol, el director esportiu Monchi explica que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador.
1: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
0: El club ha informat que Roger Hinojo lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol que forma part de la identitat perica perquè manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo, lateral esquerre de Sallent, de 21 anys, ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat a primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
2: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: I ha mort l'exjugador de l'Espanyol, Josep Parra, un dels grans defenses dels anys 50 i un dels jugadors més importants en la història del club, 241 partits disputats. A segona divisió, el Girona juga demà a les 9 del vespre contra el Córdoba en partit de Lliga. També diem que avui el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina juga a les 2 del migdia contra Nova Zelanda i l'equip masculí ho farà contra Irlanda a les 5 de la tarda i en handbol avui comença a jugar-se la Supercopa de Catalunya amb el primer partit de semifinals masculines. Sant Joan d'Espí Granollers a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà serà el torn del Barça i el Sant Vicenç i també jugaran els dos partits de semifinals femenines Mataró, Granollers i Sant Vicenç, Lleida. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip Red Bull fins al 2030.
3: Trescat Info.

En punt les 12 del migdia. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals del mes de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per a 1.800 persones. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies sobretot a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita.

0: Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Horta, el Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès afirma que es fa tot el possible per cobrir aquest servei.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar ahir el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugaran al camp de l'Elx. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit a Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomfa l'Atlètic de Madrid ahir contra Màlaga 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: La tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera molt més clara.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs d'aquesta hora continua el desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi ha milers de migrants que van arribar a la ciutat autònoma a l'entrada massiva que hi va haver a finals del mes de juliol. La policia els trasllada als dos espais que ha adequat el govern espanyol per acollir-los i que ara mateix disposen de 1.800 places, però a la platja hi podria haver entre 3.500 i 5.000 persones, segons fonts policials. La ministra d'Immigració i portaveu de l'executiu, Elma Said, defensa que el desallotjament és un pas important per normalitzar la situació a Ceuta.
3: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que es España.
0: Segons Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació ELIN, que treballa a Ceuta amb les persones migrants, hi ha molta confusió i dubtes entre els migrants enmig d'una forta presència policial. Ho ha explicat a Trescat Info.
4: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
0: I el següent pas seria que es vagin identificant i allotjant.
4: Lo que es más probable es que procedan a la afiliación de todas estas personas que hasta el momento se encontraban en una situación de precariedad, de completo abandono institucional durante más de 20 días y tras ello esperamos que procedan a introducirles en las diferentes carpas.
0: I confia que es vagin ampliant els espais per acollir els migrants perquè amb les 1.800 places no es pot donar assistència a tothom.
1: Trescat Info.
0: L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí a un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures, com veieu i com patiu, cada vegada més elevades, i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes. L'objectiu, segons el responsable de autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin d'aquests panells solars.
5: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. L'anunci d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu, ha generat opinions diverses de la comunitat científica. Hi ha consens que és un avenç important per la cura d'aquest i altres càncers, però la majoria d'especialistes en oncologia també són prudents perquè les farmacèutiques responsables, Merck i Moderna, encara no han publicat els resultats concrets d'aquest assaig que està en fase 3. El doctor Josep Malvei, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix un dubte important a falta de resultats concrets. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
0: Una visió molt més escèptica és la del doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia i molt crític sempre amb la indústria farmacèutica.
7: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementa el tractament amb immunoteràpia. Amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% a l'última sessió.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Obrim crònica internacional. Almenys 13 persones han mort i una trentena han quedat ferides a Ucraïna per un atac rus aquesta matinada, segons l'últim balanç oficial. L'acció contra Kyiv i la seva regió s'ha fet amb dotzenes de míssils i 168 drons, la majoria dels quals han entrat interceptats per les defenses, han estat interceptats per les defenses aèries, segons informa l'exèrcit. Tot i això, els que han aconseguit l'objectiu han fet mal en barris residencials, un hospital infantil i una escola. Durant una estona també hi ha hagut un tall de llum en una zona de la capital. L'alcalde ha decretat per demà dia de dol oficial a la ciutat. El president Volodymyr Zelensky ha explicat que les tropes de Moscou també han provocat danys en una infraestructura de gas al sud del país en un atac massiu que, segons denuncia, ha estat planificat de fa temps per fer mal als civils. Zelensky assegura que mentre Moscou inverteix en míssils balístics per provocar una escalada en el conflicte, el món no hi respon adequadament. Per la seva part, Rússia ha patit atacs amb drons al port de Taman al Mar Negre. Hi ha un complex industrial de la regió de Tatarstan a 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou, segons les autoritats i les agències del país. Corea del Nord dispara un projectil no identificat cap al mar del Japó hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang que busca mantenir l'atenció a la regió i atemorir, sobretot, Corea del Sud i Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-americà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
8: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'escenari d'aquesta trobada podria ser a la Xina. Doncs bé, parlem justament de la Xina perquè han condemnat a cadena perpètua a qui va ser un dels empresaris més poderosos del país. El fundador i expresident del gegant immobiliari Evergrande, Xu Jiang, ha estat condemnat aquest dijous per frau financer per un tribunal de Shenzhen. Xu va arribar a ser l'home més ric de la Xina l'any 2017, quan la seva fortuna es calculava en 42.000 milions de dòlars. El tribunal considera provat que els responsables de Evergrande van falsejar durant 5 anys els comptes de la companyia, inflant de forma artificial els actius i amagant els passius de manera continuada i a gran escala.
1: 3CAT Info.
0: Tot i la baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui en risc alt o molt alt d'incendis. Segons les dades del Pla Alfa dels agents rurals, el risc és molt alt en bona part de les Terres de l'Ebre i en comarques com el Segrià o la Noguera. I també hi ha risc alt en bona part de l'interior i el litoral del país. Mentrestant, a la resta de l'estat espanyol hi ha diversos focs que preocupen. L'incendi forestal de Pino Franqueado a Càceres, Extremadura, que ja ha cremat unes 2.200 hectàrees, ha obligat a evacuar 700 persones i ha afectat una desena d'habitatges. En les últimes hores, efectius de l'UME s'han afegit a les tasques d'extinció. Malgrat que la investigació està en curs, l'alcalde del municipi, José Luis Azabal, descarte causes naturals.
9: Yo creo que sí, estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado.
0: L'incendi d'Osca a les Penyes de Riglos ha quedat estabilitzat aquest matí després de cremar 14.500 hectàrees. La pluja i la baixada de les temperatures han ajudat a refrescar el terreny, tot i que encara queden alguns punts calents. Ahir ja van poder tornar a casa gairebé 600 veïns de 13 nuclis i avui s'avaluarà el retorn de 117 persones més. El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre. Les quatre comarques preguen als 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i en la desigualtat existent entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
10: L'any passat va ser el sisè consecutiu en què la població va créixer globalment a les quatre comarques ebrenques. L'informe d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. Augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
11: Portem sis anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
10: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
11: Les dades econòmiques són positives. Baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
10: Una economia, la brenca, que segons l'informe de la URB encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
0: Un quart d'una del migdia. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sense noves incidències pel que fa a les carreteres, però sí que hi ha retencions a diversos punts. Es manté el pas alternatiu a l'N260, a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, a causa d'un vehicle avariat, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. També algunes cues a la C31 a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, cap a Figueres, la C65 a Llambilles, direcció Girona, C32 i G600 a Tordera, la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, un altre punt fronterer, l'N145 a la duana de la Farga de Moles d'entrada a Andorra, Nacional 260 a Puigcerdà, l'N340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona, i a causa d'obres, l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló, la C28 a l'altura de la Vall de Ruda, al Port de la Bonaigua, en tots dos sentits, i a Barcelona, la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs. El transport públic encara retards de 20 minuts a les línies R2, R2 Sud i R2 Nord de Rodalies, després que han retirat un tren avariat a l'estació de Barcelona Sants. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
13: Bon dia. Previsió del temps que està encapçalada per aquest inici de moment discret de descens de la temperatura. Avui ja no assolirem els 41-42 graus d'ahir, escandalosos un cop més aquests valors, i baixen en aquests casos ben bé 5 o 6 graus a ponent, és a dir, màximes igualment molt elevades, 35-36, potser algun 37, doncs en aquestes àrees de ponent, per exemple, ara mateix el el sol és protagonista. Hi ha núvols, però, a moltes comarques. No tot Catalunya, però sí a moltes comarques. Poden deixar alguna goteta, de moment, però a mitja tarda poden ja agafar més empenta cap al Pirineu, amb algunes tronades. I a entrada la nit podrien esquitxar algunes tempestes provinents del mar a la línia costanera, localment amb forta intensitat. De cara a demà, dia molt variable, sempre més assolellat a ponent i al sud durant el matí, nuvolades a la resta, algun ruixat matinal al nord-est, i a la tarda algunes tempestes que podrien ser localment fortes al Pirineu i en algun sector costaner, sobretot l'àrea de la Costa Daurada. I atenció al termòmetre, per fi demà es notarà bastant més i també dissabte el descens de la temperatura.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
0: Continuem amb més coses. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. Tarragona, Ricard Buigues.
14: Les varietats primerenca, Chardonnay i Pinot Noir han començat a entrar als cellers. Durant els pròxims dies ho farà el Macabeu i la setmana que ve començaran a collir la Garnatxa Blanca. Enguany, la verema s'ha tornat a avançar un parell de setmanes a causa de les altes temperatures. La secretària tècnica de la DEO Conca de Barberà, Elisabet Saez, calcula que arribaran a una xifra similar a la de l'any passat i s'acostaran al 1,5 milió de quilos de raïm. Les previsions eren més bones fa uns mesos, però les altes temperatures han afectat el fruit.
15: Les altes temperatures han fet que el gra pues, no s'acabi d'inflar. O sigui, ja està amadurat, però són petitets. Les previsions és que sigui similar o una mica menys que... Jo crec que serà similar a l'any passat.
14: L'avantatge de la sequera és que les vinyes no han tingut malalties associades als fongs. Ara que ha arrencat la verema, però, els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita.
15: A l'agost, l'aigua ve acompanyada de pedra. I llavors aquí és on podem patir. Tot i que aquest cap de setmana ja hem tingut una pedregada aquí a Montblanc, però només ha afectat a Montblanc i alguna vinya tocada.
14: Abans el dia del Pilar marcava la meitat de la verema. Enguany estan convençuts que ja hauran acabat.
0: Els Mossos denuncien el propietari d'una masia de Bescanó al Gironès i una empresa constructora per abocar 64 tones de residus de la construcció en una bassa de rec Girona, Núria Peraire.
16: La bassa es troba a la masia. Segons els Mossos, el seu propietari no té cap permís per reomplir-la i encara menys de residus sense tractar. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona havia rebut avisos sobre un possible abocament il·legal i el 31 de juliol es va dirigir a la bassa. Té uns 400 metres quadrats i van veure que dins hi havia una màquina excavadora i un vehicle de transport que hi abocava residus de construcció, però també plàstics i ferro. Els Mossos van seguir el camió i van comprovar que anava a una parcel·la del municipi de Sant Gregori on carregava més residus i tornava cap a la bassa. Els Mossos van identificar tres operaris. Un transportava les runes fins a la masia, l'altre les escampava dins la bassa i un tercer les cobria amb terra per amagar els residus. No tenien cap document on constés l'origen ni destí del material abocat. Segons els Mossos, s'hi han abocat uns 6 camions de residus amb un pes de 64 tones, més 3 camions de terra i fang per cobrir-los i no aixecar sospites. La finca ja havia estat denunciada perquè s'hi van localitzar tallers mecànics sense autorització i també per mala gestió de residus.
0: Una l'Associació de Veïns del Vendrell ha iniciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament pel funcionament del sistema de recollida porta a porta que consideren caòtic. L'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges. Consideren que hi ha un abandonament sistemàtic per part de l'Ajuntament i un incompliment reiterat per part de l'empresa adjudicatària Fomento de Construcciones i Contrates. Les queixes també provenen del municipi veí de Roda de Berà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents del Vendrell. El sistema del porta a porta es va implantar el mes d'abril i ara l'estiu, amb l'augment de visitants, és quan el problema ha agafat més dimensió amb bosses d'escombraries acumulades al voltant dels contenidors de vidre. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
17: El tema del porta a porta no funciona perquè nosaltres, ni que som una urbanització que bàsicament n'hi ha cases unifamiliars, tenim també un 38% de gent de cap de setmana. Llavors, els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, no té encara residus, per tant el genera el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, perquè si no torna fins al divendres següent, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Rosselló creu que s'han esgotat totes les vies de diàleg amb l'Ajuntament del Vendrell.
18: La decisió d'iniciar aquesta reclamació per via jurídica es fonamenta no en el sistema en si, sinó en la total falta d'actuació i fiscalització de l'Ajuntament davant dels incompliments continus, greus i reiterats de les obligacions contractuals per part de l'empresa adjudicatària, que és Fomenta de Construccions i Contrates. Des de luego, no hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
0: Una de les solucions, segons l'Associació de Veïns, és establir més zones d'emergència obertes durant tot el dia per poder deixar-hi les escombraries. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort al Solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú cobreix aquesta baixa. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalater.
19: Els usuaris i els consistoris de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra lamenten que quan la metgessa habitual té vacances, festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé només es cobreix el servei durant unes hores. Per això s'han queixat al centre sanitari del Solsonès i al seu titular, el Consell Comarcal. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
20: No es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per les on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
19: També lamenten problemes tècnics continuats al centre i la desaparició de serveis com la pediatria o la llevadora. Per tot plegat, dilluns hi va haver una concentració i no descarten tornar-se a mobilitzar. Helena Sala és veïna de Sant Llorenç.
21: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
19: El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir el servei, encara que no sigui al 100%, desplaçant personal des de Solsona. I defensa que, en qualsevol cas, l'assistència està assegurada amb el personal de guàrdia.
0: Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar. El paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a un company desaparegut. És el mateix distintiu que tenien altres paquets de cocaïna localitzats els últims dies a les platges de Badalona, Tarragona i Sitges. Els Mossos han confirmat aquesta emissora que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobada a Castelló. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol després de guanyar el Gamper en superar l'Al Ahly egipci per 2-1. Va marcar Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Anthony Gordon va fallar un penal en els últims instants del partit que va aturar porter egipci. Amb la novetat de Koundé a l'eix de la defensa, fent parella amb Gerard Martín, es va presentar el Barça de Flick davant l'afició. De planter van entrar l'11, Xavi Espart, d'interior esquerra, i Abdelkarim a la punta d'atac. L'egipci de 18 anys s'ha convertit en el màxim golejador blaugrana de la pretemporada amb 4 gols. Diumenge el Barça debutarà a la Lliga al camp de l'Elx i Rafinha en el Parlament com a capità a la jornada d'ahir del Gamper donava la benvinguda als nous fitxatges.
22: També me gustaría dar la bienvenida a los nuevos, no solo los jugadores, pero también hay nuevos en el cuerpo técnico. Decirles que vestir esta camiseta y llevar este escudo es algo de una responsabilidad muy grande, pero es de lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ellos será igual.
2: Hansi Flick, el tècnic blaugrana, es va mostrar ambiciós davant la nova temporada i es va atrevir amb algunes paraules en català al seu discurs.
23: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
2: El director esportiu blaugrana Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. Un Barça que presentarà avui oficialment Cancelo com a jugador. El portuguès no el van poder presentar ahir al Gamper, tot i que s'havia vestit per sortir al camp perquè faltava alguna documentació per tancar el seu fitxatge. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit Rayo Vallecano a l'Avés a les 9 del vespre. Encara de la primera jornada, l'Atlètic de Madrid va guanyar ahir el Màlaga 2-0, encara sense Julián Álvarez. Els matalassers presenten avui Cristian Cuti Romero, central argentí procedent del Tottenham. Pel que fa a l'Espanyol, el director esportiu Monchi explica que volen incorporar un extrem i probablement algun altre jugador. L'Espanyol ha informat que Roger Hinojo lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol que forma part de la identitat perica perquè manté el llegat de l'etern capità Dani Jarqué. Lateral esquerre de Sallent, de 21 anys, Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat a primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
3: Crec que es treballa molt bé a la base. Crec que tots els entrenadors, gent que treballa al club, van tots en la mateixa direcció. Els valors aquests que representen a la 21, que m'han ensenyat des de Benjamí, doncs crec que és important doncs, portar-los sempre amb tu. Crec que et fan ser millor persona i millor jugador a la vegada i bueno, a intentar portar-los amb mi sempre.
2: I a segona divisió, Rodrigo Escudero no continuarà al Sabadell després d'arribar a un acord per la seva rescissió. El davanter tanca la seva etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. El Girona, per la seva banda, juga demà a les 9 del vespre contra el Còrdoba en partit de Lliga. David López és molt dubtós i el tècnic Quique Álvarez creu que els últims fitxatges Unai i Moomin encara no jugaran. En hoquei herba al Mundial de Bèlgica, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, jugarà a les 2 del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. I en handbol comença avui a disputar-se la Supercopa Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines, Sant Joan d'Espí Granollers, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Antonio Ram, entrenador del Granollers.
4: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser, no?
2: I en ciclisme, quatre catalans disputaran la Vuelta, que comença aquest dissabte a Mònaco. David de la Cruz i Marcel Camprubí amb l'equip Pinarello, Pau Miquel amb el Bahrain i Marc Brustenga amb el Kern Pharma. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip Red Bull fins al 2030.
0: Dos quarts d'una del migdia, repassa les principals notícies a aquesta hora. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol amb una capacitat per 1.800 persones. L'empresa pública, l'energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. Aquesta energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. De tot plegat us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que les obres de la línia 1 del metro de Barcelona continuen al termini previst i el servei del tram entre plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. I farem un repàs a la varietat de propostes avui a festivals i festes majors i trobarem des de rock i pop fins a música popular catalana. En Esports Montse, protagonisme pel Barça.
2: Doncs sí, avui presenten Cancelo com a jugador oficialment. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar el Gamper ahir 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge s'enfrontaran a l'Elx.
0: I el temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir, núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera molt més clara. Dos quarts d'una, un ampli desplegament policial ha desallotjat a la platja del Trampolín a Ceuta els migrants que s'havien instal·lat després de l'entrada massiva de finals de juliol. Són uns 1.500, segons fonts del govern espanyol, i els han traslladat als dos espais que s'han adequat per acollir-los i que ara mateix tenen 1.800 places. La ministra d'Immigració i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, defensa que el desallotjament és un pas important per normalitzar la situació a Ceuta.
5: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
0: El desallotjament s'ha fet enmig de la confusió i els dubtes dels migrants, com explica Beatrescat Info Ramsés Mohamed Azumic, que és educació social i activista de l'associació ELIN.
6: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Lo que es más probable es que procedan a la filiación de todas estas personas que hasta el momento se encontraban en una situación de precariedad, de completo abandono institucional durante más de 20 días.
0: El govern té previst habilitar dos espais addicionals per acollir més persones perquè són milers les que encara continuen al ras o en campaments improvisats per la ciutat autònoma, com ha explicat a 3Cat Info Halima Ahmed, portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
7: A la posta del CETI, en el campo, en las escolleras, en las barriadas. O sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
0: I lamenta que les administracions han actuat tard per donar assistència als migrants.
1: 3Cat Info.
0: L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí a un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes. L'objectiu, segons els responsables d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caelles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin d'aquests panells.
8: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va engegar fa dos anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen als serveis públics de la Generalitat provinguin d'energia neta, assequible i de proximitat. Obrim crònica internacional. Almenys 13 persones han mort i una trentena han quedat ferides a Ucraïna per un atac rus aquesta matinada, segons l'últim balanç oficial. L'acció contra Kyiv i la seva regió s'ha fet amb dotzena de míssils i 168 drons, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses aèries, segons informa l'exèrcit. Tot i això, els que han aconseguit l'objectiu han fet mal en barris residencials, un hospital infantil i una escola. Durant una estona també hi ha hagut un tall de llum en una zona de la capital. L'alcalde decretat per demà dia de dol oficial a la ciutat. Mentrestant, el president Volodymyr Zelensky ha explicat que les tropes de Moscou també han provocat danys en una infraestructura de gas al sud del país en un atac massiu que, segons denuncia, ha estat planificat de fa temps per fer mal als civils. Zelensky assegura que mentre Moscou inverteix en míssils balístics per provocar una escalada en el conflicte, el món no hi respon adequadament. Per la seva part, Rússia ha patit atacs amb drons al port de Taman, al Mar Negre, i a un complex industrial de la regió de Tatarstan, a 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou, segons les autoritats i les agències del país. I hem de parlar també d'una nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Donald Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar en concret cap país ni cap pas concret, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar a les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost, per via del seu ministre d'Afers Estrangers, que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà una derrota. I defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat sense cap resultat el termini de 60 dies que les dues parts s'havien donat per trobar una solució a la guerra de l'Orient Mitjà. El conflicte fa 6 mesos que dura i l'Iran i els Estats Units han anunciat dues vegades acords de tot el foc a l'abril i al juny i la voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per l'estret d'Hormuz, però els intents fins ara han fracassat. La falta d'expectatives de solució a la guerra ha fet pujar el preu del petroli fins als 92 dòlars al barril de Brent. I la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. La pausa informativa durant aquest mes i mig va ser imposada pel primer ministre amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics, que és una de les promeses electorals. Segons algunes fonts, alguns periodistes i presentadors han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques, com ara el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut de desdir.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú, un conflicte que va tenir el punt àlgid dissabte amb una baralla multitudinària. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb els col·lectius per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Estela Bosoms.
9: Justament el conflicte s'origina pels constants robatoris i agressions que membres de la comunitat pakistanesa i hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren entren al Parc de les Vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els seus agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs i avui 5 passen a disposició judicial. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa i hindú per demanar que col·laborin i confiïn en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
10: Se'ls ha informat com s'ha d'actuar quan una persona sent lesionat els seus drets. I tothom ha estat d'acord que s'ha de treballar i que han de col·laborar precisament amb que això sigui un èxit. Vull dir que ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però per altra banda també demanem la seva col·laboració.
9: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del Parc de les Vies es mantindrà tota la setmana.
0: Us ho avançàvem al sumari. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el termini previst i el servei del tram entre plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. Els treballs, que tenen un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels convois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
11: L'actuació més destacada que s'ha fet és la substitució de la via de Vallès per una de formigó. En total s'han renovat totalment 750 metres de traçat, el tram comprès entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, explica els avantatges d'aquesta renovació.
12: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
11: També s'ha millorat l'entorn del taller de convoi situat al costat de l'estació de Santa Eulàlia, un punt neuràlgic pel que fa al correcte funcionament del servei a la línia 1 de metro. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
24: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
11: Les obres tenen un cost d'11,5 milions d'euros. L'alcaldessa accidental de Barcelona, Laia Bonet, destaca l'esforç de les administracions per millorar el servei.
25: El demostra el compromís de TMB i de les administracions que hi ha al darrere per posar el manteniment en el primer ordre de prioritats d'aquesta xarxa imprescindible per la mobilitat metropolitana.
11: Tot i que les obres se centren en el tram comprès entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, obliguen a suspendre el servei a les 5 estacions que hi ha entre Florida i Plaça de Sants. Els treballs van començar el 17 de juliol i s'acabaran, com estava previst, a finals de la setmana vinent.
0: Enxampen un home a Tarragona que havia estafat un granger de Burgos en una operació de compra-venda online d'un tractor. La víctima havia fet un pagament de 8.000 euros per adquirir la màquina agrícola. Tarragona, Ricard Boigues.
14: El granger de Burgos va contactar per internet amb una suposada empresa de venda de maquinària agrícola per comprar un tractor tractor importat d'Alemanya. Després de fer el primer pagament de 8.000 euros, l'empresa en línia li va demanar un segon pagament de 8.650 euros per cobrir l'IVA i les taxes de l'operació. Quan la víctima va saber que les transaccions dintre de la Unió Europea no requereixen el pagament d'IVA a l'empresa alemanya, ni hi ha taxes duaneres, va demanar la devolució dels diners. Com que no va rebre el reembossament ni el tractor, va denunciar els fets a la Guàrdia Civil. La investigació ha permès enxampar l'estafador a Tarragona. S'enfronta als delictes d'estafa i falsedat de document privat. Les gestions policials també han servit per sol·licitar el bloqueig de part dels fons de l'estafador i recuperar 4.000 dels 8.000 euros transferits per adquirir el tractor.
0: Un descobriment de fa 60 anys i l'obsessió d'un paleontòleg català per seguir la pista a un dinosaure impossible són els ingredients de L'últim gegant del Pirineu, la novel·la de Jordi Portals, que explica la trepidant història que hi ha al darrere del descobriment del dinosaure més gran d'Europa a Orcau, al Pallars Jussà. Tornem cap a Lleida ara amb la Noelia Caselles.
13: El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg alemany Walter Kühne. Tot i que en aquell moment el científic ja va intuir la magnitud del descobriment, no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
15: És una història que és veritat que s'allarga en 60 anys, és la història d'una excavació paleontològica, de la descoberta d'un gran animal, però que està farcida d'elements de misteri, detectivesca, aventures...
13: Les excavacions es reprenen gràcies a la feina pràcticament obsessiva del paleontòleg Bernat Vila, que acabarà confirmant que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. Això perquè els dinosaures aquí eren molt més petits que Amèrica per la configuració geogràfica d'aquell moment. Vila també destaca com la història de la troballa ha influït en el nom.
16: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten... peces d'un trencaclosques molt gros i això no és gens normal. I per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
13: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei, porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: Varietats de propostes avui a festivals i festes majors i trobem des de rock i pop fins a música popular catalana. Us repassem amb l'Adrià Clotet.
17: L'Ax en Busto actua al Summerfest Cerdanya en la gira de celebració dels 40 anys de la seva primera actuació. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortun, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
18: Una caseta blanca amb roses al jardí.
17: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Velda presenten Passar-la bé, un recital de versions per veu i acordió. I sonaran cançons de diversos estils, llengües i èpoques amb l'objectiu de compartir una ballada propera i de complicitat amb el públic. El festiu reuneix la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert amb dues de les formacions més destacades de la música popular catalana. La proposta inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge, composta per Jordi Molina.
20: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
17: La Festa Major de Castellbisbal proposa una nit de música festiva amb Doctor Prats, que presenta el seu últim treball, F5, i Mamaduixa, que farà sonar els temes que l'han convertit en un dels noms destacats de la nova escena catalana. A l'Ametlla del Vallès, Sexeni posarà música a la Festa Major amb un concert a la pista coberta del pavelló. El grup lleidatà, conegut per una proposta fresca que barreja pop, electrònica i sons urbans, actuarà a 11:45.
0: Que li agrada als teus pares. 1:45 i pràcticament passeu un minut d'aquesta hora. Temps i trànsit. Comencem amb el trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia. Bon dia.
26: Hola, bon dia. Tornen les cues, com sol passar aquesta hora i aquests dies, a la frontera de la Jonquera. Hi ha uns 3 quilòmetres i mig, tant a l'AP7 com l'N2, a l'altura de la Jonquera i fins la frontera en direcció França. En un altre punt fronterer, també aturats a l'N145, a la duana de la Farga de Moles, d'entrada a Andorra. També cues a la C31 Nord, a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, direcció Figueres. La C66 entre Llambilles i Cassà de la Selva, direcció Girona. La C32 i la G600 a Tordera, Nacional 260 a l'altura de Puigcerdà, l'N340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. I a causa d'obres, cues a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló, la C28 al Port de la Bonaigua, es fa pas alternatiu a l'altura de la Vall de Ruda, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit en Besòs. El transport públic encara es poden arrossegar retards de fins a 20 minuts a les línies R2, R2 Sud i R2 Nord de Rodalies, després que fa estona que han retirat un tren avariat a l'estació de Barcelona Sants. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
2: La tarda ens ha de portar núvols a gran part de Catalunya, més sol a ponent, i aquests núvols poden deixar alguna gota esporàdica. Avançada la tarda, possibilitat de tronades a prop del Pirineu sobretot, potser també massís del Port, i durant la nit els ruixats i alguna tempesta, sempre irregulars, podrien fregar algunes zones costaneres. A primera hora de la nit, començant per la Costa de l'Ebre, Costa Daurada, i a mesura que avanci la nit i matinada, potser irregularment esquitxant Costa Central i Costa Brava. Molt irregulars, però allà on descarregui localment amb forta intensitat. De cara demà al matí, més sol a ponent i al sud, nuvolades a la resta, algun ruixat al nord-est, i a la tarda possibilitat de tempestes localment intenses al Pirineu o fins i tot en algunes zones costaneres, especialment les més fortes cap a la Costa Daurada. La temperatura, que ha començat a baixar avui, de moment de manera discreta, entre demà i demà passat, notarem molt més el descens.
1: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
3: A Un país per voltar hem anat a la Vila Marinera de l'Escala, a l'Alt Empordà.

0: visitem el Museu de l'Anxova i la Sal.
1: Temps era temps a l'escala, hi havia uns pescadors.
2: És un museu en el qual trobarem vàries de les eines que feien servir els pescadors.
0: En Nick Duserma ens dona la benvinguda.
2: Curiositats sobre tot el tema de salaons en només quatre sales. És un museu molt petit, però com diuen, en el bot petit hi ha la bona confitura.
1: La barca ben amarrada.
0: L'exposició del museu ens mostra la història de la pesca des del segle XVI fins ara i, sobretot, la salaó d'anxoves, la indústria que ha estat el motor de l'escala i l'ha fet famosa arreu del món.
2: Aquí a la primera sala, sobretot, trobarem tot el tema de la sal. Ens trobarem que la sal no es produïa aquí, sinó que es produïa al sud de la Comunitat Valenciana, Torrevella, al delta de l'Ebre, en tenim també d'Eivissa. Aquesta sal arribava aquí en barcasses i aquesta sal es utilitzava precisament per preservar, com deia abans, l'excés de producció. Però abans havia de passar per un edifici que tenim aquí una fotografia, que era l'edifici de l'Alfolí. L'Alfolí és on posaven la tassa, el que seria la sal. Hi ha unes fotos molt interessants de pescadors que, òbviament, no tenen l'edat que representen.
0: La pell molt curtida, eh?
2: Molt curtida, eh? Aquí és quan els nens diuen que si aquests tenen 100, 110 anys, òbviament no és així, però abans n'hi havia cremes de sol ni la feina era precisament molt dura. I es veu aquí.
0: Tercera sala.
2: A la tercera sala ens trobem un bidó enorme on tenim una xarxa de cotó que no és de color blanc, sinó que és un color amarronat, perquè el que feien, el cotó és feble. El que feien és bullir-ho amb escorça de pi, de manera que quedés tenyit, perquè el peix no pogués veure com un mur, i al mateix temps li dona una mena d'oli que el fa resistent.
0: Arribem a una altra sala i veiem una maqueta espectacular.
2: Veiem una maqueta fantàstica. Hem de tenir en compte que la gran majoria de baixos de les cases, tot al voltant de lo que és la platja Port, hi havia els salaons. La producció es feia allà mateix.
0: On avui hi ha les terrasses de bars i restaurants, hi havia els salaons.
2: Els bars, els restaurants, etc., és on hi havia els salaons.
0: Quantes indústries queden de sal?
2: Ara n'hi ha 4. En els seus millors moments podien haver-hi fins a 40 o més.
0: I una de les indústries va fer fortuna, la de les olives farcides. Sabeu que l'origen és justament a l'escala?
2: En aquest plafó el que tenim és algunes de les etiquetes antigues. Veiem, per exemple, una cosa curiosa, que són les olives farcides d'anxoves. L'Eugeni Jué va ser la primera vegada que algú va tenir la original idea de farcir una oliva amb anxova.
0: Amb anxova de l'escala.
2: Exacte. Llàstima que aquest home no hi va pensar amb codícia i va fer un copyright, si no ara seria milionari, veritat.

0: Ara que hem acabat la visita al museu, podem visitar alguna d'aquestes fàbriques?
1: Per exemple, hi ha una molt a prop d'aquí, que és Can Solers, i després n'hi ha una altra a la carretera també, que aquestes deixen veure el taller. I algunes d'elles...
0: No només hi ha la botiga que deuen vendre, sinó
1: exacte,
0: que també pots...
1: I a més, algunes tenen degustació, pots prendre-te una cerveseta amb unes quantes anxovetes amb pa amb tomata.
0: Fer un bon vermut.
1: I després una bona volta per al centre històric, el casc antic de l'Escala, que també és superinteressant, amb la seva església, l'antic port...
0: Moltes gràcies i ens retrobem aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Més informació al web municipal visitlescala.com o directament a museudelescala.cat. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: I abans dels esports, una cosa més, el Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Emportà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha acabat la tercera edició ben consolidat i ha atorgat per primera vegada el Premi al Millor Documental Internacional. Així, un festival en marca Barcelona s'estén a comarques gironines i ho fa amb personalitat pròpia.
0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça finalment presentarà avui Cancelo com a jugador. El portuguès no el van poder presentar ahir al Gamper, tot i que s'havia vestit per sortir al camp, perquè faltava alguna documentació per tancar aquest traspàs. Inicialment, el Barça havia dit que no presentaria el jugador perquè ja havia estat a l'equip la temporada passada, però cap a les dues Cancelo firmarà com a nou jugador del Barça per a les tres pròximes temporades. És el cinquè fitxatge blaugrana per a la nova temporada, després de les incorporacions de Gordon, Adeyemi, Bissibu i Rodri. Mentrestant, el Barça està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol diumenge al camp de l'Elx. Els blaugranes es van guanyar i el Gamper en superar l'Al Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Gordon va fallar un penal en els últims moments del partit. L'egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim, és el màxim golejador blaugrana de la pretemporada amb 4 gols. El lateral del Barça, Alejandro Valde, té clar que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga.
3: No, crec que l'equip arriba bé. Sí que és veritat que ha estat una pretemporada una mica diferent perquè jugadors que venien del Mundial han tornat una mica després. Però bueno, crec que l'equip està molt bé, físicament bé i bueno, amb moltes ganes de que comenci tot.
2: Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, es va atrevir amb algunes paraules en català en el seu discurs de presentació ahir davant l'afició i es va mostrar força ambiciós davant la nova temporada. El director esportiu Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat.
4: La funció de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jobre es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert, o sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
0: 3CAT Info.
2: Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit Rayo Alavés a les 9 del vespre. Encara de la primera jornada, l'Atlètic de Madrid va guanyar ahir el Màlaga 2-0, encara sense Julián Álvarez. Els matalassers presenten avui el Cuti Romero, central argentí procedent del Tottenham anglès. Pel que fa a l'Espanyol, ha informat avui que Roger Hinojo lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol que manté el llegat de l'etern capità, Dani Jarque. Hinojo, lateral esquerra de Sallent i de 21 anys, ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs, és una cosa que valoro molt.

0: respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser, no?
1: El Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalans, amb 9 catalanes, jugarà a les dues del migdia contra Nova Zelanda. L'equip masculí, amb 12 catalans, s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts a les 5 de la tarda. En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines a Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Antonio Ram és l'entrenador del Granollers.
2: Són partits que no són fàcils, vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
1: Demà serà el torn del Barça i el Sant Vicenç, els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. En Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip el Red Bull fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En bàsquet, avui l'Ilerna Lleida presenta quatre nous fitxatges: Darius McGee, Zachary Perrin, Mark Hughes i Aurim Esmajaus, que serà a partir d'aquesta hora, a la una. I en ciclisme, quatre catalans disputaran la Vuelta, que comença dissabte a Mònaco: David de la Cruz i Marcel Camprubí amb l'equip Pinarello, Pau Miquel amb el Bahrain i Marc Brustenga amb l'equip Kern Pharma.
3: 3Cat Info. Trescat Info.

La una en punt, bon dia, us informa Òscar Callau. La policia desallotja els migrants que portaven setmanes dormint a la platja de Ceuta i els acull temporalment en dos centres de la ciutat autònoma. Mentrestant, Brussel·les insisteix que Espanya ha de retornar tots els migrants que van entrar massivament al juliol. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panell solar. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies, sobretot, a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions semblants a les de l'any passat, de prop d'un 1,5 milió de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no n'han concretat resultats ni cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, en marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.

0: 3Cat Info.
1: Titulars d'esports.
2: El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga diumenge al camp de l'Elx. Ahir van guanyar el Gamper, han superat 2-1 l'Ala Ahly egipci. Avui comença a jugar-se la segona jornada de primera divisió amb el Rayo a la vez a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra Màlaga per 2-0. I avui comença la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
1: I pel que fa al temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat, el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera més clara.
0: 3Cat Info.
1: Bon dia, ara passen 4 minuts de la una. La Comissió Europea torna a demanar a Espanya que retorni tots els migrants, menors inclosos, que van entrar massivament a Ceuta a finals de juliol. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
3: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: Això mentre un ampli desplegament policial ha desallotjat de la platja del Trampolín els migrants que s'hi havien instal·lat després de l'entrada massiva de finals de juliol. Són uns 1.500, segons fonts del govern espanyol, i els han traslladat als dos espais que s'han adequat per acollir-los i que tenen 1.800 places. La ministra d'Immigració i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, defensa que el desallotjament és un pas important per normalitzar la situació a Ceuta.
4: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
1: Pel president de Ceuta, però, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
5: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: El desallotjament s'ha fet enmig de la confusió i els dubtes dels migrants, com explicava 3Cat Info Ramsés Mohamed Azumic, educador social i activista de l'associació ELIN.
6: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Lo que es más probable es que procedan a la filiación de todas estas personas que hasta el momento se encontraban en una situación de precariedad, de completo abandono institucional durante más de 20 días.
1: El govern espanyol té previst habilitar dos espais addicionals per acollir més persones, perquè són milers les que encara continuen al ras o en campaments improvisats per la ciutat autònoma. Ho ha explicat en aquest cas a 3Cat Info Halima Ahmed, portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
7: A la Puerta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas. O sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
1: Lamenta que les administracions han actuat tard per donar assistència als migrants.
0: 3Cat Info.
1: La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 dies i el 2024, 9. Ahir, en el que ja és el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya. Unes temperatures que fa unes dècades eren excepcionals ara repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, la calor donarà una treva. A partir d'avui i durant el cap de setmana les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes en diferents punts del país. Avui, Protecció Civil preveu que la calor quedi més concentrada al litoral sud i central. Mentrestant, el País Valencià aquesta nit ha estat històrica a causa de la calor viscuda. Més de 90 municipis han superat els 35 graus i Dénia ha arribat als 39. A València la temperatura no ha baixat dels 30,9 graus, la mínima més alta mai registrada. A Castelló de la Plana els 29,5 graus també són rècord. Doncs bé, en aquest context, l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, ha començat la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules, segurament amb molta calor, i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars.
8: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Entitats socials i de persones migrants de Lleida denuncien que el procés de regularització ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional, de manera que els tràmits per aconseguir o renovar papers es poden allargar fins a 11 mesos. Un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal. Lleida, Estela Busoms.
9: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
10: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden a renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
9: Una situació que passa a Lleida, diuen, i també a la resta de Catalunya, i per això volen impulsar un front comú per exigir mesures per agilitzar els tràmits i que no hagin d'esperar tenir la targeta física per certificar que tenen papers. Des de Comissions Obreres, Bàrbara Primo explica que des de les mobilitzacions convocades l'any passat juntament amb la CGT, les condicions laborals dels treballadors d'estrangeria han millorat, però continua faltant personal per assumir un volum de feina tan gran.
11: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
9: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
1: El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre. Les 4 comarques freguen els 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat existent entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
12: L'any passat va ser el 6è consecutiu en què la població va créixer globalment a les 4 comarques ebrenques. L'informe d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. Augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
13: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
12: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
13: Les dades econòmiques són positives, perspectives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
12: Una economia, la Brenca, que segons l'informe de la URB encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
1: Continuem a les comarques de Tarragona. Els cellers i les cooperatives de la Deo Conca de Barberà comencen la barema amb unes previsions semblants a les de l'any passat. La collita, que acostumava a començar al setembre, s'ha tornat a avançar a causa de les altes temperatures. La crònica ara des de Tarragona és de Ricard Buigas.
14: Les varietats primerenca, Chardonnay i Pinot Noir han començat a entrar als cellers. Durant els pròxims dies ho farà el Macabeu i la setmana que ve començaran a collir la Garnatxa Blanca. Enguany, la barema s'ha tornat a avançar un parell de setmanes a causa de les altes temperatures. La secretària tècnica de la DEO Conca de Barberà, Elisabet Saez, calcula que arribaran a una xifra similar a la de l'any passat i s'acostaran al 1,5 milió de quilos de raïm. Les previsions eren més bones fa uns mesos, però les altes temperatures han afectat el fruit.
15: Les altes temperatures han fet que el gra pues, no s'acabi d'inflar. O sigui, ja està amadurat, però són petitets. Les previsions és que sigui similar o una mica menys que... Jo crec que serà similar a l'any passat.
14: L'avantatge de la sequera és que les vinyes no han tingut malalties associades als fongs. Ara que ha arrencat la barema, però, els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita.
15: A l'agost, l'aigua ve acompanyada de pedra. I llavors aquí és on podem patir. Tot i que aquest cap de setmana ja hem tingut una pedregada aquí a Montblanc, però només afectat a Montblanc i alguna vinya tocada.
14: Abans el dia del Pilar marcava la meitat de la barema. Enguany estan convençuts que ja hauran acabat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Almenys 13 persones han mort i una trentena han quedat ferides a Ucraïna per un atac rus aquesta matinada, segons l'últim balanç oficial. L'acció contra Kyiv i la seva regió s'ha fet amb dotzenes de míssils i 168 drons, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses aèries, segons informa l'exèrcit. Tot i això, els que han aconseguit l'objectiu han fet mal en barris residencials, un hospital infantil i una escola. Durant una estona també hi ha hagut un tall en el subministrament elèctric en una zona de la capital. Hem arribat a un quart de dues. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Hi ha tallada la C32 als túnels del Garraf a l'altura de Sitges en direcció Tarragona perquè hi ha un vehicle avariat a l'interior del túnel del Castellot. La retenció ja arriba a l'altura de la platja de Castelldefels. Pel que fa a altres incidències, aturats a la P7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat situat al Voral. També cua la mateixa P7 i Nacional 2 d'uns 3 quilòmetres a la frontera de la Jonquera per entrar a França. L'N145 a la dient a la duana de la Farga de Moles d'entrada a Andorra. També cues al nord a la C31 a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, direcció Figueres, la C65 a Llambilles cap a Girona, la C32 i la G600 a Tordera, l'N260 a Puigcerdà, en totes dues en direccions i al sud el Nacional 340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. A causa d'obres aturades a la P7 a Tarragona cap a Castelló, la C28 al Port de la Bonaigua, a la zona de la Vall de Ruda, on s'hi fa pas alternatiu, i a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Amb Francesc Mauri.
17: La tarda ens ha de portar núvols a gran part de Catalunya, més sol a ponent, i aquests núvols poden deixar alguna gota esporàdica. Avançada la tarda, possibilitat de tronades a prop del Pirineu sobretot, potser també massís del Port, i durant la nit els ruixats i alguna tempesta, sempre irregulars, podrien fregar algunes zones costaneres. A primera hora de la nit, començant per la costa de l'Ebre, costa Daurada, i a mesura que avanci la nit i matinada, potser irregularment esquitxant costa central i costa Brava. Molt irregulars, però allà on descarregui localment amb forta intensitat. De cara demà al matí, més sol a ponent i al sud, nuvolades a la resta algun ruixat al nord-est i a la tarda possibilitat de tempestes localment intenses al Pirineu o fins i tot en algunes zones costaneres, especialment les més fortes cap a la Costa Daurada. La temperatura, que ha començat a baixar avui, de moment de manera discreta, entre demà i demà passat, notarem molt més el descens.
1: Tot i aquesta baixada prevista de les temperatures en els propers dies, bona part de Catalunya es manté avui encara en risc alt o molt alt d'incendis. Avui, diverses comarques de Tarragona arriben al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Són la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d'Ebre, que tenen tota la superfície en aquest nivell. També hi ha perill extrem pràcticament a tot el Baix Ebre i les Garrigues. A les comarques de Lleida, part de la Noguera i el Segrià, també estan al nivell 3.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha demanat a la Reserva Mundial de Vacunes que li subministri unes 70.000 dosis de la vacuna estàndard contra aquesta febre hemorràgica per provar si pot donar algun tipus d'immunització en el brot d'Ebola que viu el país. La variant actual que circula a la República Democràtica del Congo no té una vacuna específica, però es desconeix si l'antídot que es fa servir habitualment podria donar algun tipus de protecció davant la variant que està fent estralls en aquest país africà. D'aquestes 70.000 vacunes, 20.000 es faran servir per fer un assaig clínic en fase 3 per comprovar si té algun tipus d'utilitat per al brot actual, i la resta s'administraran als treballadors sanitaris de primera línia. Tot plegat amb el vistiplau de l'OMS. Des del maig, aquest brot d'Ebola ha causat la mort de prop de 2.500 persones al Congo i, de fet, és el segon més mortífer viscut fins ara. I una altra vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu, s'ha anunciat una vacuna nova i ha generat opinions diverses de la comunitat científica. Hi ha consens que és un avenç important per la cura d'aquest i altres càncers, però la majoria d'especialistes en oncologia també són prudents perquè les farmacèutiques responsables, Merck i Moderna, encara no han publicat els resultats concrets d'aquest assaig. El doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix un dubte important. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
1: Una visió molt més escèptica és la del doctor Joan Ramon Laporta, catedràtic emèrit de farmacologia i molt crític sempre amb la indústria farmacèutica.
19: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
1: Malgrat tot amb l'anunci, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 170% en l'última sessió.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona continuen al termini previst i el servei del tram entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. Els treballs, que tenen un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
20: L'actuació més destacada que s'ha fet és la substitució de la via de Vallès per una de formigó. En total s'han renovat totalment 750 metres de traçat, el tram comprès entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, explica els avantatges d'aquesta renovació.
21: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
20: També s'ha millorat l'entorn del taller de comboi situat al costat de l'estació de Santa Eulàlia, un punt neuràlgic pel que fa al correcte funcionament del servei a la línia 1 de metro. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
2: i l'entrada i sortida a taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada a taller.
20: Les obres tenen un cost d'11,5 milions d'euros. L'alcaldessa accidental de Barcelona, Laia Bonet, destaca l'esforç de les administracions per millorar el servei.
3: El demostra el compromís de TMB i de les administracions que hi ha al darrere per posar el manteniment en el primer ordre de prioritats d'aquesta xarxa imprescindible per la mobilitat metropolitana.
20: Tot i que les obres se centren en el tram comprès entre Santa Eulàlia i Mercatnou, obliguen a suspendre el servei a les 5 estacions que hi ha entre Florida i Plaça de Sants. Els treballs van començar el 17 de juliol i s'acabaran, com estava previst, a finals de la setmana vinent.
1: Un quart i mig de dues, una associació de veïns del Vendrell ha començat una ofensiva legal contra l'Ajuntament pel funcionament del sistema de recollida porta a porta que consideren caòtic. L'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges. Les queixes també provenen del municipi veí Roda de Barà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents del Vendrell. Sentim el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
22: El tema del porta a porta no funciona perquè nosaltres, ni que som una urbanització que bàsicament n'hi ha cases unifamiliars, tenim també un 38% de gent de cap de setmana. Llavors, els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, no té encara residus, per tant el genera el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
1: Rosselló creu que s'han esgotat totes les vies de diàleg amb l'Ajuntament del Vendrell.
22: La decisió d'iniciar aquesta reclamació per via jurídica es fonamenta no amb el sistema en si, sinó en la total falta d'actuació i fiscalització de l'Ajuntament davant dels incompliments continus, greus i reiterats de les obligacions contractuals per part de l'empresa adjudicatària, que és Fomenta de Construccions i Contrates. Des de luego, no hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
1: I a Bescanó, al Gironès, els Mossos han denunciat el propietari d'una masia i una empresa constructora per abocar 64 tones de residus de la construcció en una bassa de rec. Girona, Núria Paraire.
23: La bassa es troba a la masia. Segons els Mossos, el seu propietari no té cap permís per reomplir-la i encara menys de residus sense tractar. La Unitat Regional de Medi Ambient de Girona havia rebut avisos sobre un possible abocament il·legal i el 31 de juliol es va dirigir a la bassa. Té uns 400 metres quadrats i van veure que dins hi havia una màquina excavadora i un vehicle de transport que hi abocava residus de construcció, però també plàstics i ferro. Els Mossos van seguir el camió i van comprovar que anava a una parcel·la del municipi de Sant Gregori, on carregava més residus i tornava cap a la bassa. Els Mossos van identificar tres operaris. Un transportava les runes fins a la masia, l'altre les escampava dins la bassa i un tercer les cobria amb terra per amagar els residus. No tenien cap document on constés l'origen ni destí del material abocat. Segons els Mossos, s'hi han abocat uns 6 camions de residus amb un pes de 64 tones, més 3 camions de terra i fang per cobrir-los i no aixecar sospites. La finca ja havia estat denunciada perquè s'hi van localitzar tallers mecànics sense autorització i també per mala gestió de residus.
1: Esports. A Montse Raya, bon dia.
24: Hola, bon dia. El Barça finalment presentarà oficialment avui Cancelo com a jugador. El portuguès no el van poder presentar ahir al Gamper, tot i que s'havia vestit per sortir al camp, perquè faltava alguna documentació per tancar la seva incorporació. Inicialment el Barça havia dit que no presentaria el jugador perquè ja havia estat a l'equip la temporada passada, però avui, cap a les dues, Cancelo firmarà com a jugador del Barça per a les tres pròximes temporades. Es convertirà així en el cinquè fitxatge blaugrana per a la nova temporada, després de les incorporacions de Gordon, Adeyemi, Bissibu i Rodri. Mentrestant, el Barça ja està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol diumenge al camp de l'Elx. Els blaugranes van guanyar ahir el Gamper en superar l'Al-Ahli egipci per 2-1 amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Gordon va fallar un penal en els últims instants de partit. L'egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim, és el màxim màxim golejador blaugrana de la pretemporada amb 4 gols, i Hansi Flick, el tècnic del Barça, el veu així.
4: Of course he's, you know, he's,
5: per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les entrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
24: Flick es mostra ambiciós davant la nova temporada i Eric García, a qui el tècnic vol aquest curs de lateral, també està desitjós de començar la competició.
6: Bé, amb moltes ganes. Al final sí que és veritat que bueno, portem menys temps entrenant alguns, que tenim fitxatges nous, però bueno, crec que ara ja hem passat, diguéssim, la part amistosa i ja comença la lliga i hem d'estar al 100%.
24: El director esportiu blaugrana Deco va confirmar a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit en Rayo Alavés a les 9 del vespre. Encara de la primera jornada, l'Atlètic de Madrid va guanyar el Màlaga 2-0, encara sense Julián Álvarez. Avui presenten el Cuti Romero com a nou jugador central argentí procedent del Tottenham anglès. I a l'Espanyol, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol que manté el llegat de l'etern capità blanc i blau Dani Jarque. Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat a primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
7: Crec que es treballa molt bé a la base. Crec que tots els entrenadors, gent que treballa al club, van tots en la mateixa direcció. Els valors aquests que representen a la 21, que m'han ensenyat des de Benjamí.
24: A segona divisió, Rodrigo Escudero no continuarà al Sabadell després d'arribar a un acord per rescindir el contracte. El davanter tancà l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. I el Girona jugarà demà a les 9 contra el Córdoba en partit de Lliga. David López té molt poques opcions de disputar el partit. I el tècnic Quique Álvarez, creu que els últims fitxatges, Unai Moomin, encara no jugaran. I també diem que el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina, juga a les 2 contra Nova Zelanda. L'equip espanyol s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. I en handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de semifinals masculines, Sant Joan d'Espí Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Hem arribat al punt horari de 2:15. Bon dia, us saluda, us informa Òscar Callau. I repassem ara, com sempre, els titulars més destacats i avançarem alguns dels temes que tocarem a partir d'ara. La policia desallotja els migrants que portaven setmanes dormint a la platja de Ceuta i els acull temporalment en dos centres de la ciutat autònoma. Mentrestant, Brussel·les insisteix que Espanya ha de retornar tots els migrants que van entrar massivament al juliol. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya en 20 dies aquest estiu en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. En aquest context, l'empresa pública L'Energètica ha començat a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans amb l'objectiu que el 2028 tots els centres disposin de panells solars per alimentar els aparells d'aire condicionat. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i de drons. A partir d'ara, en l'àmbit de la política, us explicarem que Junts per Catalunya ha passat a l'atac contra l'Aliança Catalana i adverteix que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el secretari general del Juntaire, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu. També repassarem l'agenda de concerts en directe aquest vespre a festivals i festes majors de tot Catalunya, amb propostes que van des del rock i el pop fins a música popular catalana. En esports, què destaquem, Montse?
1: Doncs el Barça, que presenta avui oficialment Cancelo com a jugador per les tres pròximes temporades. És el cinquè fitxatge de l'equip blaugrana aquest estiu.
0: I el temps, la tarda, portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat, el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera més clara. La Comissió Europea ha tornat a demanar a Espanya que retorni tots els migrants, menors inclosos, que van entrar massivament a Ceuta a finals de juliol. Sentim el portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert.
2: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Això mentre un ampli desplegament policial ha desallotjat de la platja del Trampolín els migrants que s'hi havien instal·lat després de l'entrada massiva de finals de juliol. Són uns 1.500. La ministra d'Immigració i portaveu de l'executiu Elma Saiz defensa que aquest desallotjament és un pas important per normalitzar la situació a Ceuta.
3: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
0: Pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, però la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi tots els migrants que hi van arribar.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: El desallotjament s'està fent en un ambient de confusió, com explicava Trescat Info Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació ELIN.
5: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Lo que es más probable es que procedan a la filiación de todas estas personas que hasta el momento se encontraban en una situación de precariedad, de completo abandono institucional durante más de 20 días.
0: El govern espanyol té previst habilitar dos espais addicionals més per acollir més persones.
6: 3CAT Info.
0: La calor està marcant aquests dies un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 dies i el 2024 van ser 9. En aquest context, és important aquesta informació que us expliquem ara de cara al curs escolar, perquè l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, ha començat la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans per alimentar la climatització de les escoles. Sentim Lluís Casella, responsable d'autoconsum solar de l'Energètica.
7: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Junts per Catalunya passa a l'atac i ataca...
6: Trescat Info. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @trescatinfoviari.
0: Com us dèiem, Junts per Catalunya passa l'atac contra Aliança Catalana i ha advertit que el partit d'extrema dreta allunya l'objectiu de la independència i té efectes nocius per al país i per al catalanisme. Ho ha dit el secretari general del Juntaire, Jordi Turull, a la Universitat Catalana d'Estiu. Ens ho explica des de Prada, Laura Bertran.
8: En una conferència sobre el paper de l'independentisme en els reptes socials actuals, Jordi Turull ha alertat de les conseqüències que pot tenir el creixement del partit de Sílvia Orriols.
9: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena, perquè allunyarà a milers de ciutadans del nostre país d'aquest objectiu. Senzillament perquè se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
8: El secretari general de Junts també ha tornat a descartar una entesa amb el PP i Vox per una moció de censura contra Pedro Sánchez al Congrés.
0: 2:15, avui comença el període de caça de mitja veda a Catalunya que es prolongarà fins a mitjans de setembre. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès i permet capturar 6 espècies d'ocells com la gualla o la garsa. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: La mitja veda permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la gualla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i en la majoria de casos migradores que assoleixen en aquest període la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. Entre les novetats d'aquesta mitja veda destaca que el nombre màxim de captures de gualla es limita a 15 exemplars per caçador i dia, mentre que la temporada anterior el límit era de 20. Aquest període de mitja veda només es pot practicar a les àrees privades i locals de caça que ho tinguin aprovat en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica vigent, que són un miler. Les comarques de Lleida concentren el nombre més elevat de captures, especialment de gualla. Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: I al Solsonès, els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
11: Els usuaris i els consistoris de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra lamenten que quan la metgessa habitual té vacances, festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé només es cobreix el servei durant unes hores. Per això s'han queixat al centre sanitari del Solsonès i el seu titular, el Consell Comarcal. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
12: Supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
11: També lamenten problemes tècnics continuats al centre i la desaparició de serveis com la pediatria o la llevadora. Per tot plegat, dilluns hi va haver una concentració i no descarten tornar-se a mobilitzar. Helena Sala és veïna de Sant Llorenç.
13: Hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix, tampoc tenim transport com per anar a Solsona. Fer el que calgui, aconseguir signatures, tallarem carretera, el que sigui, perquè això continuï com era.
11: El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir el servei, encara que no sigui al 100%, desplaçant personal des de Solsona, i defensa que en qualsevol cas l'assistència està assegurada amb el personal de guàrdia.
0: 4 minuts i mig i arribarem a 3:15. Han enxapat un home a Tarragona que havia estafat un granger de Burgos en una operació de compra-venda online d'un tractor. La víctima havia fet un pagament de 8.000 euros per adquirir la màquina agrícola. Tarragona, Ricard Buigas.
14: El granger de Burgos va contactar per internet amb una suposada empresa de venda de maquinària agrícola per comprar un tractor importat d'Alemanya. Després de fer el primer pagament de 8.000 euros, l'empresa en línia li va demanar un segon pagament de 8.650 euros per cobrir l'IVA i les taxes de l'operació. Quan la víctima va saber que les transaccions dintre de la Unió Europea no requereixen el pagament d'IVA a l'empresa alemanya ni hi ha taxes duaneres, va demanar la devolució dels diners. Com que no va rebre el reembossament ni el tractor, va denunciar els fets a la Guàrdia Civil. La investigació ha permès enxampar l'estafador a Tarragona. S'enfronta als delictes d'estafa i falsedat de document privat. Les gestions policials també han servit per sol·licitar el bloqueig de part dels fons de l'estafador i recuperar 4.000 dels 8.000 euros transferits per adquirir el tractor.
0: I un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar. El paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a un company desaparegut. És el mateix distintiu que tenien altres paquets de cocaïna localitzats els últims dies a les platges de Badalona, Tarragona i Sitges. Els Mossos han confirmat aquesta emissora que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim ara plana internacional. La televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baka. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. La pausa informativa durant aquest mes i mig va ser imposada pel primer ministre, Peter Magyar, amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics, una de les promeses electorals. Segons algunes fonts, alguns periodistes i presentadors han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha hagut de desdir. I ara anem cap a Corea del Nord, que ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó, hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang que busca mantenir l'atenció a la regió i atemorir sobretot Corea del Sud i el Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
15: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: I en paral·lel hi ha hagut una nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Donald Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar en concret cap país, ni cap pas concret, El president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost, per via del seu ministre d'Afers Estrangers, que aquesta estratègia dels Estats Units només els portarà una derrota i defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat sense cap resultat el termini de 60 dies que les dues parts s'havien donat per trobar una solució a la guerra a l'Orient Mitjà. Hem arribat a 3:45. Connexió amb l'equip viari, l'estat de carreteres i autopistes. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Destaquem que ja s'han reobert els túnels del Garraf, les C32, que estaven tallats a Sitges en direcció Tarragona per un vehicle avariat i ja no queden complicacions en aquesta zona. Sí que hi ha algunes aturades a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, en direcció Girona, perquè hi ha un camió avariat situat al voral. Però on hi ha més retenció és a la zona fronterera de la Jonquera. Afecta tant l'AP7 com la Nacional 2, amb uns 3,5 km de cua fins a la frontera en direcció França, i també uns 3 quilòmetres de cua a la mateixa autopista AP7 a l'altura de la població de la Jonquera en sentit sud, en direcció Girona-Barcelona. També petites retencions a l'N145 a la duana de la Farga de Moles d'entrada a Andorra, a la C31 a l'altura de Torroella de Montgrí en direcció Figueres, també a l'N340 al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona, i per obres a la C28 al port de la Bonaigua, perquè s'hi fa pas alternatiu, i a Barcelona a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Francesc Mauri.
17: La tarda ens ha de portar núvols a gran part de Catalunya, més sol a ponent, i aquests núvols poden deixar alguna gota esporàdica. Avançada la tarda, possibilitat de tronades a prop del Pirineu sobretot, potser també massís del Port, i durant la nit els ruixats i alguna tempesta, sempre irregulars, podrien fregar algunes zones costaneres. A primera hora de la nit, començant per la Costa de l'Ebre, Costa Daurada, i a mesura que avanci la nit i matinada, potser irregularment esquitxant Costa Central i Costa Brava. Molt irregulars, però allà on descarregui localment amb forta intensitat. De cara demà al matí, més sol a ponent i al sud, nuvolades a la resta, algun ruixat al nord-est, i a la tarda possibilitat de tempestes localment intenses al Pirineu o fins i tot en algunes zones costaneres, especialment les més fortes cap a la Costa Daurada. La temperatura, que ha començat a baixar avui, de moment de manera discreta, entre demà i demà passat, notarem molt més el descens.
0: Repassem ara l'agenda de concerts d'aquest vespre, festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Hi ha propostes que van del rock i el pop fins a la música popular catalana. Adrià Clotet.
18: L'Axe Busto actua al Summerfest Cerdanya en la gira de celebració dels 40 anys de la seva primera actuació. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortun, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
19: Una caseta blanca amb roses al jardí.
18: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Valda presenten Passar-la bé, un recital de versions per veu i acordió. I sonaran cançons de diversos estils, llengües i èpoques amb l'objectiu de compartir una ballada propera i de complicitat amb el públic. El festiu reuneix la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert amb dues de les formacions més destacades de la música popular catalana. La proposta inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge, composta per Jordi Molina.
20: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
18: La Festa Major de Castellbisbal proposa una nit de música festiva amb Doctor Prats, que presenta el seu últim treball, F5, i Mama Duixa, que farà sonar els temes que l'han convertit en un dels noms destacats de la nova escena catalana. A l'Ametlla del Vallès, Saxeni posarà música a la Festa Major amb un concert a la pista coberta del pavelló. El grup lleidatà, conegut per una proposta fresca que barreja pop, electrònica i sons urbans, actuarà a 11:45.
0: I no deixem encara la música, perquè el Festival de Cinema Documental especialitzat en música inèdit Empordà, de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat, atorgat per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. D'aquesta manera, un festival en marca Barcelona s'ha estès cap a comarques gironines i ho ha fet amb personalitat pròpia. Girona, Núria Pereira.
1: L'Inèdit Empordà ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal, amb el títol Do Menino do Lodawa. Es tracta d'un músic albí amb una gran oïda capaç d'identificar les notes sense tenir un art de referència. El jurat ha valorat la recreació que se'n fa al documental. Ho explica el director del festival, Sergi Cameron.
21: És un documental amb una proposta interessant perquè l'Hermeto Pascoal, que era el vi, pràcticament no s'hi veia i a més tenia oïda absoluta. I, doncs, la pel·lícula treballa molt amb el so, portant al límit les textures de la imatge, una mica intentant traslladar a l'espectador com ell veia el món.
1: Un cop acabada la tercera edició, en fa una bona valoració.
21: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
1: Explica que la principal motivació és veure ple el cinema a Montgrí i cuidar les sessions, ja que abans de cada projecció hi ha una actuació musical o una xerrada.
0: Un descobriment de fa 60 anys i l'obsessió d'un paleontòleg català per seguir la pista a un dinosaure impossible són dos dels ingredients de L'últim gegant del Pirineu, la novel·la de Jordi Portals que explica la història que hi ha darrere el descobriment del dinosaure més gran d'Europa a Orcau, al Pallars Jussà. Lleida, Noelia Casellas.
22: El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg alemany Walter Kühne. Tot i que en aquell moment el científic ja va intuir la magnitud del descobriment, no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
23: És una història que és veritat que s'allarga en 60 anys, és la història d'una excavació paleontològica, de la descoberta d'un gran animal, però que està farcida d'elements de misteri, de detectivesca, aventures...
22: Les excavacions es reprenen gràcies a la feina pràcticament obsessiva del paleontòleg Bernat Vila, que acabarà confirmant que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. Això perquè els dinosaures aquí eren molt més petits que Amèrica per la configuració geogràfica d'aquell moment. Vila també destaca com la història de la troballa ha influït en el nom.
24: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten... peces d'un trencaclosques molt gros i això no és gens normal. I per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
22: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei, porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
25: Batiscafo, monoplaça. Esteu focus a l'abisme.
0: La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia amb una decoració dedicada al grup Antònia Font. I és que els veïns han convertit la seva plaça en un fons marí per retre homenatge als 20 anys del disc Batiscafo Catiusques de la banda mallorquina. La tria no és casual. També fa 20 anys que la plaça Rovira participa en la festa i es guarneix.
25: Batiscafo solitari.
0: El carrer Mozart ha rebut el segon premi amb una decoració dedicada a l'umbracle de la Ciutadella. El tercer premi ha estat per al carrer Llibertat, dedicat a Mordor, de l'univers del Senyor dels Anells. Durant l'anunci dels guanyadors, la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de festa popular malgrat les queixes d'alguns veïns que es queixen dels sorolls i dels horaris de les festes.
26: Hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant
2: de l'adversitat, que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
0: Les festes de Gràcia s'allarguen fins demà divendres. Cinc minuts i arribarem a les dues.
6: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça finalment presenta avui oficialment Cancelo com a jugador. El lateral portuguès firmarà com a blaugrana per a les tres pròximes temporades. És el cinquè fitxatge de l'equip per a la nova temporada després de les incorporacions de Gordon, Adeyemi, Bissibu i Rodri. Mentrestant, el Barça està a punt per afrontar l'inici de la Lliga de Futbol diumenge al camp de l'Elx. Els blaugranes van guanyar i el Gamper en superar l'Al Ahli egipci per 2-1 amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha de penal. Gordon va fallar un penal als últims instants del partit. Abdelkarim, el davanter egipci de 18 anys, és el màxim golejador blaugrana de la pretemporada amb 4 gols. Hansi Flick, el tècnic del Barça, afronta així la nova temporada.
4: I think we have a really great team.
5: Crec que tenim un gran equip, un equip increïble, amb molta qualitat, gràcies a Deco, al president i a tots els que estan involucrats en això. Estem preparats per treballar de valent, dia a dia, però també llestos per lluitar per tots els títols.
3: Des de l'equip, Alejandro Valde veu força bé la plantilla del Barça per l'inici de la competició.
7: No, crec que l'equip arriba bé. Sí que és veritat que ha estat una pretemporada una mica diferent, perquè jugadors que venien del Mundial han tornat una mica després. Però bueno, crec que l'equip està molt bé, físicament bé i bueno, amb moltes ganes de que comenci tot.
3: El director esportiu blaugrana, Deco, confirma a TV3 que segurament el club farà algun moviment per aconseguir un davanter abans no es tanqui el mercat. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9 del vespre. Encara de la primera jornada, l'Atlètic de Madrid va guanyar ahir el Màlaga 2-0, encara sense Julián Álvarez. Els matalassers han presentat avui Cristian Cuti Romero, central argentí procedent del Tottenham anglès. Pel que fa a l'Espanyol, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
3: A segona divisió acaba de sortir la convocatòria del Girona, que juga demà a les 9 del vespre al Camp del Còrdoba en partit de Lliga. La novetat és que no hi ha Ivan Martín, que ja és cap a Santander per fitxar pel Racing. Marxa traspassat per 3

0: és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats, no? I aquest una mica és el d'això davant ara mateix, però bueno, està bé, està entrenant, aquesta setmana entrenant molt bé i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà convocat.
1: Álvarez admet que hi ha una situació de provisionalitat al Girona perquè encara hi podria haver algunes sortides de jugadors. El Sabadell, Rodrigo Escudero, no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte.
2: 3Cat Info.
1: En uns instants, a les dues, a Bèlgica, la selecció espanyola femenina d'hoquei herba juga en partit del Mundial contra Nova Zelanda. L'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda. I en handbol comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines, Sant Joan d'Espí Granollers, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Sentim l'extrem del Granollers, Jordi Daumal.
3: Cada partit al final és una oportunitat doncs, per posar tots els ingredients en marxa, de començar a rodar, i bueno, doncs, la Supercopa Catalunya sempre és especial. Vull dir que és una festa per l'handbol català i amb ganes de jugar-la.
2: 3Cat Info.
4: Espanyol desallotja la platja del Trampolín de Ceuta i en trasllada els migrants als nous centres d'acollida. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
4: La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Ceuta han desallotjat aquest matí la platja del Trampolín de la ciutat autònoma, on, segons el govern espanyol, s'havien instal·lat de manera molt precària fins a 1.500 dels migrants que van entrar massivament a la ciutat a finals de juliol, Laia Ortega.
5: En paral·lel, la Moncloa continua preparant el trasllat de 500 nenes a la península, on se'n faran càrrec ONGs. La ministra de Migracions, Elma Saic, diu que la situació a Ceuta ja s'està normalitzant i que es garanteixen els drets de tothom, però la Comissió Europea insisteix que tots els migrants, inclosos els menors, s'han de retornar al Marroc.
6: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver. Ese es el país que se espera.
7: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
4: De seguida, a l'última hora, en un Catalunya migdia, en què també sentirem com els oncòlegs criden a la prudència després de l'anunci d'una vacuna contra el melanoma fet ahir per les farmacèutiques Merck i Moderna, que, per cert, s'han disparat a la borsa.
5: A banda dels dubtes, perquè no s'han ensenyat els resultats concrets de la vacuna, el doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, subratlla a Catalunya Ràdio.
8: Això té una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts.
4: A la crònica internacional avui passarem per Ucraïna i per Rússia.
5: En el cas d'Ucraïna, per explicar-vos els efectes d'un nou bombardeig mortal contra Kiev i com això va relacionat amb la baixada de l'efectivitat de les defenses antiaèries del país per la falta de míssils Patriot. I en el cas de Rússia, amb el focus posat en els problemes de subministrament de gasolina derivats precisament dels atacs ucraïnesos.
4: I als pròxims minuts també ens fixarem en com els principals dirigents de Junts per Catalunya estan passant a l'atac contra Aliança Catalana.
5: Els juntaires busquen com frenar la fuga de vots que tenen cap a la formació de Sílvia Orriols, que segons l'últim CEO ja és del 30% dels seus electors.
4: I com sempre, quan passin 20 minuts, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports Marta García amb el GAM, perquè es va jugar ahir, i amb Joao Cancelo, que no va jugar.
9: No va jugar, però el portuguès ja ha arribat a les oficines del Barça, ha de firmar el seu contracte per les pròximes 3 temporades i és el pas previ per a la seva presentació com a nou jugador blaugrana, esperem, en els pròxims minuts. Ahir, com deies, no va jugar, tampoc ho va fer Rodri, que va ser, això sí, un dels més ovacionats. Repassarem també este partit amb victòria blaugrana 2-1 i parlarem dels seus protagonistes. Avui comença una nova jornada, la segona en primera divisió, la Supercopa de Catalunya d'handbol, el Mundial d'hoquei herba i un cara a cara molt especial en el salt de perxa són també ingredients del programa d'avui.
4: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Manuel García.
10: Bon dia, doncs, amb algunes retencions a la P7 i la Nacional 2 a la frontera de la Jonquera en direcció d'entrada a França i també uns 3 quilòmetres de cua a la zona de la Jonquera en direcció Girona a la P7. També aturats a l'Ina

0: 45 a la duana de la Farga de Moles, d'entrada a Andorra, a la C31 a Torroella de Montgrí, direcció Figueres, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en tots dos sentits per obres.
1: I ara, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Pendents que arribi aquesta promesa refrescada a partir de demà, però aquesta passada nit ha estat d'autèntic rècord al País Valencià, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 32 graus en punts de la mateixa ciutat de València o a tavernes de la Valldigna, a la Safor. Això és moltíssima calor, Tomàs Molina.
3: Sí, però estaven dintre d'una situació de vents de ponent, que també aquesta situació s'està acabant, i el que està començant a guanyar ara la situació és la inestabilitat. Una inestabilitat que aquest matí ha fet que el cel estigués força gris, les mínimes han estat altes, però molta xafogó, hi ha xafogó, però la temperatura a hores d'ara és sensiblement més baixa que la d'ahir, i estan creixent aquests núvols convectius que acabaran donant ruixats, tronades al llarg de la tarda d'avui. Tronades que apareixeran sobretot a la façana litoral, a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, també cap a l'interior de les comarques gironines, i durant la tarda i el vespre arribaran també cap a l'Alt Pirineu. La temperatura avui baixa, les màximes més altes a ponent s'enfilaran potser fins als 36-37, i a la resta del país, en molts casos, estaran per sota dels 34, i per tant, diguem-ne que segueix fent calor, però una calor més moderada. I la bona notícia és que a partir de demà continua aquesta inestabilitat i la davallada de les temperatures, i que normalitzarem l'ambient de cara al cap de setmana, i fins i tot la setmana vinent podríem estar amb temperatures per sota de les normals per l'època.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les 2 del dia que el govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Repassem la seqüència. Primer, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'hi havien instal·lat unes 1.500 persones.
4: Estas personas ahora mismo se encuentran esperando, sentadas, sin conocer muy bien cuál va a ser el proceso. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Vemos una gran presencia de cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la Policía Nacional, que se encuentra rodeando a los diferentes grupos de personas migrantes.
1: Qui heu sentit és Ramsés Mohamed Azoumi, que en declaracions a 3 que tinc, ens explicava així aquesta situació, aquest educador social i activista de l'associació ELIN. Després els han traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Pilar García.
5: Doncs sí, amb aquesta operació per donar-los un llit, per acollir-los, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
6: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Ara ja no queden migrants a la platja, Pilar. Això vol dir que ja estan ubicats?
5: En principi sí, en l'espai més gran s'estan instal·lant uns 1.200 subsaharians. L'altre, on s'han traslladat uns 500 magribins, ha patit danys pel vent aquesta nit i de moment els migrants s'estan a un pati asseguts a terra. Això sí, més no, fa uns minuts. La intenció és habilitar els pròxims dies dos espais més, perquè són milers, 5.000, deia el govern espanyol, entre 8.000 i 10.000 les ONG, els migrants que malviuen a diferents zones de la ciutat autònoma. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
8: A la Puerta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, se quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
5: I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol, que estan ubicades en espais veïnals i centres de menors. I les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras sense identificar.
1: I amb aquesta situació, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. I el portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
9: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: Doncs bé, el retorn dels menors escala la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir cap nen o nena i avui el president andalús, que governa amb Vox, també ha advertit que l'única sortida és que s'expulsi tothom. La Moncloa respon al PP que el que proposen senzillament és il·legal. Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
10: Sí, bon dia. Alberto Núñez Feijóo ha marcat la pauta.
11: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
10: I el PP en bloc defensa Madura s'ha d'expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús que està lligat a Vox, no ha volgut ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
12: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
10: El ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a les expulsions a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
13: Si la única proposta del principal partit de l'oposició és cometer una il·legalitat, me parece que no és el camí. I ells lo saben. Que hagan propostes que sean viables i que no aprovechen les circumstàncies dramàtiques per buscar votos.
10: I els experts recorden els límits. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix a que tothom perdi drets.
14: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
10: I una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i també del PP.
1: Doncs aquesta és la notícia d'un dijous en què també hem sentit en un altre àmbit com la comunitat científica acollia amb esperança però alhora amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma. Ja ho sabeu, parlem del càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquests assaigs fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. Mònica Mas.
15: Sí, el doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
16: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. I també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
15: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardaria les metàstasis que provoca i reduiria el risc de recaigudes. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor de cada pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporta, que és catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Sentim-lo també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
15: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després d'aquest anunci de la futura vacuna contra el melanoma.
1: Mentrestant, almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. I la capital Kyiv i també la regió del voltant ha estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat interceptats, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. Albert Manyà.
18: S'han malmès edificis i residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars, en aquest cas un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
15: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
18: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix són necessaris cada dia.
1: I Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans de Rússia. Aquests atacs, gairebé diaris, les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i que ha arribat també a Moscou. La nostra corresponsal allà, Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
19: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
20: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
19: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
21: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
19: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
22: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
19: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
23: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
19: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
1: I un últim apunt internacional, perquè la Xina ha condemnat a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande. És el principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Laia Ortega.
24: És Xu Jiajin, va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els beneficis i amagant les pèrdues. De manera això continuada i a gran escala. Va passar entre els anys 2016 i 2021. També s'atribueixen a aquest grup delictes d'absorció il·legal de dipòsits públics i captació i emissió fraudulenta de fons i valors. Aquesta condemna culmina la caiguda del magnat del totxo, que es va convertir en el símbol de la crisi immobiliària xinesa. Evergrande va fer fallida el 2021, Xu Jiajin va ser detingut el 2023 i ara haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
1: I ara tornem a Catalunya. Som a les portes d'un any en què començarà el nou cicle electoral i Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana amb la mirada posada a les municipals del maig vinent. A les portes d'aquest nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança, que vaticinen totes les enquestes, Raül Flores.
0: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions al maig, com deia Joan, i també l'opció que Sánchez acabi avançant les espanyoles aquesta primavera. Per això arrenca el curs polític amb un enduriment de to, amb un cos a cos directe amb els de Sílvia Orriols. D'entrada, amb la independència.
2: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
3: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
0: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència, els dos des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
2: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
0: Combat de valors, deia Iturull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
1: I ara és un quart i mig de tres. I l'any passat les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. Arriba així a les xifres més altes de la història i és el 6è any consecutiu en què la població hi creix. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Jordi Barranca.
4: El Baix Ebre i el Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
6: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se, doncs, que és a dir, els 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
4: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per a sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
6: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, els Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i, per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
4: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
1: I de les Terres de l'Ebre anem cap a Ponent per sentir això.
25: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
26: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis.
1: Això que sentiu és un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers. Es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Ens ho explica l'Estela Busoms.
27: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
28: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
27: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
29: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen que se descriuen els estrangers. És així.
5: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
1: I us parlem ara de l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, que comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts del país. Avui és 20 d'agost, per tant, som a les portes de la tornada a les aules. A partir del 8 de setembre serà en un context de temperatures que s'hauran normalitzat, però que en general cada vegada són més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar la que és una de les assignatures pendents, la climatització a les escoles. Roc Fargas.
7: Doncs sí, i és que en els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permet instal·lar-hi panells solars en tinguin.
8: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
7: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
1: I dels deures a l'educació, als problemes a la sanitat. Els municipis de la Vall de l'Hort, el Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és, a més de problemes tècnics, i la desaparició, diuen, d'alguns serveis. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
9: Bon dia, sí, els veïns i els ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers i la Coma i la Pedra asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet o que s'han deixat de prestar serveis com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
10: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
9: Dilluns es va fer una concentració i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
1: Hem passat per les Terres de l'Ebre, per la ciutat de Lleida, pel Solsonès, i ara parlem de la capital. Perquè les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
11: L'actuació principal ha estat substituir la via de balast per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
12: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
11: També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
13: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
11: Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
1: Ara deixem el metro, anem a la platja per explicar-vos una història curiosa. Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar, al Maresme, i no és un cas aïllat a les platges del país aquest agost, oi, Toni Fortesa?
14: Doncs no. En les últimes setmanes s'han localitzat diferents fardells a Badalona, a Tarragona i a Sitges. I en tots, el paquet portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que les mercaderies es podrien haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: Això és el que arriba a la costa. Ara parlem d'una altra mena de recollida selectiva. I és que l'acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell aquest estiu ha portat una associació de veïns a emprendre una ofensiva legal contra l'Ajuntament per disfuncions del sistema de recollida porta a porta que qualifiquen de caòtic. Es tracta de l'associació de veïns dels Masos i Nirvana, que ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges per l'actuació de l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària, Montse Gené Ribà.
15: Els veïns dels Masos i Nirvana donen 3 mesos a l'Ajuntament per solucionar els problemes del porta a porta amb illes de contenidors d'emergència fixes i permanents perquè els residents de cap de setmana puguin deixar les escombraries i no s'acumulin al voltant dels contenidors de vidre, com està passant. Si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
16: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
15: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ernest Rosselló ha explicat que el problema no és que el sistema porta a porta sigui dolent, sinó que no està adaptat a l'entorn on s'aplica, en cases però també en pisos, i lamenta la falta de diàleg amb l'Ajuntament.
16: No hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament totes les vies amb l'Ajuntament.
15: Les queixes també provenen del municipi veí, Roda de Barà, que aquest estiu té desbordats els contenidors oberts pels residus que, segons diuen, porten alguns residents de la capital del Baix Penedès. A algunes zones del Vendrell, com Comarruga, en lloc del porta a porta, s'han posat contenidors tancats que s'obren amb una targeta.
1: I avui també és notícia que comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. Anem cap a Lleida, però Joan Albrecht s'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès.
17: Sí, i en aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius, des d'avui fins al 10 de setembre, i a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos. Durant aquest temps es pot caçar la garça, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia. Una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mallenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
18: Enguany hi ha unes zones cap aquí l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
17: Durant aquest període també s'intensificarà en diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
1: Deixem els caçadors, parlem dels pagesos, perquè les pluges de l'hivern permetran a la denominació d'origen Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. Asseguren que, a més, el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Pereira.
19: Bon dia. Calculen un increment de la producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DOE Empordà, Pau Albó, és optimista.
20: Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
19: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure, perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
1: Aquestes són les notícies d'aquest dijous. Ahir la notícia principal és que teníem davant l'horitzó la fi de la calor. El titular era que avui ja no arribaríem als 40 graus en lloc de Catalunya, ens ho explicava en Francesc Mauri, i avui en Tomàs Molina revelava que a partir de demà, a més s'acabarà, com també dèiem ahir, la calor extrema. Però abans que això passi, la calor haurà marcat un nou rècord a Catalunya. I és que aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 els dies en què vam arribar als 40 en algun observatori i el 2024 només 9. Ahir, en què el que era ja el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central, Toni.
14: Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya, on les temperatures, que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, la calor donarà una treva a partir d'avui i durant el cap de setmana les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes en diferents punts del país. Avui, Protecció Civil preveu que la calor quedi més concentrada al litoral sud i central. Mentrestant, però, el País Valencià aquesta nit ha estat històrica a causa de la calor viscuda. Més de 90 municipis han passat dels 35 graus i Dénia ha arribat als 39. A València la temperatura no ha baixat dels 30,9 graus, la mínima més alta mai registrada, i a Castelló de la Plana els 29,5 graus també són rècord.
1: I tots els experts que ens adverteixen amb aquella frase que diu que l'estiu que estem vivint és l'estiu més fresc de la resta de la nova vida, per tant, aquests rècords que s'aniran acumulant els pròxims anys. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
0: Catalunya migdia. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
2: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
0: Però el guanyador té un problema.
2: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
3: Nosaltres!
0: Només cal fer-se passar pel mort.
2: Però qui truca a la porta?
0: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: I see music. It's almost like an architect or a painting.
1: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit d'Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Atorga per primer cop el premi al millor documental internacional i així un festival amb marca Barcelona s'estén també a les comarques gironines. Tornem, doncs, cap a Girona, Núria Pereira.
2: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
3: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
2: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema Montgrí.
1: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus en particular fa 70 milions d'anys. Noelia Caselles, la història comença al Pallars l'any 1954.
4: Sí, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional a Orcau, al Pallars Jussà. Eren les restes d'un gran dinosaure, però no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
5: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
4: Quina conclusió, doncs, que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
6: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten. I, per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
4: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei i, per tant, porta el nom de Kühne i Abditosaurus Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
1: I ara, música. Perquè l'agost de sobte serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
7: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Casu a 11:45 de la nit. El concert de l'agost se sort de clorar l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
1: I més música ara de la que podem trobar avui mateix a festivals i festes majors del país. Per començar, Alex Ambusto, que actua al Summerfest Cerdanya, a la gira de celebració dels seus 40 anys de carrera. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortuny, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
8: Una caseta blanca amb roses al jardí.
1: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Belda presenten Passar-la bé, que és l'objectiu que volen aconseguir amb un concert on predominen la veu, l'acordió diatònic i la complicitat entre els dos músics i sonant cançons de diversos estils i en diverses llengües. I el festiu reunirà aquesta nit la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert que inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge. El compositor Jordi Molina s'ha inspirat en el castell i el seu pati d'armes, precisament on es fa el concert.
9: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
1: I l'última proposta és Doctor Prats, que presentarà el seu darrer treball F5 a la Festa Major de Castellbisbal. Quan acabi el grup de Terrassa serà el torn de Mamaduixa, el cantant i compositor de música urbana que ho va petar amb Riquiti. Però abans de tots aquests concerts, és torn dels esports. Marta Garcia amb la ressaca del Gamper, que per cert el Barça va guanyar enmig de la calor, i avui també amb Joao Cancelo, ara sí de protagonista.
10: Ara sí, encara no ho sabem, Bota, perquè se suposa que l'havien d'haver presentat ja, però ja saps que aquestes coses
1: és
10: eren una miqueta
1: lentes. És el mateix que li va passar ahir, no? Una mica?
10: Una miqueta.

0: A veure, el jugador va arribar dilluns a Barcelona després de deslliurar-se de l'Al Hilal saudita, però el seu fitxatge pel Barça encara no s'ha fet oficial, tot i que pareixer que estan oficines, podria haver firmat ja el seu contracte i la presentació havia de ser imminent. Anem a les instal·lacions del Camp Nou. A veure, Joan Fitó, què tal?
1: Què tal, Xicué? Bona tarda.
0: Com tenim el tema?
1: Doncs mira, estem esperant que es faci oficial aquest fitxatge. Com deies, encara no ho és. Joao Cancelo ja és a les oficines del Barça amb el president Joan Laporta. S'ha de produir aquesta signatura, també s'ha de produir l'oficialitat del fitxatge. Un cop passin aquestes dues coses, doncs vaja, començarà aquesta presentació, que havia de començar fa una estona, però ja ho saps, les coses a Can Barça doncs acostumen a anar a poc a poc.
0: Al seu ritme, amb calma. Mentre esperem que se produïsca l'oficialitat de Cancelo i la seva presentació, anem explicant coses, perquè precisament ahir a Cancelo el van veure en el Camp Nou, però no va jugar, va ser un dels absents en este trofeu Joan Gamper, que l'equip va disputar aprofitant també la presentació davant l'afició. Tampoc va participar Rodri en eixe partit, l'última incorporació, que això sí, va ser Fitó un dels més ovacionats en eixa victòria 2-1 davant l'Ahli Egipci. Què més va donar de si este partit?
1: Doncs mira, el que deies, que Rodri va ser el més ovacionat amb molta diferència en clau futbolística. Victòria 2-1 del Barça, gols de Hamza i de Rafinha. Alguns detallets de Hansi Flick ja pensant en el partit de diumenge al camp de l'Elx. Titular, Eric García al lateral dret. Koundé ahir va fer de central i nova titularitat de Xavi Aspar. Un cop més d'interior. Van debutar en aquesta pretemporada dos futbolistes importants, Gavi i Pedri, com deia, sense minuts per Rodri, tampoc per Cancelo, que ni tan sols ahir el portuguès doncs va ser a la presentació amb l'equip, tot i que era amb els seus companys, se'l va veure en un vídeo a xarxes socials força enfadat per no poder sortir amb ells. Gordon va jugar la segona part, va fallar un penal al tram final, i en clau Gamper, en clau festa, discurs de Rafinha, va tenir un bon detall Rafinha amb Rooney, donant-li suport per la seva lesió, i missatge d'agraïment de Hansi Flick a l'afició. Bona part d'ell, bona part d'aquest missatge en català. El nou, ahir, que és el tema del dia, va ser Hamza. Quasi 75 minuts va jugar l'egipci, va tornar a marcar 4 gols aquesta pretemporada. Deia Deco, al final del partit, als micròfons de TV3, que faran algun moviment encara en aquest mercat en clau de nou.
2: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
1: Hamza, ahir, com dèiem, va ser el nou, 4 gols aquesta pretemporada. És molt jove Hamza, però de moment resolutiu dins l'àrea, moviments que recorden els nous clàssics, i un Hansi Flick, ara el sentirem encantat, amb el davanter centre egipci.
3: Of course,
4: per descomptat, tu ho saps, és un davanter. Es pot veure quan arriben les entrades, ell hi és. Ha fet bones desmarcades, també avui, però el que m'encanta veure-li és que ell també controla la pilota. Això és el que jo li veig.
1: Avui l'equip ha fet festa, per cert, pendents de les sortides de Marc Casado i Héctor Fort. Avui s'ha fet oficial la cessió de Iaco, el porter del filial a l'Almeria, cessió amb opció de compra. Demà l'equip torna a la feina, dissabte, última sessió, per debutar diumenge 9:45 del vespre contra l'Elge al Martínez Valero.
0: Doncs mentre el Joan Fitó no mos avise que ja és imminent la presentació de Joao Cancelo, seguim explicant-vos més coses. El jugador de l'Espanyol, Roger Hinojo, lluirà esta temporada el dorsal 21, el més especial, segurament, per al club blanquiblau. En un comunicat, l'Espanyol assegura que d'esta manera se manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque, amb el que ja és un símbol que forma part de la identitat del club, i aquest dorsal 21. També n'ha parlat el defensa de Sallent.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: L'Espanyol recorda també que Hinojo ha crescut en la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu. L'equip, per cert, segueix amb els entrenaments perquè dissabte juga en el camp del Madrid en la segona jornada de Lliga. L'Espanyol, per tant, que jugarà el cap de setmana a la segona jornada de Lliga. El Barça encara no ha començat la temporada oficialment, perquè no serà fins diumenge que jugarà en el camp de l'Elx directament en aquesta segona jornada de Lliga. Ja sabeu que la primera encara la té pendent, però qui ja ha debutat ahir és l'Atlètic de Madrid. Victòria davant el Màlaga i avui, Josep Gaya, presentació d'una última incorporació.
4: Sí, fa una estona, el Cuti Romero ha estat presentat com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid. El futbolista que arriba procedent del Tottenham és la quarta incorporació de l'equip del Cholo Simeone i signa per les properes 5 temporades. El traspàs ha estat de 40 milions d'euros. Durant la roda de premsa, el jugador argentí s'ha mostrat convençut d'estar a l'altura del club.
3: Con el Cholo venimos hablando hace tiempo y por fin se dio, así que nada, esperemos obviamente estar a la altura de este grandísimo club, porque al final va a depender de mi rendimiento, tratar de hacerlo mejor y, como dije recién, dejar grabado mi nombre en la historia de este club sería lo más hermoso, así que con esa mentalidad.
4: Com deies, Marta, ahir va debutar l'Atlètic de Madrid i ho va fer amb victòria per 2-0 contra el Màlaga. Dels nous fitxatges, Romero no va ser convocat, però qui sí que va debutar va ser el jugador coreà Kang In Lee, que es va estrenar amb una fuetada amb la cama esquerra que va entrar per l'escaire de la dreta de la porteria del Màlaga. També va jugar Julman, el pivot danès, i Grimaldo va ser convocat però no va jugar. El segon dels matalasses el va fer Àlex Baena de falta. Abans del partit, tot l'estadi va homenatjar els jugadors campions del món de l'Atlètic de Madrid, entre els quals el català Marc Pubill.
0: Per cert, que l'Espanyol juga dissabte contra el Madrid, però ho fa en casa, en Cornellà, que ho hem explicat malament. El futbol de primera, per cert, Josep, no s'atura. Avui mateix tenim un altre partit ja de la segona jornada.
4: Sí, el Rayo Vallecano s'enfrontarà a l'Alavés a les 9 del vespre a l'estadi de Butarque, camp del Leganés, pel mal estat de l'estadi de Vallecas. L'afició del Rayo ha fet una crida perquè cap aficionat es desplaci a Butarque perquè acusen el seu president, Martín Presa, de portar el club a la ruïna.
0: Obrim ara la carpeta de segona. El Girona juga demà en el camp del Córdoba en el partit que obri la segona jornada de la categoria. Després de l'empat en Montilivi contra el Leganés en el debut de la temporada, ara els de Quique Álvarez busquen la primera victòria. En la llista que s'ha fet publicar fa pocs minuts, no hi havia Ivan Martín, Eduard Solà.
6: Sí, és la novetat més destacada perquè Ivan Martín va cap a Santander per jugar aquesta temporada amb el Racing. Al final, el seu desig de marxar ha acabat en un traspàs per 3 milions fixos, més un de variables, amb un 20% d'una futura venda. Ivan Martín posa, per tant, punt i final a 4 temporades i mig al Girona i podrà continuar jugant a primera divisió. És la baixa més destacada d'una llista de 23 jugadors on tampoc hi ha un Aji a l'espera d'acceptar alguna de les ofertes que té, ni David López, que continua lesionat, ni els dos últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin, els quals Quique Álvarez ja va dir ahir que anaven justos. Tampoc Pixur, que s'ha quedat fora per decisió tècnica. Sí que hi ha Benat i Van de Vic, que es va quedar fora la setmana passada. També hi ha els dos laterals que estan negociant la seva sortida, Arnau i Àlex Moreno. L'equip marxa aquesta tarda en tren cap a Còrdoba, demà partit al Nuevo Arcángel.
0: El davanter Rodrigo Escudero no seguirà en el centre d'esports Sabadell després d'un acord per la rescisió del seu contracte. Mentrestant, l'equip arlequinat ha presentat algunes de les últimes incorporacions, Oriol Corral.
7: Sí, han presentat Edgar González i Gastón Valles a la nova Creu Alta. Feia setmanes que els havien oficialitzat, però avui se'ls ha presentat. Comencem amb Edgar, que ja va jugar els 90 minuts a Gijón. Arriba cedit per l'Almeria fins al final de temporada. És un central, també pot jugar de pivot, de 29 anys, nascut a Sallent i amb experiència a primera amb el mateix Almeria i amb el Betis. La temporada passada, però, la va acabar jugant cedit a l'Andorra. Edgar explica que tenia clara la decisió de fitxar pel Sabadell.
8: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
7: L'altre jugador que ha presentat avui al Sabadell és el davanter uruguaià Gastón Valles, de 25 anys, que arriba lliure després de pujar a segona amb el Tenerife fent 3 gols. Valles també té experiència a segona, amb l'Espanyol i també amb el Cartagena. No va jugar el debut del Sabadell dilluns contra l'Sporting i tampoc ha pogut jugar la pretemporada per problemes físics, però diu que ja està millor.
9: Bien, la verdad que bien. Cada semana me voy encontrando mejor, por suerte. Y sí, como bien decís, con muchas ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo i poder aconseguir victòries.
7: Aquesta segona jornada, el Sabadell juga diumenge a les 7 de la tarda a Castalia, al camp del Castelló.
0: Nou minuts i arribarem a les 3. Farem una pausa i després...
10: Somondo, here we go, first attempt.
0: Salt de perxa avui amb una competició especial amb, per descomptat, Mondo Duplantis de protagonista.
11: Catalunya migdia.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: A 1861, un ric propietari...
14: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
12: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.

0: Anàvem a explicar-vos més coses, però m'està demanant pas Joan Fitú. No sé si és que Cancelo ja ha arribat o tenim alguna novetat. Joan, què passa?
1: Doncs mira, tenim la novetat que ja és oficial. El fitxatge de Cancelo acaba de fer oficial. El club signa el lateral portuguès per 3 temporades. Per tant, tot plegat, en principi, hauria d'accelerar-se i compartir.
0: Doncs amb alguna dificultat, però ja sabem que Cancelo ja és oficial, ha firmat per aquestes 3 temporades, mentre no va el jugador, que de moment no ha aparegut encara. Seguim explicant-vos coses, com per exemple aquesta vesprada arranca la Supercopa de Catalunya d'handbol, tant masculina com femenina, i en l'edició d'enguany, Montserraia, les finals se juguen en Calella.
2: Sí, des d'avui dia 20 i fins al dilluns 24 d'agost es disputa la Supercopa de Catalunya, que enfronta els campions i subcampions de la Lliga Catalana contra els finalistes de la Copa Catalunya. Avui tenim la primera semifinal masculina entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraiking Granollers a les 8 del vespre al poliesportiu Salvador Gimeno de la localitat del Baix Llobregat. En la prèvia de partit, l'entrenador del Granollers, Antonio Rama, assegura que l'equip està obligat a guanyar.
3: Bé, doncs sí que és veritat que és semifinal de Supercopa Catalana i al final és per l'entitat de l'equip que som, doncs estem obligats a guanyar i a jugar aquesta final, presumiblement contra el Barça, però també és veritat que ens encaixa doncs, en aquesta tercera setmana on la càrrega de minuts i d'entrenament i el volum ja va sent molt, molt potent.
2: Demà tenim l'altra semifinal masculina entre l'handbol Sant Vicenç i el Barça a les 9 del vespre a Can Cases de Martorell, ja que el pavelló dels locals està en obres. També demà tindrem les dues semifinals femenines a les 7 de la tarda. L'handbol Sant Vicenç s'enfrontarà al Lleida, al pavelló Can Cases, i a les 9 el Joventut Mataró jugarà contra l'handbol Granollers al pavelló Teresa Maria Roca de la capital del Maresme. Les finals seran el dilluns dia 24 d'agost al pavelló municipal de Calella.
0: Lausana, a Suïssa, acull entre avui i demà una nova parada de la Diamond League d'atletisme. La competició arranca amb el salt de perxa, i vos ho dèiem abans de la pausa, amb un duel ben especial, el que afronten Carles Vila dos grans rivals i dos grans amics.
4: Són Mondo Duplantis, el plusmarquista mundial i el gran dominador en totes les competicions internacionals, i el grec Emmanuel Kalaris. Han estat dos atletes que han crescut junts a les pistes d'atletisme, coincidint sempre en les diferents categories fins a arribar a l'èlit mundial. De fet, van néixer el mateix any amb només 20 dies de diferència. Duplantis és l'intractable estrella, el nou Sergei Buca, que juga amb els centímetres buscant sempre millorar el seu rècord mundial. Manolo Kalaris, així li diuen els seus amics, un diminutiu del seu nom habitual a Grècia, fins ara era l'aprenent i un amic fidel, un dels pocs atletes negres al salt de perxa. A més d'una competició, se l'havia vist cuidant del suec, acostant-li una beguda fresca a una tovallola parlant del salt que havia fet. Ara, però, Kalaris és també el seu màxim rival, algú que podria haver acumulat medalles d'or si no fos per al seu amic. Des de fa 10 anys, Duplantis sempre s'ha emportat l'or i Kalaris la plata o el bronze, com va passar l'últim Mundial o als Jocs Olímpics de París. Al passat europeu a Birmingham, Duplantis va tornar a ser el campió i Kalaris el segon, tots dos per sobre dels 6 metres. Aquest cop l'amistat es va mantenir al vestidor, però potser no tant dins la pista. Duplantis continua sent el millor, però el seu amic ara és el seu màxim competidor també. Avui a Lausanne, Duplantis tornarà, com sempre, a buscar millorar el seu rècord del món, ara de 6'31, aconseguit el mes de març en una reunió a Suècia. Kalaris, per la seva banda, té com a millor marca un espectacular 6'17, sent ara mateix, també com sempre, la segona millor marca després de la del seu amic Duplantis.
0: Doncs tot això és el que ens espera esta vesprada en atletisme, aquest duel en el salt de perxa, mentre estan en hoquei herba. La selecció espanyola juga l'última jornada de la fase de grups del Mundial, que s'està disputant estos dies en els Països Baixos i en Bèlgica. De fet, està en joc ara mateix el partit del combinat femení que, Josep, s'està enfrontant a Nova Zelanda.
5: Sí, a hores d'ara el resultat és de 0-0 i acaba de començar el tercer quart. Les Red Sticks, que actualment tenen 4 punts, depenen d'elles mateixes si volen avançar a la ronda següent. En cas de no guanyar, haurien d'esperar que no faci Irlanda, que s'enfronta aquest vespre a Bèlgica, que també té 4 punts. Si les espanyoles es classifiquen per la segona fase, anirien al grup F. Allà jugarien contra Alemanya i Argentina. En cas de quedar terceres i passar a la fase de consolació, jugarien contra les dues pitjors del grup C. A hores d'ara, Anglaterra i Sud-àfrica, però tot depèn dels resultats d'avui.
0: Doncs tot això és pel que fa a la selecció femenina, el combinat femení que està jugant ara mateix, però és que esta vesprada serà el torn de la selecció espanyola masculina, que també té un partit molt important.
5: Sí, i ho farà contra Irlanda a les 5 de la tarda. Els espanyols estan obligats a guanyar, ja que a hores d'ara són tercers de grup en perdre per 0-1 contra Austràlia. El jugador català Marc Reñer ha assegurat que avui només val la victòria.
6: La veritat és que és un partit molt important per nosaltres, ja que només ens val la victòria si volem estar en el grup de dalt, que aquest seria el nostre objectiu principal, i després un cop estar al grup de dalt, després intentar lluitar per intentar entrar a semifinals.
5: Sí, si els Red Sticks passen a la següent ronda, s'enfrontarien a Alemanya i Bèlgica al grup F. En cas de quedar-se en la fase de consolació, quedarien emparellats al grup H contra França i Malàsia.
0: Encarem el tram final de programa i creuem els dits a veure si ja podem sentir el protagonista del dia, que és Joao Cancelo. Ens explicava Fito que ja havia firmat. Ha arribat ja a la sala de premsa, Joan?
7: Sí, ha arribat, i de fet s'està fent ara les tradicionals fotografies amb una samarreta amb el seu nom, amb l'any 2029, que són els 3 anys que ha signat Joao Cancelo, i res, d'aquí 30 segons començarà la roda de premsa i començarà en aquest torn de preguntes, tercera vegada que Joao Cancelo, doncs, és futbolista del Barça, tercera vegada que és presentat com a nou futbolista blaugrana, i ara comença aquesta roda de premsa i començarà el torn de preguntes.

0: tres temporades. Ahir no va poder jugar el Gamper, tampoc ho va fer Rodri. Són les incorporacions del Barça d'enguany. I ara a veure si podem sentir la seva veu.
1: En la primera temporada que estuve, me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño.
0: Doncs va començar amb sensacions agredolces, però va acabar ja més feliç amb este títol. Joao Cancelo ja ha firmat oficial el seu fitxatge pel Barça, 3 temporades. El sentirem amb més detall en el Tot Costa.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol comença a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en 2 centres de la ciutat autònoma. Les ONG alerten que queden molts migrants encara desatesos. La Comissió Europea, mentrestant, torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb prudència, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost d'aquest assaig. 16 ucraïnesos morts en una nova matança russa contra la capital Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata per acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també té la participació de la Generalitat. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
2: Esports.
4: El Barça acaba de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès Joao Cancelo per a 3 pròximes temporades i hores d'ara ja l'estan presentant. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Hark i el defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí. A segona divisió, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per a traspassar Ivan Martín. Unagi, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero i a primera divisió, avui primer partit de la segona jornada, Rayo Alavés a les 9. Avui comença la Supercopa Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers a les 8.
3: I pel que fa al temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts punts de Catalunya, potser amb més sol a Ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i nit també a punts de la costa. Demà i demà passat, el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera ja més clara.
2: Trescat Info.
3: Ara passen 3 minuts a les 3. Aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol, s'havien instal·lat unes 1.500 persones i les ha traslladat a 2 espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. En aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
5: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Però el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, diu que la normalitat

0: Només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
1: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONG que treballen a la zona apressen les administracions a habilitar més espais perquè són milers els migrants que malviuen en diferents zones de la ciutat autònoma. 5.000, deia fa una setmana el govern espanyol, i entre 8.000 i 10.000 calculen les ONGs. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
2: A la Puerta del City, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
0: Preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. Encara no s'ha fet el trasllat cap a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol. Les ONG alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras i sense identificar.
2: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle. Llama muchísimo la atención el número de niñas menores no acompañadas y sobre todo de niños muy, muy pequeños. Nosotros hemos visto niños de 9 u 8 años no acompañados.
0: Doncs mentre la crisi a Ceuta continua enquistada, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama, un cop més, que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lambert, afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties.
3: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: I el futur dels menors també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
5: Ni mayores ni menores han de regresar.
4: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i, sense excepcions, Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
6: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
4: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
7: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
4: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
8: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
4: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb dues condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mig quart de 4 de la tarda. La comunitat científica acull amb esperança i amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma del Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
0: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i es complementarà amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica.
11: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: De moment, les accions a borsa, tant de Moderna com de Merck, s'han disparat després de l'anunci d'aquesta futura vacuna contra el melanoma.
9: 3CAT Info.
0: Almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. La capital Kyiv i la regió del voltant han estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer hipersònics i 168 drons. El 90% han estat abatuts, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. En aquest atac de Moscou s'han malmès edificis residencials, un hospital infantil i una escola. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars. En aquest cas, diuen, un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants d'aquesta zona d'Ucraïna tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natalia, ho veu com el fruit de la impotència del president rus.
12: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió, personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
0: Encara de l'àmbit internacional, Corea del Nord ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó, hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador, Kim Jong-un. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta d'aquest llançament i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense donar més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang, que busca mantenir la tensió a la regió i atemorir, sobretot, Corea del Sud i el Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
13: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: Per cert, que el preu del petroli s'enfila fins als $94 al barril de Brent, un augment de prop del 2,5% davant la nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units, justament. Donald Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar cap país, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar les institucions financeres, empreses o aeroports iranians. L'Iran ha respost, a través del seu ministre d'Afers Estrangers, que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà a una derrota. Recordem que el conflicte a l'Orient Mitjà fa 6 mesos que dura. L'Iran i els Estats Units han anunciat 2 vegades acords per l'alto el foc, però la voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per l'estret d'Hormuz també, tot i que, de moment, fins ara, els intents han fracassat.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Comissió Europea dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Mora la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir els pròxims anys a Europa. En aquest consorci de Mora la Nova hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial El Molló. Aquest projecte de Mora la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres llocs d'Europa, com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. Per cert, encara de l'àmbit econòmic, el Banc Santander reforça la seva presència als Estats Units amb la compra del Webster Bank. L'operació anunciada al febrer s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. Amb aquesta adquisició, el Santander passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país per volum d'actius. A més, liderarà el mercat de l'estat de Connecticut. El Banc Espanyol preveu que la compra generi importants estalvis de costos i contribueixi també a augmentar els seus beneficis. Els clients del Santander i Webster podran continuar utilitzant els seus comptes i productes amb normalitat.
9: 3Cat Info.
0: De la pàgina política, Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana, amb la mirada posada en les municipals al maig. A les portes del nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança Catalana, tal com vaticinen les enquestes. Ens ho explica el cap de política de 3Cat Info, Raül Flores.
14: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions aquest maig i l'opció que Sánchez avanci les espanyoles també la primavera, i per això arrenca el curs polític amb un enduriment del to, amb un cos a cos directe amb els d'Orriols, d'entrada amb la independència.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
16: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
14: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
15: Se'ls diu que no se'ls vol, que s'obren, i que s'obren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
14: Combat de valors, deia ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
9: El temps.
0: A un quart de quatre, a la crònica, amb el Francesc Mauri.
17: La tarda ens ha de portar núvols a gran part de Catalunya, més sol a ponent, i aquests núvols poden deixar alguna gota esporàdica. Avançada la tarda, possibilitat de tronades a prop del Pirineu, sobretot, potser també massís del Port, i durant la nit, els ruixats i alguna tempesta, sempre irregulars, podrien fregar algunes zones costaneres. A primera hora de la nit, començant per la Costa de l'Ebre, Costa Daurada, i a mesura que avanci la nit i matinada, potser irregularment esquitxant Costa Central i Costa Brava. Molt irregulars, però allà on descarregui localment amb forta intensitat. De cara demà al matí, més sol a ponent i al sud, nuvolades a la resta, algun ruixat al nord-est, i a la tarda possibilitat de tempestes localment intenses al Pirineu o fins i tot en algunes zones costaneres, especialment les més fortes cap a la Costa Daurada. La temperatura, que ha començat a baixar avui, de moment de manera discreta, entre demà i demà passat, notarem molt més el descens.
9: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ara el Francesc ens parla amb aquesta previsió meteorològica que es preveu que comencin a baixar progressivament les temperatures, però la veritat és que venim d'una calorada de rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'han assolit els 40 graus en algun punt del país. És una xifra mai registrada fins ara. L'any passat van ser 16 dies i el 2024 només 9. Ahir, en el que ja és el 20è dia de calor extrema, els termòmetres van arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà d'aquest rècord, les dades mostren que els episodis de 40 graus són cada vegada més habituals a Catalunya. Unes temperatures que fa unes dècades eren excepcionals, ara es repeteixen diversos dies durant l'estiu. Ara, però, com dèiem, la calor donarà una treva. A partir d'avui, durant el cap de setmana, les temperatures baixaran i hi haurà ruixats i tempestes a diferents punts del país. Per cert, que l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures, això que dèiem, cada vegada més elevades, i l'energia solar podria ajudar a afrontar aquesta assignatura pendent de la climatització a les escoles. Els pròxims mesos s'afegiran panells a 234 escoles catalanes, que se sumaran al centenar que ja disposen d'aquestes plaques solars. De manera, per tant, que s'arribarà a gairebé 350 escoles i instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que permet instal·lar-hi panells solars en tinguin ja de disponibles. L'Energètica, per cert, va engegar fa dos anys un pla estratègic per aconseguir, de cara al 2040, que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
9: 3CAT Info.
0: L'any passat, les Terres de l'Ebre van fregar els 190.000 habitants. S'arriba així a les xifres més altes de la història i és el sisè any consecutiu que la població creix en aquella zona del país. Hi ha, però, diferències entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
18: El Baix Ebre i el Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
19: Portem sis anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut un mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
18: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per a sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
19: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit els Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
18: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
0: Gràcies, Jordi. I escolteu ara aquest vídeo que circula a través de les xarxes socials.
20: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
21: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les entitats socials i les persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar els papers. Es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i també per trobar habitatge. Des del sindicat Comissions Obreres constaten que continua faltant personal en aquesta zona. Lleida, doncs, Estela Bussoms.
22: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat gairebé un any, 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
23: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden a renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
22: Una situació que passa a Lleida i també, diuen, a la resta de Catalunya, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, explica que des de les mobilitzacions convocades l'any passat juntament amb la CGT, les condicions laborals dels treballadors d'estrangeria han millorat, però el personal es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
24: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que es descriuen els estrangers. És així.
22: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: Gràcies, Estela. I anem ara a Barcelona, on les obres de la línia 1 del metro segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'11,5 milions d'euros, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment. Cristian Roldán.
25: L'actuació principal ha estat substituir la via de balast per una de formigó. En total s'han renovat 750 metres de traçat entre les estacions de Mercat Nou i Santa Eulàlia. El director de la xarxa de metro, David Prat, n'explica els avantatges.
26: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
25: També s'ha millorat l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. Xavier Flores és conseller delegat de TMB.
1: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
25: Els treballs es concentren entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, però han obligat a suspendre el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que s'aixecarà dissabte 29 de juliol.
0: Gràcies, Christian. Ara música. La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre, la Diada. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris i, com us dèiem, serà protagonista aquesta pròxima Diada, Clàudia Roses.
2: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la Digi Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso, a 12:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
0: Gràcies, falten 5 minuts per 4:15.
3: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça ha fet oficial fa una estona el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo per les 3 pròximes temporades i després ja l'han presentat. Cancelo parla de les seves dues etapes al Barça.
6: La primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz.
5: El Barça va tancar ahir la pretemporada amb la victòria al trofeu Joan Gamper per 2-1 davant l'Alhi Egipci i ja es prepara per al debut a la Lliga, diumenge al camp de l'Elx. El director esportiu d'ECO diu que segurament hi haurà moviments per fitxar un nou.
7: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
5: Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió, és el Rayo Vallecano a la vés a les 9. L'Espanyol, mentrestant, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
8: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
5: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà a la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que és camí de Santander, per fitxar pel Racing. Marxarà traspassat per 3 milions fixes, més un de variable, i el club manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc hi ha Unahi, ni David López, lesionat, i els últims arriba Unai Hernández i Mumin, ni Pixur, per decisió tècnica. Sí que hi ha Arnau i Àlex Moreno, i també torna a Van de Vic. L'entrenador Quique Álvarez diu que, tot i la situació de provisionalitat, el vestidor està preparat.
27: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat a en el que ha de ser, no?
5: I el Sabadell Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. També el Sabadell avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat, i en el cas del central fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim Edgar González.
4: Bien, la verdad que bien. Cada semana me voy encontrando mejor, por suerte. Y sí, como bien decís, con muchas ganas de estar ya dentro del campo, poder aportar al equipo y poder conseguir victorias.
5: Aquest era Gastón Valles. El Sabadell jugarà la segona jornada diumenge al camp del Castelló.
10: Trescat Info.
5: Al Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes juga des de les 2 contra Nova Zelanda. Ja a la segona meitat, l'equip espanyol guanya per 0-1. Més tard, a les 5, l'equip masculí amb 12 catalans s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts. Marc Reiner ens parla del partit d'avui.
11: La veritat és que l'equip està molt bé, està molt confiat. L'altre dia vam fer un gran partit davant d'Austràlia, que bueno, vam acabar perdent 1-0, però la sensació de l'equip van ser molt bones. I res, estem molt confiats i amb moltes ganes d'encarar el partit d'avui, de guanyar-lo i de poder entrar amb tot al grup de dalt.
5: En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya, un primer partit de les semifinals masculines. Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Sentim l'extrem del Granollers, Jordi Daumal.
12: Cada partit, al final, és una oportunitat doncs, per posar tots els ingredients en marxa, de començar a rodar. I bueno, pues, la Supercopa Catalunya sempre és especial. Vull dir que és una festa per l'handbol català i amb ganes de jugar-la.
5: Demà jugarà la segona semifinal masculina d'aquesta Supercopa entre el Sant Vicenç i el Barça, i també els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida.
0: Són 3:45. Aquesta hora, Trescat Info, us expliquem que la Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties. El PP també s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. De moment, el govern espanyol ha començat a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien als carrers i a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en 2 centres de la ciutat autònoma. I estem pendents també de les reaccions de la comunitat científica a l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però també hi ha certa prudència. Diuen que les farmacèutiques han de concretar més bé els resultats i el cost d'aquest assaig clínic. Són els principals temes d'aquest dijous 20 d'agost de 2026. A partir d'ara també anirem a Lleida, on avui declaren alguns detinguts arran d'aquells aldarulls que hi va haver el cap de setmana entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb aquest col·lectiu d'estrangers per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. I anirem també cap a l'Empordà per veure com va la collita de raïm a la denominació d'origen Empordà, justament després de les pluges que hi ha hagut aquest hivern, que sembla que permetran incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals en el passat. Pendents també de l'actualitat esportiva. Què destaquem, Eduard Solà?
5: Doncs que el Barça ha fet oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo per les 3 pròximes temporades i després se n'ha fet l'acte de presentació. Al segon, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín, i el Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero.
0: Pel que fa al temps, us expliquem que hi ha un avís de temps violent durant les properes 2 hores a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els Vallesos, l'Occidental i l'Oriental. Segons informa el Meteocat, podria caure pedra en algun punt i bufar vents de fins a 90 km per hora en aquestes comarques. On ja han començat a caure fortes tempestes és el País Valencià, després d'una nit amb temperatures altíssimes. La pluja al País Valencià va acompanyada de ratxes de vent de més de 140 km per hora al municipi de Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta. En general, pel que fa a la previsió al conjunt de Catalunya, tindrem una tarda de ruixats i tempestes al prelitoral i als ports, que localment seran intensos i fins i tot amb una mica de calamar-se. De cara al vespre apareixeran més ruixats a Ponent i al Pirineu Occidental. La calor en general afluixa menys a la costa, on es manté ben viva encara la xafogó. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies que van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol, s'havien instal·lat unes 1.500 persones. Les han traslladat a 2 espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha 1.800 llits en total. Amb aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, com explica la ministra de Migracions i ministra portaveu, Elma Saiz.
9: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
0: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
10: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Doncs amb aquest escenari, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix que ara el retorn s'ha de fer amb garanties.
13: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Doncs aquesta disputa sobre el futur dels menors endureix encara la picabaralla entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte, no es poden fer, i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
14: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
15: Ni mayores ni menores han de regresar tots.
14: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i, sense excepcions, Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
16: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
14: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
17: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
14: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
19: Y a la infancia se la respeta, porque si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
14: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
0: Gràcies, Paula. I de tornada a casa nostra, avui declaren al jutjat de Lleida alguns dels detinguts dilluns a la nit, arran dels aldarulls que hi ha hagut entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Recordem que aquest conflicte va tenir el punt àlgid el cap de setmana amb una baralla multitudinària pels carrers de Lleida. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'aquestes persones estrangeres per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
28: Tots 5 declaren avui davant del jutge. Recordem que el conflicte s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al parc de les vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els suposats agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confien en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
1: Ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
28: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
3: 3CAT Info.
0: La comunitat científica acull amb esperança i alhora amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents avui. El doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma, una via que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure resultats concrets i també el cost que tindrà.
18: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
0: Aquesta vacuna, desenvolupada per Moderna i Merck, ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament que també es fa amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica.
20: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: Bé, sigui com sigui, les accions en borsa, tant de Moderna com de Merck, s'han disparat després de l'anunci d'aquesta futura vacuna contra el melanoma.
3: 3CAT Info.
0: D'aquí 5 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. La televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baka. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, cosa inèdita durant l'etapa de Viktor Orbán. La pausa informativa durant aquest mes i mig la va imposar el primer ministre, Péter Magyar, amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics, que era una de les seves promeses electorals. Segons algunes fonts, hi ha periodistes i presentadors que han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut de desdir. I la Xina condemna a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande, principal responsable de la gran crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui en dia. Xu Jiayin va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017, amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els actius i amagant els passius, de manera continuada i a gran escala. Això va passar entre 2016 i 2021. Evergrande va fer fallida el 2021, a Xu Jiayin el van detenir el 2023 i ara, com dèiem, haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
3: 3CAT Info.
0: A casa nostra ha aparegut un fardell amb 30 quilos de cocaïna a la platja de Malgrat de Mar. Les últimes setmanes s'han localitzat diferents paquets a Badalona, Tarragona i Sitges, i en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació d'aquest cas està oberta i en actiu. A més d'això, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va aparèixer a Castelló, llavors, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant algun trasllat entre els Balears i Catalunya i ara va arribant a diversos punts de la costa catalana i del País Valencià. I avui dijous ha començat el període de caça de mitja veda a Catalunya. Durarà fins a mitjans de setembre. Aquesta caça permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa, i comença a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
28: En aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre, i a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Durant aquest temps es pot caçar la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia, una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mayenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
2: Enguany hi ha unes zones cap aquí l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables i hi ha una mica menys d'animals.
28: Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Ara falta un minut per arribar a 3:15 de la tarda. Obrirem àrea de servei amb la previsió meteorològica, que ja ens està acabant de preparar el Néstor Gómez. Però abans, aviam, atenció, perquè tenim un avís de temps violent les pròximes dues hores a l'Anoia, l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès. Segons informa el Meteocat, hi ha la possibilitat que caigui pedra en algun punt i que bufin vents de fins a 90 km per hora en aquestes comarques, com dèiem, les pròximes dues hores. On ja ha començat a caure fortes tempestes és al País Valencià, després d'una nit que han tingut allà amb temperatures altíssimes. La pluja al País Valencià va acompanyada de ratxes de vent de fins a 149 km per hora al municipi de Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta.
6: Madre mía.
0: Segons explica l'Associació Valenciana de Meteorologia, als Illes s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló i a Sueca, a la Ribera Baixa. Als Illes la tempesta ha causat desperfectes a l'església de Santa Caterina. Fins aquest migdia, els bombers de València havien atès una desena d'incidències. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha recordat la possibilitat que hi poden haver crescudes sobtades en barrancs i lleres durant tota la tarda, com us dèiem, al País Valencià.
3: El temps.
0: Concretem ara la previsió meteorològica a casa nostra amb el Néstor Gómez.
7: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. Han descarregat a primera hora de la tarda amb força punts del prelitoral, fins i tot a Collbató o també Terrassa, acompanyades de pedra o calamarsa, i també aquestes precipitacions que es van traslladant cap al sud d'Osona. S'espera també que al llarg de la tarda n'apareguin precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, arribin al Camp de Tarragona i cap a mitja tarda o tarda avançada poden arribar també a l'àrea de Barcelona. Aquesta seria una primera línia de precipitacions. La segona s'espera darrera hora del dia cap a les comarques de Lleida. Entrarien per la zona de la Noguera, Ill Pallars i Jussà i arribaran a la resta del Pirineu Occidental durant el vespre i durant la nit. Atenció a aquestes tempestes perquè també poden ser localment intenses. I tot això en un dia càlid. No han pujat tant les temperatures com aquests darrers dies de 40 graus, però hem arribat a la xifra dels 37 graus a les Terres de l'Ebre. És el cas d'Aldover i de Benissanet. De cara a demà continuarem parlant de temps insegur, de matinada amb algun ruixat a la façana costanera, a la Costa Brava i també a l'àrea de Barcelona. A la tarda tornarem a parlar de més precipitacions i sobretot el que tindrem demà és una nova davallada de les temperatures.
0: Doncs justament la situació meteorològica d'aquests últims mesos ha condicionat la collita de raïm a la denominació d'origen Empordà. Concretament, van ser les pluges de l'hivern passat les que permetran a la DEO Empordà incrementar la producció de raïm i tornar a uns nivells que feia temps que no es veien, però que eren els habituals després de la baixada que hi va haver l'any passat. Des de la DEO Empordà asseguren que aquest any el raïm té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Peraire.
21: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
4: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat, i la qualitat, que aquí en aquesta DO sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
21: El celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes fa 20 anys començaven la barema a mitjans de setembre i ara ho fan el dia 10 d'agost, però també l'avancen pel canvi de gustos en el consumidor, que busca vins més frescos. Ho explica el seu propietari, Marc Bornasó.
6: Cada vino debemos cambiar con el día la manera de hacerlo, asegurar la fresqueza, para mí... Si hay una sola cosa a analizar es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino.
21: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
4: Fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou, bueno, si poguéssim manar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua per afrontar aquestes baremes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
21: El gruix de la producció de la DO Empordà és de les varietats de Garnatxa i Carinyena.
0: Gràcies, Núria. De la comarca de l'Empordà saltem ara a la Catalunya central. Els municipis de la Vall del Lord, al Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de servei quan la metgessa titular no hi és. A banda, també hi ha problemes tècnics i estan desapareixent alguns serveis sanitaris en aquesta zona del Solsonès. Ens ho explica des de Sant Llorenç de Morunys el Joaquim Albalate.
8: És el consultori de Sant Llorenç de Morunys que també dona servei a Guixers i la Coma i la Pedra. Tenen uns 1.300 habitants, però aquesta xifra es multiplica a l'estiu. Veïns i ajuntaments asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet i que s'han deixat de prestar serveis que abans es donaven, com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
22: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu, i per no deixar descobert aquest servei.
8: Dilluns hi va haver una concentració de protesta i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal que tenen, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
0: I l'Ajuntament del Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en part del municipi a causa de l'acumulació de bosses d'escombraries llançades al carrer. Una associació de veïns havia anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa de les disfuncions d'aquest nou sistema que busca millorar les males taxes de reciclatge del Vendrell, del Baix Penedès. L'Associació de Veïns dels Masos Nirvana qualifica de caòtic el nou sistema perquè diuen que no té en compte que a prop del 40% dels veïns només i van al cap de setmana. Aquesta associació ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia a l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges. Si no millora el servei, asseguren que abordaran també la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
23: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema actual és massa rígid i diu que estan disposats a canviar-ho.
24: Efectivament, en les zones més turístiques doncs, hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. És evident que el sistema, tal com hem plantejat, doncs és una mica rígid per a zones turístiques majoritàriament i, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: L'alcalde adverteix que el canvi de contractes i l'arribada dels contenidors intel·ligents pot tardar uns mesos. En cap cas contempla posar contenidors oberts, com hi havia abans. En altres zones del Vendrell, com Arruga, on aquest estiu també hi ha brossa per terra, l'alcalde diu que es posaran més contenidors perquè els actuals han quedat desbordats. Fem ara una petita pausa i quan tornem abordem la informació cultural.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara falten 8 minuts per les 4.
25: How I see music. It's almost like an architect or a painting. It's so abstract.
0: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà, de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat i aquesta vegada ha atorgat per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. Així doncs, un festival que fins ara tenia la marca Barcelona, l'Inèdit, s'estén, s'amplia i arriba a les comarques gironines. Ens ho explica la Núria Peraire.
21: L'Inèdit Empordà té perfil propi i ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
5: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
21: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema Montgrí.
0: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ens ha canviat la manera d'entendre com eren Europa i els Pirineus fa 70 milions d'anys. Això ens ho explica des de Lleida la Noèlia Caselles.
9: La història comença al Pallars, a Orcau, l'any 1954, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional. Eren les restes d'un gran dinosaure. No va ser fins al 2012, però, quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
10: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
9: Quina conclusió? Doncs que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
11: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten. I per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
9: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei i per tant porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: Esports. Fins que siguin les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda. El Barça ha fet oficial la primera hora d'aquesta tarda el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les 3 pròximes temporades i després ja l'han presentat. João Cancelo parla de la primera etapa com a jugador blaugrana.
13: Esa cosa en mi corazón que quería ver cómo era el Barça, quería ver cómo era el club, porque ya tenía ese deseo de niño. Y cuando llegué aquí, el primer año fue un poco agridulce, porque siento que en momentos estuve muy bien, en otros momentos no estuve tan bien, y no pudo ayudar al club a ganar un título. Entonces me quedé con una sensación agridulce.
12: El Barça va tancar ja la pretemporada amb la victòria al trofeu Joan Gamper i ja es prepara per al debut a la Lliga, que recordem serà diumenge al Camp de l'Elx. El director esportiu d'Eco diu que segurament hi haurà moviments per poder fitxar un nou.
15: Bueno, nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido dos jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
12: Més futbol. Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera Divisió, el Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9. A l'Espanyol avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
26: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
12: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing. Marxa traspassat per 3 milions fixos, més un de variable, i a més, el club gironí manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc a la llista n'hi ha ni Unagi ni David López, aquest últim lesionat, i tampoc els últims a arribar, Unai Hernández i Mumin. Tampoc hi ha Pixur per decisió tècnica. Sí que hi ha Arnau i Àlex Moreno, i també torna Van de Vic. L'entrenador Quique Alabret diu que, tot i la situació de provisionalitat, el vestidor està preparat.
1: L'altre dia l'equip va respondre, va estar unit i és el que hem de seguir creixent per aquest camí, sabent que hi ha aquestes dificultats de mercat, que ens queden 10 dies de patir-les i que després jo crec que tothom que es quedi aquí estarà enfocat en el que ha de ser, no?
12: I el Sabadell Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. També el Sabadell avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat, i en el cas del central fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim precisament Edgar González.
2: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar... Doncs aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació, perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
12: El Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes juga des de les 2 contra Nova Zelanda. La segona part continua guanyant 0-1. Més tard, a les 5, l'equip masculí amb 12 catalans s'enfrontarà a Irlanda, amb qui està empatat a punts. Marc Reiner ens parla del partit d'avui.
14: La veritat és que l'equip està molt bé, està molt confiat. L'altre dia van fer un gran partit davant d'Austràlia.

0: Ciclisme, quatre catalans disputaran la Vuelta, que comença aquest dissabte a Mònaco. David de la Cruz i Marcel Camproví, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta, correran amb l'equip Pinareto. Pau Miquel amb el Bahrein i Marc Borrostenga amb el Kim Pharma.
1: 3CAT Info.
2: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol comença a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Les ONG alerten que queden molts migrants desatesos. Per la seva banda, la Comissió Europea torna a pressionar a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata a acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà en els pròxims anys. El projecte Compact compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també amb la participació de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars als instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. La Gossa Sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports.
0: El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès Joao Cancelo per les tres pròximes temporades i després ja ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí. A segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell, mentrestant, ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero. Avui, primer partit de la segona jornada de primera, Rayo Alavés a les 9. I avui comença també la Supercopa de Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers a partir de les 8.
2: I atenció, Protecció Civil ha emès un avís per temps violent durant les properes dues hores a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Un gir de temps que ja ha començat a causar estralls al País Valencià amb la formació de fortes tempestes. I pel que fa al temps, tarda de ruixats i tempestes al prelitoral i als ports localment intensos i amb calamar-se. De cara al vespre n'apareixeran més a Ponent i al Pirineu Occidental. La calor afluixa, menys a la costa, on es manté ben viva la xafogó.
1: 3CAT Info.
2: Passen 4 minuts del punt de les 4 de la tarda. És dijous 20 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'havien instal·lat unes 1.500 persones i les ha traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Amb aquesta operació, el govern espanyol

0: fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons explica la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
1: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
0: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
2: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: En un dels espais s'han allotjat uns 1.200 subsaharians i a l'altre uns 500 magribins. Mentrestant, les ONG que treballen a la zona apressen les administracions a habilitar més espais perquè són milers els migrants que malviuen en diferents zones de la ciutat autònoma. 5.000, deia fa una setmana, el govern espanyol i entre 8.000 i 10.000 calculen les ONG. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
3: A la Puerta del City, en el campo, en las escolleras, las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
0: I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol, que estan ubicades en espais veïnals i centres de menors, i les ONG alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras sense identificar.
3: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle. Llama muchísimo la atención el número de niñas menores no acompañadas y sobre todo de niños muy, muy pequeños. Nosotros hemos visto niños de 9 u 8 años no acompañados.
0: I reclamen que s'habilitin espais específics per donar assistència als menors. I amb la crisi enquistada, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lamet, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
4: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc amb ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: El futur dels menors també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
6: Ni mayores ni menores han de regresar tots.
5: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i, sense excepcions, Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
7: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
5: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
8: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
5: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
9: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
5: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
10: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La comunitat científica acull amb esperança i alhora cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure els resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
0: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. També són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després de l'anunci de la futura vacuna contra el melanoma. Brussel·les dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsen la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir en els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial al Molló. El projecte a Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permeti instal·lar-hi panells solars en tinguin.
13: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir, de cara al 2040, que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. El Banc Santander reforça la seva presència als Estats Units amb la compra de Webster Bank. L'operació anunciada al febrer s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. Amb aquesta adquisició, el Santander passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país pel volum d'actius. A més, liderarà el mercat a l'estat de Connecticut. El Banc Espanyol preveu que la compra generi importants estalvis de costos i contribueixi a augmentar els seus beneficis. Els clients del Santander i Webster podran continuar utilitzant els seus comptes i productes amb normalitat. I les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. Els treballs, amb un cost d'€11,5 milions, permetran reduir el soroll dels combois i facilitar les tasques de manteniment.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la Digi Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso a 3:15 de la nit. El concert de la gossa sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.

0: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que la circulació de trens interrompuda a l'R13 i R14 a Juneda, a les Garrigues, per una incidència a la catenària. L'avaria, produïda per uns treballs programats, afecta el tram d'ample convencional entre Lleida i la Plana Picamoixons. Per tot plegat, Adif ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i Lleida.
1: El temps.
0: I abans d'escoltar la crònica d'en Néstor Gómez, us expliquem que hi ha un avís de temps violent durant les properes dues hores a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Segons informa el Meteocat, hi ha la possibilitat que caigui pedra en algun punt i que bufin vents de fins a 90 km per hora. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la Conca de l'Ebre. On ja han començat a caure fortes tempestes és el País Valencià després d'una nit amb temperatures altíssimes. La pluja va acompanyada de ratxes de vent de fins a 149 km per hora al municipi de Sumarcàsser, a la comarca de la Ribera Alta.
2: Madre mía.
0: Segons ha explicat l'Associació Valenciana de Meteorologia, als Gires s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló i a Sueca, a la Ribera Baixa. Als Gires, la temperatura ha causat desperfectes a l'església de Santa Caterina. Fins aquest migdia, els bombers de València havien atès una desena d'incidències. I ara sí, la crònica del temps amb en Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de tempestes que estan descarregant en ganes a punts del paralitoral. Ho han fet a l'Anoia, al Vallès, es dirigeixen cap al Moianès i posen rumb cap a punt del sud d'Osona. Unes precipitacions que van acompanyades en alguns casos de calamar-se i localment podrien anar acompanyades de pedra. Això pel que fa aquesta tarda. També se n'esperen de precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, especialment cap al Massís dels Ports, i que agafin embranzida a mesura que avancen cap al Camp de Tarragona. Això seria durant la tarda, perquè aquest vespre, quan aquestes desapareguin, n'apareixeran d'altres que entraran des de l'Aragó cap als vols de les 10 de la nit, cap a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà i també cap al Pirineu Occidental de manera general. I aquestes també poden ser localment intenses, sobretot arribada a les hores de mitjanit aproximadament. Tot això marxarà de matinada. Tot i així, encara quedaran alguns ruixats de matinada, aquesta matinada de divendres, a punts de la façana costanera, especialment a l'àrea de Barcelona, i també punts de la Vall d'Aran i a la Costa Brava. Tot això en un divendres en el quan les temperatures baixaran. Avui encara prou altes. No hem arribat als 40 ni de bon tros. Com ahir va passar a bona part del país, les més altes al voltant dels 37 al Dover i a Benissanet. I de cara a demà encara baixaran més les temperatures.
1: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça. Torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Divendres a la tarda la presentació i després el partit.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATinfoViari.
0: Avui declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Un conflicte que va tenir el punt àlgid dissabte amb una baralla multitudinària. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Tots 5 declaren avui davant del jutge. Recordem que el conflicte s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al parc de les vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els suposats agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confien en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
6: Ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
5: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: I a Lleida també han detingut un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Acumula nombrosos antecedents també per delictes comesos a Catalunya. Noelia Caselles.
7: Tenia una ordre internacional de detenció i entrega emesa per la justícia britànica. Allà havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells, en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll, va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Per tot plegat, acumula diversos antecedents policials per delictes com temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a presó.
0: Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes s'han localitzat diferents paquets a Badalona, Tarragona i Sitges, i en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. Els Mossos han confirmat a Catalunya Ràdio que la investigació del cas continua oberta. A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
4: 3CAT Info.
0: I ens quedem a Lleida, on avui ha començat el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa. S'inicia a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsolès. Pere Joan.
5: En aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Durant aquest temps es pot caçar la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia, una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mayenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
8: Enguany hi ha unes zones cap aquí a l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
5: Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.

0: I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ens ha canviat la manera d'entendre com eren Europa i els Pirineus fa 70 milions d'anys. Des de Lleida ens ho explica la Noèlia Caselles.
1: La història comença al Pallars, a Orcau, l'any 1954, quan el paleontòleg alemany Walter Kühne fa una troballa excepcional. Eren les restes d'un gran dinosaure. No va ser fins al 2012, però, quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
2: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
1: Quina conclusió? Doncs que les intuïcions de Kühne eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
3: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten. I per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
1: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei i per tant porta el nom de Kühne i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: Esports. Fins al punt de 4:45 de la tarda amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. El fitxatge de Joao Cancelo pel Barça ja és oficial. El club ja l'ha presentat i l'ha signat per les properes 3 temporades. Cancelo va jugar ahir la segona meitat de la... va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedir per l'Al Hilal. Parla de las diferencias que ha trobat amb les altres etapes.
5: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo. Y estoy muy feliz de estar aquí.
4: El portuguès no va participar ahir a la victòria al Gamp per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Va ser l'últim partit de la pretemporada i l'equip ja es prepara per al debut a la Lliga, que serà diumenge al Camp de l'Elx. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut a la Lliga contra l'Elx diumenge, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió, el Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9. A l'Espanyol, mentrestant, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità, Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de molt benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
6: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
4: A segona divisió, el Girona en marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha ni Ivan Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing de Santander. Marxa traspassat per 3 milions fixos més un de variables i el club manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc hi ha Unagi ni David López lesionat i els últims d'arribar Unai Hernández i Mumin. Tampoc hi ha Pixur per decisió tècnica. L'entrenador Quique Álvarez ha dit que, tot i la seva situació de provisionalitat, el vestidor està preparat. Mentrestant, el Sabadell, Rodrigo Escudero, no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca una etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona divisió. També el Sabadell. Avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat i, en el cas del central, fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim precisament Edgar González.
7: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs, aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt... és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
0: Trescat Info.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes ha guanyat per 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent ronda. A les 5 de la tarda, d'aquí a mitja hora, la competició masculina Espanya-Irlanda és un partit decisiu per a la classificació, tal com ens explica un dels jugadors catalans, Marc Reiner.
8: La veritat és que és un partit molt important per nosaltres, ja que només ens val la victòria si volem estar en el grup de dalt, que aquest seria el nostre objectiu principal, i després, un cop estar al grup de dalt, després intentar lluitar per intentar entrar a semifinals.
4: En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines. Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Sentim l'extrem de Granollers, Jordi Daumal.
9: Cada partit, al final, és una oportunitat doncs, per posar tots els ingredients en marxa, de començar a rodar. I bueno, doncs, la Supercopa de Catalunya sempre és especial. Vull dir que és una festa per l'handbol català i amb ganes de jugar-la.
4: Demà jugarà la segona semifinal masculina Sant Vicenç-Barça i els dos partits de semifinals femenines, el Mataró-Granollers i el Sant Vicenç contra el Lleida.

0: Són 4:45. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol comença a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Les ONGs alerten que queden molts migrants desatesos. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. I Brussel·les dona llum verda al Consorci d'Empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata a acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà en els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també amb la participació de la Generalitat. Tot seguit obrirem plana internacional i us explicarem que 16 ucraïnesos han mort en una nova matança russa contra la capital, Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. Per la seva banda, Ucraïna ha atacat una de les refineries de petroli més grans del país, a la regió del Tatarstan, a l'est de Moscou. Els bombardejos gairebé diaris de les últimes setmanes en instal·lacions d'aquest tipus han agreujat la crisi del combustible i fan que en diverses regions i la capital russa es formin cues llargues a les benzineres. I pel que fa als esports, Eduard Solà...
1: El Barça ha fet oficial el fitxatge de lateral portuguès Joao Cancelo per tres pròximes temporades i després ja s'ha fet l'acte de presentació. Mentrestant, a segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín i el Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero.
0: I pel que fa al temps, tarda de ruixats i tempestes al prelitoral i als ports, localment intensos i amb calamarsa. De cara al vespre n'apareixeran més a Ponent i al Pirineu Occidental. La calor afluixa, menys a la costa, on es manté ben viva la xafogor. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol a Ceuta, s'havien instal·lat unes 1.500 persones i les ha traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. Amb aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons ha dit la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
2: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
0: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: En un dels espais s'han allotjat uns 1.200 subsaharians i a l'altre uns 500 magrebins. La comunitat científica acull amb esperança i alhora cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvaí, cap de la Unitat de Melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure els resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
0: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. També declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després de l'anunci de la futura vacuna contra el melanoma. Brussel·les dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir en els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares i competirà amb les propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. 3CAT Info. 3CAT Info. Almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. La capital, Kiev, i la regió del voltant han estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores, amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat abatuts, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. S'han malmès edificis residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars, en aquest cas, un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
6: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió. Personalment, el president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
0: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix que són necessaris cada dia. Per la seva banda, Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans del país. Aquests atacs gairebé diaris en les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i ha arribat a Moscou. La nostra corresponsal, Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
7: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
8: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
7: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
9: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
7: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Dim admet que està molt preocupat.
10: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
7: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
11: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
7: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: La Xina condemna a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande, principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar en aquest país el 2020. Una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Xu Jiayin va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també l'ha confiscat tots els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els actius i amagant els passius de manera continuada i a gran escala. Això va passar entre els anys 2016 i 2021. Evergrande va fer fallida el 2021, a Xu Jiayin el van detenir el 2023 i haurà de passar tota la seva vida entre reixes. Corea del Nord ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang, que busca mantenir l'atenció a la regió i atemorir sobretot Corea del Sud i el Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament cap a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
11: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'escenari d'aquesta trobada podria ser la Xina. El preu del petroli s'enfila fins als 94 dòlars al barril de Brent, un augment de prop del 2,5% davant la nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom que doni suport a l'Iran. Sense mencionar en concret cap país, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar a les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost per via del seu ministre d'Afers Estrangers que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà a una derrota i defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat sense cap resultat el termini de 60 dies que les dues parts s'havien donat per trobar una solució a la guerra de l'Orient Mitjà. El conflicte fa 6 mesos que dura i l'Iran i els Estats Units han anunciat 2 vegades acords d'alto el foc a l'abril i al juny i la voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per a l'estret d'Hormuz, però els intents fins ara han fracassat. La televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. La pausa informativa durant aquest mes i mig va ser imposada pel primer ministre, Peter Maguire, amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics, una de les promeses electorals. Segons algunes fonts, alguns periodistes i presentadors han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha hagut de desdir.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Obrim l'àrea de servei per informar-vos que ja la circulació de trens està interrompuda a l'R13 i R14 a Juneda, a les Garrigues, per una incidència a la catenària. L'avaria, produïda per uns treballs programats, afecta el tram d'ample convencional entre Lleida i la Plana Picamoixons. Per tot plegat, Adif ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i Lleida. Explicar-vos també que el preu dels carburants continua pujant a Espanya i ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. Segons les darreres dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, el preu mitjà del litre de gasolina se situa per sobre dels 1,70 euros, mentre que el dièsel arriba gairebé als 1,83. L'encariment arriba en plena temporada de vacances quan augmenten els desplaçaments per carretera. La situació internacional, marcada per la inestabilitat als mercats energètics, també contribueix a mantenir la pressió sobre els preus. Espanya és el país europeu on més s'han encarit els combustibles. Des de finals de juny, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%. Recordem que a partir de l'1 de setembre el govern espanyol modificarà les bonificacions fiscals als carburants. En el cas del dièsel, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs passarà a ser de 20 cèntims per litre, mentre que per a la gasolina baixarà dels 10 als 5 cèntims.
1: El temps.
0: I abans de la crònica meteorològica, explicar-vos que Protecció Civil ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda, fins a les 6 a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Segons informa el Meteocat, hi ha la possibilitat que caigui pedra en algun punt i que bufin vents de fins a 90 km per hora. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres a la Conca de l'Ebre. On ja ha començat a caure fortes tempestes és el País Valencià després d'una nit amb temperatures altíssimes. La pluja va acompanyada de ratxes de vent de fins a 149 km per hora al municipi de Sumacàrcer i a la comarca de la Ribera Alta.
2: Madre mía.
0: Segons ha explicat l'Associació Valenciana de Meteorologia, als IRA s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló i a Sueca, a la Ribera Baixa. A Alzira, la tempesta ha causat desperfectes a l'església de Santa Caterina. Fins aquest migdia, els bombers de València havien atès una desena d'incidències. I ara sí, crònica meteorològica per aquesta tarda amb en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. Han descarregat a primera hora de la tarda amb força punts del prelitoral, fins i tot a Collbató o també Terrassa, acompanyades de pedra o calamarsa, i també aquestes precipitacions que es van traslladant cap al sud d'Osona. S'espera també que al llarg de la tarda n'apareguin precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, arribin al Camp de Tarragona i cap a mitja tarda o tarda avançada poden arribar també a l'àrea de Barcelona. Aquesta seria una primera línia de precipitacions. La segona s'espera darrera hora del dia cap a les comarques de Lleida. Entrarien per la zona de la Noguera, el Pallars i Jussà i arribaran a la resta del Pirineu Occidental durant el vespre i durant la nit. Atenció a aquestes tempestes perquè també poden ser localment intenses. I tot això en un dia càlid. No han pujat tant les temperatures com aquests darrers dies de 40 graus, però hem arribat a la xifra dels 37 graus a les Terres de l'Ebre. És el cas d'Aldover i de Benissanet. De cara a demà continuarem parlant de temps insegur, de matinada amb algun ruixat a la façana costanera, a la Costa Brava i també a l'àrea de Barcelona. A la tarda tornarem a parlar de més precipitacions i sobretot el que tindrem demà és una nova davallada de les temperatures.
1: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info. 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com podem reduir l'impacte ambiental del nostre consum. Visitarem Ripoll, on la Fundació MAP es dedica a recuperar i vendre objectes de segona mà, una fórmula que permet rebaixar la quantitat de coses que posem al mercat i, en conseqüència, tant les emissions que genera la seva producció i transport com l'impacte que tenen quan es converteixen en residus.
8: El projecte La segona oportunitat truca a la porta, de la Fundació MAP, ha estat guardonat amb el Premi Resero 2025. Aquest any han recollit uns 90.000 quilos d'objectes que la gent volia llançar i n'han recuperat prop del 40%.
2: Avui acompanyem l'equip de segona mà al buidatge d'un pis. S'emporten tot el que el client ja no fa servir.
9: A la cuina tens el menatge, que són els plats d'això, i les quatre cosetes que tinguin. Aprofitable, al 100% no s'aprofita tot. Intentem que sí, eh? Però llavors això, tot això va, si és aprofitable, ho portem a la nau i ja fem la destria. Un cop està destriat, si ja està bé, es neteja tot, es marca i es posa preu.
2: El magatzem on es durà tot el que pot ser reaprofitat i anirem de seguida. Però abans toca passar per la deixalleria, on descarregaran el que no té cap possibilitat de ser reaprofitat. Núria Casaseca, la responsable de les deixalleries del Ripollès, rep el carregament del que els tècnics del MAP consideren que no es pot reutilitzar del pis que acaben de buidar i aprofita per parlar-nos de tot el que passa per aquí.
10: Ens arriba tot tipus de material. Llavors sí que és cert que, evidentment, ens arriba molta cosa que pot estar subjecta a una segona vida. Per exemple, doncs, cotxets de nadó, carros de la compra, joguines... També ens arriba roba, ens arriba molt aparell electrònic també, que a vegades està en bon estat. Tot allò que et puguis imaginar ens arriba. Tot allò que ens arriba i creiem nosaltres que pot estar subjecte a una segona vida, doncs és quan ho passem a segona mà.
2: Tant el que la deixalleria considera que pot ser reaprofitat com el que ells recuperen dels pisos que buiden es trasllada a un magatzem molt a prop d'aquí, on es fa la tria, es classifiquen els objectes segons categories i els porten en aquest espai que coordina la Rosa Maria Díaz per deixar-los a punt i reintroduir-los al mercat.
11: Pues aquí és el taller, ¿vale? És el taller de restauració, el taller de manipulació de roba de llar, el taller d'acabats, vale? És on manipulem tots els mobles, mobles que són encàrrecs que han comprat els clients aquí o mobles de casa, que tinguis, puguis tenir casa i dius, per què no me l'arregleu i canvieu una mica la xura o feu-li una idea diferent, aprofitem-lo.
12: Ensenya-m'ho.
11: Sí, mira. El Moja està recuperant dues caixes de rodes aquí i les arreglem per poder vendre. I l'Eduard, jo...
13: Que puguin aquí l'escot del Barça.
2: A l'equip de segona mà hi ha 11 persones, algunes amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat, a les quals donen ocupacions adaptades a les seves capacitats.
11: Llavors, bueno, per això és una feina que la veritat que, bueno, ens recuperem les persones, ens recuperem les coses.
13: Home, en un món que sembla que tot és un clínic, que tot es fa servir i es tira d'una vegada, poder recuperar coses que han tingut una vida i han tingut una gent que l'has estimat i així, tornar-les a la vida, trobo que és una gran cosa. Que aquest món estiguin que reciclar nosaltres i el món.
2: La roba que llancem és un dels maldecaps de l'equip de segona mà. Gestionen dos contenidors que han de buidar cada setmana i, com ens explica Yolanda Rubio, la responsable del projecte, no donen l'abast per col·locar tot el que hi troben.
14: Ens arriben molts mocadors. No tenim la capacitat de reabsorbir-los i de portar-los a botiga. Llavors tenim un projecte, mocador pitet, que és, de fet, és confeccionar un pitet a partir d'un mocador perquè sigui més maco, perquè tingui les funcionalitats d'un pitet, però sigui maco com un mocador. I estem provant diferents teixits i tèxtil a partir del que ens arriba.
2: I ja som a la botiga, l'indret on culmina tot aquest procés.
15: Nou de trinca, nou de trinca, poca cosa trobaràs que utilitzem aquí. Sempre, sempre, sempre intentem que tot el que tenim sigui segona mà, reutilitzat i tot això. Més que res per trencar amb el vici de l'economia lineal que hi ha avui dia. Allò que fan les empreses d'anunci, veig, oh, lo quiero, lo compro, lo uso i de cop i volta ve otra cosa, pues lo tiro. I així, i acabes amb una pila de residus al jardí que no saps què fer-ne.
16: ¿Qué precio tiene esa?
12: ¿El qué, la lámpara?
16: Sí.
17: Yo diría que esta lámpara de techo sobre unos 16 euros.
18: Quina repercussió té? Que és un material que ja no s'ha de tornar a reinventar, no s'ha de tornar a reproduir, no s'ha de tornar a treure la matèria prima, no hi ha un procés de fabricació, con lo qual ja no hi ha aquest procés de contaminació, de despesa energètica, de generar residu. Ja hi ha l'objecte, ja està fet. Doncs si ja està fet, doncs és aprofitar-ho.
19: Venim d'una economia lineal, produir, consumir, llançar, i hem de tornar a l'economia circular, produir, consumir i tornar-ho a entrar en el cercle, perquè la matèria primera s'esgota, estem embrutint d'una manera bestial al planeta, pensem que una cosa perquè ha passat de moda ja la llancem. I vull dir, és una llàstima, perquè estem, bueno, estem fent un món on es compraria.
1: Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació, amb Montse Poblet. Esports.
0: Fins a les 5 de la tarda amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. El fitxatge de Joao Cancelo pel Barça ja és oficial des de primera hora d'aquesta tarda. El club ja l'ha presentat i signat per les properes 3 temporades. Cancelo va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al-Hilal. I el mateix Cancelo ha parlat de les diferències que hi ha amb les altres etapes que havia viscut de blaugrana.
21: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
20: El portugués no va participar ahir a la victòria del Gamper per 2-1 davant l'Alhi. Va ser l'últim partit de la pretemporada. Ja es prepara per al debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes per a aquest partit, que serà el seu debut a la Lliga, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
20: Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió. És el Rayo Vallecano Alavés, que jugarà a partir de les 9. A l'Espanyol, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità, Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip, passant per totes les etapes del futbol formatiu.
22: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
20: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda, de fet està fent el viatge ara mateix cap a Còrdoba, per jugar demà a la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing. Marxa traspassat per 3 milions fixos més un de variable. El club manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc hi ha Unahi ni David López lesionat. I tampoc hi són els últims a arribar Unai Hernández i Mumin, ni tampoc Pixur per decisió tècnica. Al Sabadell, Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona divisió. I uns que marxen i els altres que han arribat. També al Sabadell avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat. En el cas del central, fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim precisament una de les coses que ha dit el nou jugador del Sabadell, Edgar González.
23: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs, aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt... És un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
20: El Sabadell jugarà la segona jornada de Lliga de segona divisió diumenge al camp del Castelló.
1: 3Cat Info.
20: Deixem el futbol, el Mundial d'Hoquei i Herba. A Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes ha guanyat per 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent fase amb un grup de 4 equips i on els dos primers es classifiquen per les semifinals. Clara Pérez és una de les jugadores de l'equip espanyol i parla del partit que han disputat aquesta tarda.
24: Bueno, crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la pàtria perquè la necessitem, que marqui i avui ha demostrat el gran nivell que té, no? Però com a grup crec que hem sabut treure tots els partits endavant.
20: Ara, a les 5, Espanya i Irlanda de la competició masculina. També és un partit decisiu per a la classificació. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Jidey Notae. Té 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark. En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines. És el Sant Joan d'Espí Granollers a partir de les 8 del vespre a la localitat del Baix Llobregat. Demà jugarà la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i els dos partits de semifinals masculines entre el Mataró i el Granollers i el Sant Vicenç i

0: Ceuta, el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats. La Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties. El PP s'hi suma i reclama també l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb prudència, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Setena setmana consecutiva de pujada de preu de les gasolines, Espanya és el país de la Unió Europea on més s'han encarit des de començaments d'estiu. El dièsel s'ha disparat un 21% i la gasolina més d'un 18%. Brussel·les dona llum verda al Consorci d'Empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata per acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander, també amb la participació de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars a instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin ja instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. La Gossa Sorda serà a cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià havia estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial el fitxatge de lateral portuguès João Cancelo per les tres pròximes temporades i ja n'ha fet la presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona divisió, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes de la llista per jugar demà al camp del Còrdoba. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina ha guanyat 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent ronda. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae. Té 27 anys, fa 88 d'alçada i prové del Trapari Shark.
0: Protecció Civil ha emès un avís per temps violent fins a les 6 de la tarda a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Aquest gir de temps ja ha començat a causar estralls al País Valencià, on hi ha fortes tempestes. Aquí, a casa nostra, com dèiem, tarda de ruixats i tempestes en diversos punts de Catalunya. Poden arribar també al prelitoral i als ports. La calor, la temperatura, afluixa, excepte la costa, on encara es manté ben viva la xafogó.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. I avui, dijous 20 d'agost, el govern espanyol ja ha començat a allotjar els migrants que fa 3 setmanes que van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 persones. Tot i això, ara aquesta tarda, uns 500 migrants han tornat a la platja i les autoritats locals han suspès l'operatiu de neteja que hi havia previst allà. El govern ceutí ho ha justificat per assegurar, diuen, la seguretat dels operaris, els treballadors de neteja. El govern espanyol ha habilitat dos espais temporals amb un total de 1.800 llits a Ceuta. Amb aquesta operació, l'executiu fa un primer pas per normalitzar la situació a aquesta ciutat del nord d'Àfrica, segons la ministra de Migracions i portaveu Elma Saiz.
3: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
0: Però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsi de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas.

0: Zonas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Les ONGs que treballen a la zona apressen les administracions a habilitar més espais perquè són milers els migrants que malviuen en diferents zones de Ceuta. 5.000, deia fa una setmana el govern, i entre 8.000 i 10.000, segons les ONGs. Halima Ahmed és portaveu de l'ONG Luna Blanca, que treballa a Ceuta des de fa 40 anys.
2: A la Puerta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
1: I preocupa especialment la situació dels menors i de les nenes. De fet, encara no s'han traslladat a la península les 500 nenes que va anunciar el govern espanyol que estan ubicades en espais veïnals o centres de menors. Les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen dormint al ras i sense identificar.
2: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle. Llama muchísimo la atención el número de niñas menores no acompañadas y sobre todo de niños muy, muy pequeños. Nosotros hemos visto niños de 9 u 8 años no acompañados.
1: I amb aquesta situació sobre el terreny, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix que el retorn s'ha de fer amb garanties.
3: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: Doncs justament això encara també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i mantenen que cal expulsar tothom de Ceuta. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
5: Ni mayores ni menores han de regresar. Tots.
4: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i, sense excepcions, Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
6: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
4: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
7: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
4: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
8: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
4: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara són les 5 de la tarda i gairebé 9 minuts. Atenció, perquè Protecció Civil ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda fins a les 6 a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Segons el Meteocat, podria caure pedra en algun punt i haver-hi ventades de fins a 90 km per hora. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la conca de l'Ebre. Els bombers han rebut fins fa una estona a una 50ena d'avisos, principalment per retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions, la majoria al Vallès Occidental. Per aquest mateix temporal, a Salou s'ha prohibit el bany a les platges de Llevant, Capellans, Ponent, també la platja Llarga i Calacrancs. I igualment també s'ha prohibit el bany a les platges de Roda de Barà i d'Alcanar. També tenim bandera vermella a la majoria de platges del Maresme i de Blanes per tempesta elèctrica i a Sitges per mal estat de la mar. Atenció, doncs, i precaució a la situació meteorològica complicada i que es mou molt de pressa aquesta tarda a casa nostra. On ja han començat a caure fortes tempestes és el País Valencià, després d'una nit amb temperatures altíssimes. Ara, allà, la pluja va acompanyada de ratxes de vent superiors als 140 km per hora. És el que ha passat a Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta.
10: Madre mía.
1: Són alguns dels vídeos que ja circulen per les xarxes socials d'aquestes tempestes al País Valencià. Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, als IRA s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló i a Sueca, a la Ribera Baixa. Als IRA, la tempesta ha causat desperfectes a l'església de Santa Caterina. Fins aquest migdia, els bombers de València havien atès una desena d'incidències.
9: 3CAT Info.
1: Més notícies. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb cautela, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, que és el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. D'una banda, tenim el doctor Josep Malvehí, de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic. Diu que aquesta vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma. No s'havia explorat mai aquesta via, per tant, és esperançadora, però cal veure els resultats concrets i també saber quin cost tindrà.
10: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
1: D'altra banda, el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb l'anunci d'aquesta vacuna i amb la indústria farmacèutica.
11: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
1: Recordem que la vacuna, desenvolupada per Moderna i Merck, ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir-ne el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament que es faci amb immunoteràpia.
9: 3CAT Info.
1: El preu dels carburants continua pujant a Espanya i ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. Segons les últimes dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, el preu mitjà del litre de gasolina se situa per sobre dels de l'UC amb 70 euros, mentre que el dièsel arriba gairebé a l'euro amb 83 cèntims. L'encariment arriba en plena temporada de vacances, quan augmenten els desplaçaments per carretera. La situació internacional, marcada per la inestabilitat als mercats energètics, també contribueix a mantenir la pressió sobre els preus. Espanya és el país europeu on més s'han encarit els combustibles. Des de finals de juny, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%. Recordem que a partir de l'1 de setembre, el govern espanyol modificarà les bonificacions fiscals als carburants. En el cas del dièsel, la rebaixa de l'impost passarà a ser de 20 cèntims per litre, mentre que per la gasolina baixarà dels 10 als 5 cèntims. I avui hem sabut que Brussel·les dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir els pròxims anys a Europa. En aquest consorci de Móra la Nova hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys en un polígon industrial d'aquesta població. El projecte de Móra la Nova té una doble seu. L'altra és a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares i competirà amb propostes d'altres països com Alemanya, Grècia o Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. La capital Kyiv i la regió del voltant han estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores, amb desenes de míssils de creuer hipersònics i 168 drons. El 90% han estat abatuts, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses. Per això, el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. Ucraïna també ha bombardejat la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans del país. Aquests atacs, gairebé diaris les últimes setmanes, han provocat una nova onada en la crisi del combustible, que s'ha estès en una trentena de regions i ha arribat a Moscou. La nostra corresponsal, Cristina Solies, ha comprovat la situació a les benzineres russes.
12: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
13: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
12: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
14: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
12: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
15: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
12: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
16: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
12: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
1: Hem superat ja el punt d'un quart de sis de la tarda, obrim àrea de serveis a 3Cat Info. Primer parlem de mobilitat, perquè ja s'ha restablert la circulació de trens a l'R13 i l'R14 a Juneda, a les Garrigues. Això després que una incidència a la catenària hagi obligat a interrompre el servei fa poc més d'una hora. L'avaria s'ha produït per uns treballs que hi havia programats a la línia, però ja s'ha restablert la circulació de trens, com dèiem, a l'R13 i l'R14 a Juneda.
9: El temps.
1: Amb aquest avís de protecció civil per temps violent a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos, ara atenem a la resta de la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
17: Tarda de ruixats i de tempestes que estan descarregant en ganes a punts del paralitoral. Ho han fet a l'Anoia, el Vallès, es dirigeixen cap al Moianès i posen rumb cap a punt del sud d'Osona. Unes precipitacions que van acompanyades en alguns casos de calamar-se i localment podrien anar acompanyades de pedra. Això pel que fa aquesta tarda. També se n'esperen de precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, especialment cap al Massís dels Ports, i que agafin embranzida a mesura que avancen cap al Camp de Tarragona. Això seria durant la tarda, perquè aquest vespre, quan aquestes desapareguin, n'apareixeran d'altres que entraran des de l'Aragó cap als vols de les 10 de la nit, cap a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, i també cap al Pirineu Occidental de manera general. I aquestes també poden ser localment intenses, sobretot arribada a les hores de mitjanit aproximadament. Tot això marxarà de matinada, tot i així encara quedaran alguns ruixats de matinada, aquesta matinada de divendres, a punts de la façana costanera, especialment a l'àrea de Barcelona, i també punts de la Vall d'Aran i a la Costa Brava. Tot això en un divendres en el qual les temperatures baixaran. Avui encara prou altes. No hem arribat als 40 ni de bon tros, com ahir va passar a bona part del país. Les més altes al voltant dels 37 al Dover i a Benissanet. I de cara a demà encara baixaran més les temperatures.
1: Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana amb la mirada posada a les eleccions municipals del mes de maig. A les portes de començar un nou curs polític, els principals dirigents de Junts passen a l'atac contra Sílvia Orriols. Intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança Catalana que vaticinen totes les enquestes. Ens ho explica el cap de política de 3Cat Info, Raül Flores.
18: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions aquest maig i l'opció que Sánchez abans i les espanyoles també la primavera, i per això arrenca el curs polític amb un enduriment del to, amb un cos a cos directe amb els d'Orriols, d'entrada amb la independència.
19: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
20: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
18: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
19: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
18: Combat de valors, deia ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
1: I avui declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts aquesta setmana arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Aquest conflicte va tenir el punt àlgid el cap de setmana dissabte amb una baralla multitudinària. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb aquest col·lectiu d'hindús i pakistanesos per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes per poder-hi posar remei. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: Tots 5 declaren avui davant del jutge. Recordem que el conflicte s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al parc de les vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els suposats agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confien en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
21: Ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
0: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
1: Doncs ens quedem encara a Lleida perquè han detingut un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Aquest home acumula nombrosos antecedents, també per delictes comesos aquí a Catalunya. Lleida, Noelia Caselles.
22: Tenia un ordre internacional de detenció i entrega emesa per la justícia britànica. Allà havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells, en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll, va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Per tot plegat, acumula diversos antecedents policials per delictes com temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a presó.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen què està passant amb aquests misteriosos fardells de cocaïna que estan apareixent a la costa catalana. Dimarts a la nit en va aparèixer un altre de 30 quilos a Malgrat de Mar. Però és que les últimes setmanes ja s'han localitzat diferents paquets a Badalona, Tarragona i Sitges. I tots tenen una cosa en comú. Tots aquests fardells de cocaïna porten una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va aparèixer a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya i per això ara van apareixent diversos paquets en alguns punts de la costa catalana i també del País Valencià.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Més notícies. L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornen a les aules en un context de temperatures molt altes i, per tant, l'energia solar podria ajudar a afrontar el tema de la climatització a les escoles. Els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres, que se sumaran al centenar que ja disposen d'aquestes instal·lacions. Per tant, doncs, arribarem a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que permeti instal·lar-hi panells solars ja en tinguin disponible.
23: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir, de cara al 2040, que tota l'electricitat que consumeixin els serveis públics de Catalunya provinguin d'energia neta, assequible i de proximitat. I Aquesta és la música de la Gossa Sorda, que serà el cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu, després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
2: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la Digitrapella a les 7 de la tarda i DJ Casu a 11:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Esports. Amb l'Eduard Solà, fins al punt de 2:15. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça ha presentat el lateral portuguès Joao Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Hilal, i diu que ara només volia tornar a l'equip blaugrana.
5: La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí y bueno, ellos sabían que yo solo quería volver aquí y si no volviera, pues me quedaría ahí un año sin jugar.
3: El portuguès no va participar ahir a la victòria al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly a Egipci. Va ser l'últim partit de la pretemporada i ja es prepara per al debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo perquè ha arribat a última hora.
6: Trescat Info.
3: Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió. És el Rayo Vallecano a la Ves, que jugarà a partir de les 9. A l'Espanyol, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità, l'excapità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
24: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
3: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà a la segona jornada de la Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing. Marxa a traspassar per 3 milions fixos i més un de variable, i el club manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc hi ha ni Unagi ni David López, aquest últim lesionat, i tampoc els últims a arribar, Unai Hernández i Mumin. Tampoc hi ha Pixur per decisió tècnica. En canvi, torna Van de Beek. Al Sabadell, mentrestant, Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens de segona divisió. També al Sabadell avui han presentat dos jugadors, Edgar González i Gastón Valles, que ja feia setmanes que els havien oficialitzat. I en el cas del central, fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting. Sentim precisament Edgar González.
25: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs, aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
6: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: El Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes ha guanyat per 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent fase amb un grup de 4 equips i on els dos primers aniran directament a semifinals. Clara Pérez, una de les jugadores de l'equip espanyol, parla del partit d'aquesta tarda.
26: Bueno, crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la Patri perquè la necessitem que marqui i avui ha demostrat el gran nivell que té, no? Però com a grup crec que hem sabut treure tots els partits endavant.
3: Des de les 5 en joc l'Espanya i Irlanda de la competició masculina, també és un partit decisiu per la classificació. De moment li van coses a l'equip espanyol perquè encara la primera meitat està guanyant per 1-0. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Gidey Notae. Té 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark. Notai arriba després de la rescissió de contracte de Colby Jones. I en handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines. És el Sant Joan d'Espí Granollers a partir de les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà jugarà la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i els dos partits de les semifinals de la Supercopa femenina, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida.
4: Dos quarts de sis. A aquesta hora de 3CatInfo destaquem que a Ceuta el govern espanyol comença a reubicar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja aquesta tarda, després que els hi haguessin desallotjat. La Comissió Europea pressiona Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El PP s'hi suma, s'hi afegeix i també reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. Avui hem sentit les reaccions de la comunitat científica a l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck, que havien desenvolupat una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Doncs bé, la comunitat científica ha rebut la notícia amb una barreja d'esperança, però també de prudència. Els experts ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però diuen que les farmacèutiques encara han de concretar més bé els resultats i el cost d'aquest assaig clínic. Són alguns dels titulars d'aquest dijous 20 d'agost de 2026, però hi ha més notícies que repassarem a partir d'ara. Per exemple, pujarem, o baixarem més ben dit, fins al Vendrell, al Baix Penedès, que modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en parts del municipi a causa de l'acumulació de bosses d'escombraries pels carrers. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa de les disfuncions d'aquest nou sistema de recollida. I després, des del Vendrell, sí que pujarem cap a Torroella de Montgrí, en aquest cas al Baix Empordà, on han consolidat un festival de cinema musical, l'Inèdit, que de fet ja existia a Barcelona, però que ara s'estén també a les comarques de Girona amb aquesta edició de Torroella de Montgrí. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
3: Doncs que el Barça ja ha fet oficial el fitxatge de lateral portuguès Joao Cancelo per les tres pròximes temporades i ja l'ha presentat. Mentrestant, a segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. L'equip marxa cap a Còrdoba sense Unagi, David López, Unai, Mumin i Pixur. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, Bèlgica, la selecció espanyola femenina ha guanyat 3-0 Nova Zelanda.
4: Pel que fa al temps, recordem que Protecció Civil ha emès un avís per temps violent a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, Baix Llobregat i els Vallesos, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora en aquestes zones. Aquest canvi radical de temps ja ha començat a causar estralls al País Valencià, on s'han format tempestes molt intenses. A banda d'això, avui també esperem ruixats al prelitoral i als ports. Més tard, també, a Ponent i al Pirineu Occidental, amb temperatures avui una mica més baixes. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 persones. Tot i això, ara, aquesta tarda, uns 500 migrants han tornat a la platja i les autoritats doncs, han suspès l'operatiu de neteja que hi havia en marxa per, diuen les autoritats locals, per la seguretat dels operaris que hi estaven treballant. El govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals amb un total de 1.800 llits per tots aquests migrants. Amb aquesta operació, doncs, l'executiu fa un primer pas per mirar de normalitzar la situació a Ceuta. Així ho explicava la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
7: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, continua amb el seu discurs contundent. Diu que la normalitat només s'aconseguirà quan s'expulsin de la ciutat autònoma tots els migrants que hi han arribat.
8: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. Según nuestros datos, el número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
4: A tot això, la Comissió Europea manté la pressió sobre Espanya i li reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
10: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
4: El futur dels menors que són a Ceuta també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom, també aquests menors. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusen d'aprofitar aquesta tragèdia per buscar vots. Anem a Madrid, Paula Brujats.
11: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
12: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
11: I el PP en bloc defensa Madura, expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
13: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
11: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar quatre vots.
14: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas per a buscar votos.
11: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
15: Que a la infància se la respeta, perquè si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
11: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb dues condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
4: Gràcies, Paula. Ara passen 6 minuts de 6:15. La comunitat científica acull amb esperança i amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma, una nova manera que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però, dit això, afegeix que cal veure els resultats concrets i el cost que tindrà.
16: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
4: Avui al matí de Catalunya Ràdio també hem parlat amb el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia. Ell té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica en general.
27: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
4: Recordem que la vacuna, desenvolupada per Moderna i Merck, ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de caiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i es complementarà amb el tractament d'immunoteràpia.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El preu del petroli s'enfila fins als $94 al barril de Brent, un augment de prop del 2,5% davant la nova escalada verbal entre l'Iran i els Estats Units. El president nord-americà Donald Trump ha amenaçat amb una guerra econòmica d'una escala sense precedents contra tothom qui doni suport a l'Iran. Sense mencionar cap país, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures fortes contra els que facilitin operar les institucions financeres, empreses o aeroports iranians. L'Iran ha respost per via del seu ministre d'Afers Estrangers que aquesta estratègia dels Estats Units només portarà a una derrota i defensa que Washington està desviant l'atenció sobre els problemes interns. L'intercanvi d'acusacions arriba la setmana que ha expirat el termini de 60 dies que les dues parts s'havien donat per trobar una solució a la guerra de l'Orient Mitjà. El conflicte fa ja 6 mesos que dura i l'Iran i els Estats Units han anunciat dues vegades acords d'alto al foc, un l'abril, l'altre el juny, però de moment ja veiem que som gairebé on érem. La voluntat de restablir el tràfic de petroli i gas per l'estret d'Hormuz també fins ara ha fracassat. I situats de ple ja en la crònica internacional, us expliquem que la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. Avui a les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts on s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baka. Una pàgina web independent ha valorat l'equilibri informatiu amb la presència de veus de l'oposició i crítics amb el govern, cosa gairebé inèdita en l'etapa de govern anterior de Viktor Orbán a Hongria. La pausa informativa que hi ha hagut durant aquest mes i mig la va imposar el primer ministre, Peter Magyar, amb l'objectiu de restaurar la independència dels mitjans de comunicació públics. Aquesta era, de fet, una de les seves promeses electorals. Segons algunes fonts, diversos periodistes i presentadors han estat acomiadats, però el gruix de la plantilla es manté. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant aquesta transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut finalment de desdir.
6: 3Cat Info.
4: I escolteu ara aquest fragment d'un vídeo que circula aquí a casa nostra per les xarxes socials aquests últims dies.
0: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
9: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: Una persona extranjera, para renovar su permiso de residencia o trabajo, debe pasar por 3 trámites. Uno.
4: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida, on denuncien el col·lapse del sistema de cites a estrangeria, una situació que fa que s'allargui fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o per renovar els papers. Es queixen que això, aquest retard, es tradueix en problemes laborals o d'habitatge, també. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Busoms.
17: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat gairebé un any, 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
0: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto si sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden a renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
17: Una situació que passa a Lleida i també, diuen, a la resta de Catalunya, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, explica que des de les mobilitzacions convocades l'any passat juntament amb la CGT, les condicions laborals dels treballadors d'estrangeria han millorat, però el personal es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
18: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que es descriuen els estrangers. És així.
17: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
4: I l'Ajuntament del Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en part del municipi a causa de l'acumulació de bosses d'escombraries llançades al carrer. Una associació de veïns havia anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa de les disfuncions d'aquest nou sistema que, en teoria, buscava millorar el sistema de recollida selectiva a la capital del Baix Penedès. L'Associació de Veïns dels Masos Nirvana qualifica de caòtic el nou sistema porta a porta perquè diuen que no té en compte que prop del 40% dels veïns només hi són al cap de setmana. Aquesta associació ha presentat diverses reclamacions per insalubritat i risc ambiental. I si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
19: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
4: Davant d'això, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema actual és massa rígid i està disposat a canviar-ho.
20: No hem pogut fer una altra cosa perquè hem agotat absolutament.
21: Efectivament, en les zones més turístiques doncs, hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. És evident que el sistema, tal com hem plantejat, doncs és una mica rígid per zones turístiques majoritàriament i, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
4: L'alcalde adverteix que el canvi de contractes i l'arribada dels nous contenidors intel·ligents pot tardar encara uns mesos. En altres zones del Vendrell, com Coma-ruga, on aquest estiu també hi ha brossa per terra, l'alcalde diu que posaran més contenidors perquè els actuals han quedat desbordats. I aquesta és la primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona d'alt risc. Des del Departament d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des que va començar aquesta crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot de pesta porcina. Les restriccions que hi ha vigents es mantenen, com fins ara, i també demanen la col·laboració ciutadana perquè tothom les respecti. Des del 28 de novembre, quan es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats.
6: El temps.
4: Ara sentirem la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez. Abans, però, recordem que Protecció Civil ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. Segons el Meteocat, podria caure pedra en algun punt i haver-hi ventades de fins a 90 km per hora. També s'ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la conca de l'Ebre. Els bombers han rebut fins a les 5 de la tarda una cinquantena d'avisos, principalment per retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions, la majoria al Vallès Occidental. Aquest temporal ha fet que es prohibeixi el bany a diverses platges de Catalunya, a Salou, per exemple, a les majoria de platges del Maresme i de Blanes, en aquest cas per tempesta elèctrica, i a Sitges pel mal estat de la mar. Ara sí, la crònica, la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
1: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la inestabilitat. Han descarregat a primera hora de la tarda amb força punts del prelitoral, fins i tot a Collbató o també Terrassa, acompanyades de pedra o calamarsa, i també aquestes precipitacions que es van traslladant cap al sud d'Osona. S'espera també que al llarg de la tarda n'apareguin precipitacions cap a les Terres de l'Ebre, arribin al Camp de Tarragona i cap a mitja tarda o tarda avançada poden arribar també a l'àrea de Barcelona. Aquesta seria una primera línia de precipitacions. La segona s'espera darrera hora del dia cap a les comarques de Lleida. Entrarien per la zona de la Noguera, Ell Pallars i Jussà i arribaran a la resta del Pirineu Occidental durant el vespre i durant la nit. Atenció a aquestes tempestes perquè també poden ser localment intenses. I tot això en un dia càlid. No han pujat tant les temperatures com aquests darrers dies de 40 graus, però hem arribat a la xifra dels 37 graus a les Terres de l'Ebre. És el cas d'Aldover i de Benissanet. De cara a demà continuarem parlant de temps insegur, de matinada amb algun ruixat a la façana costanera, a la Costa Brava i també a l'àrea de Barcelona. A la tarda tornarem a parlar de més precipitacions i, sobretot, el que tindrem demà és una nova davallada de les temperatures.
4: Gràcies, Néstor. Per cert, que si mirem al País Valencià, allà també han començat a caure fortes tempestes després d'una nit en què han tingut temperatures altíssimes. Allà al País Valencià la pluja va acompanyada de ratxes de vent de fins a 149 km per hora. És el que ha passat al municipi de Sumacàrcer, a la comarca de la Ribera Alta.
2: Madre mía.
4: Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, els IRA s'han registrat cops de vent de 143 km per hora i de 103 a la ciutat de Castelló, també a Sueca, a la Ribera Baixa. Als IRA, la tempesta ha causat desperfectes a l'església de Santa Caterina. Fins aquest migdia, els bombers de València havien atès una desena d'incidències.
6: 3CAT Info.
4: Mirem ara la ciutat de Barcelona, on les obres de la línia 1 del metro segueixen el calendari previst i el servei entre la plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que costen 11 milions d'euros, ha estat la substitució de la via per una de formigó. En total s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
5: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
4: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei de metro entre Florida i Plaça de Sants. Transports Metropolitans calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que quedarà aixecat el dissabte 29 d'agost.
22: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
2: Obrim l'aula per parlar de lectura en veu alta. Fa més de 20 anys que la Fundació Enciclopèdia Catalana, juntament amb el Departament d'Educació, organitzen el certamen de lectura en veu alta, un gran esdeveniment en què participen més de 1.000 centres i que inclou diverses categories, des d'alumnes del cicle mitjà de primària fins a quart d'ESO. Visitem l'Institut La Romànica de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental, un dels centres que hi participen i que ha guanyat algunes de les finals territorials.
3: Per fi tot anava com havia d'anar. Vam navegar durant 9 dies...
2: En aquest centre, la lectura en veu alta ja té un espai reservat dins l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. Carme Martí, que és professora de la matèria i la cap del seminari, explica que això els permet treballar millor la comprensió lectora.
7: Fas una comprensió lectora en veu alta, els nanos poden preguntar, pots resoldre dubtes i aleshores doncs, ens sembla més enriquidor i també pots fer la lectura en veu alta, que és la pronúncia, l'entonació, perquè si bé entenem que si entonen bé, doncs també entenen millor, si no, doncs no hi ha comprensió. Llavors treballes la lectura també per treballar sobretot la comprensió.
2: Per ells, participar al certamen és una experiència enriquidora i cada curs convoquen un càsting entre els alumnes de secundària per escollir els participants.
7: La gran majoria d'alumnes són castellanoparlants, per tant, ja que agafin una relació diferent amb el català, de lectura, que els agradi llegir en veu alta, no? Que vagin a un lloc i vegin que hi ha altres nois que parlen català, que llegeixen en català, doncs també està molt bé. Per tant, això ho valorem, evidentment.
2: Per alumnes com la Júlia, participar-hi és una pujada d'autoestima.
22: Jo sempre pensava que llegir no era el meu fort i quan em van cridar em vaig donar compte que al final és una cosa que quan vas aprenent a mi em va canviar, la veritat, bastant la lectura. Vaig anar aprenent a llegir millor i em va agradar més.
2: L'organització tria les lectures i el centre busca estones perquè els alumnes que hi participen les puguin practicar. L'entonació i la fonètica són els dos aspectes que més han de reforçar.
7: Treballem principalment l'entonació, perquè una bona entonació, després si la fonètica no és perfecta, si s'entona bé, doncs arriba. I bé, a banda de l'entonació, doncs també treballem una mica la fonètica, perquè pel que t'he dit abans, no? Són nanos principalment castellanoparlants, doncs bé, totes aquestes coses de la sonoritat, no? Del català, d'aquestes consonants sonores, doncs és el que els costa més. Llavors, si fan un treball específic, ho arriben a fer.
2: Així ho veuen els alumnes. Aquest és el cas de la Joana.
3: Sobretot com a exagerar una mica quan canvies de veu, quan fas una pregunta, l'exclamació, no sé, sempre monòton, i llavors això ja crida més l'atenció.
2: I també la Maria i en Biel.
23: Bueno, també l'entonació, però més la pronunciació de les paraules, les esses, la legeminada, doble L...
24: Abans llegia molt bé, però no em fixava en els detalls, com això, les esses sonores, les dobles L's, cosa que ara sí que faig.
2: Amb aquesta experiència també han superat els nervis de llegir en públic, com l'Inca, que en parla amb un somriure d'orella a orella.
25: Sí, ha sigut una experiència molt, molt nova, molt novedosa, de fer aquí a l'institut, que pues, anar-nos a un altre lloc, a compartir això amb altra gent, ha sigut molt bonic tot.
2: Més enllà de millorar la comprensió lectora, la lectura en veu alta els ha permès millorar altres aspectes, com l'escriptura. Aquest és el cas de l'Andrea, que va ser una de les guanyadores el curs passat.
26: També a l'hora d'escriure també m'ha ajudat, perquè era com que jo em fixava més en les paraules quan jo llegia en veu alta, m'anava fixant, i també vaig aprendre molt de com s'escrivien les paraules, perquè jo les parlo i no sabia ben bé com era l'ortografia, i em vaig anar fixant en els fragments, tal, no sé què, i vaig millorar molt a l'hora d'escriure. Era més ràpida, ho entenia tot més, quan la meva mestra parlava també l'entenia millor.
2: A l'institut la majoria dels alumnes són castellanoparlants i en general reconeixen que aquesta experiència ha canviat la seva relació amb la llengua catalana.
26: Jo parlo sempre en castellà i el català em costa. I doncs vaig veure que no era tan dolenta com jo pensava i que era guai també llegir en català i que tenia la seva cosa.
25: Com només parlo a l'escola, això m'ha ajudat a pronunciar i fer-ho millor.
23: A casa meva som castellanoparlants. No era com una cosa meva del dia a dia i ara doncs sé que parlo millor.
2: El certamen de lectura en veu alta és una experiència que millora el domini i coneixement de la llengua catalana, però que també aconsegueix acostar-la als alumnes i que la sentin més seva. Amb ells, tanquem l'aula.
28: Aula oberta.
4: A 3Cat Info, ara falten 6 minuts per les 6.
29: How I see music. It's almost like an architect or a painting.
4: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà, de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. A més, ha atorgat per primera vegada el Premi al Millor Documental Internacional. És així, doncs, com un festival que va començar i es va implantar a la ciutat de Barcelona s'ha anat estenent i consolidant també a les comarques gironines. Ens ho explica la Núria Peraire.
8: L'inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer Premi al Millor Documental Internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
9: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
8: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema Montgrí.
6: Esports.
4: Fins al punt de les 6 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. El Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que ha signat per les pròximes 3 temporades. Cancelo va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, és a dir, per l'Al Hilal, y diu que ara només volia tornar a l'equip blaugrana.
11: La verdad es que fueron 2 semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí y bueno, ellos sabían que yo solo quería volver aquí y si no volviera, pues me quedaría ahí un año sin jugar.
10: El portuguès no va participar ahir en la victòria al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Va ser l'últim partit de la temporada, pretemporada, i ja es prepara per el debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx. El Barça creuen que podran inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a última hora.
6: Trescat Info.
10: Avui dijous ja tenim el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió. És el Rayo Vallecano a la Vesa a partir de les 9. A l'Espanyol avui han sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat de l'etern capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21 des de Benjamí i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
12: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
10: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Iván Martín, que és camí de Santander per fitxar pel Racing. Marxa traspassat per 3 milions fixes més un de variable i el club manté un 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc hi ha un Aji ni David López lesionat i els últims a arribar, Unai Hernández i Mumin tampoc hi són. Com tampoc hi ha Spichur, per decisió tècnica, en canvi, torna Van de Beek. I el Sabadell, Rodrigo Escudero, no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a la segona divisió. També el Sabadell avui han presentat Edgar González i Gastón Valles, tots dos jugadors. Ja feia setmanes que els havien oficialitzat i en el cas del central fins i tot va debutar dilluns al camp de l'Sporting de Gijón. Sentim precisament Edgar González parlant d'aquell és un dels jugadors amb més experiència actualment a la plantilla.
13: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
6: Trescat Info.
10: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes ha guanyat per 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent fase. Una següent fase que serà d'un grup de 4 equips i on els dos primers es classificaran per les semifinals. Clara Pérez, una de les jugadores de l'equip espanyol, parla del partit que han disputat aquesta tarda.
14: Bueno, crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la Patri perquè la necessitem que marqui i avui ha demostrat el gran nivell que té, no? Però com a grup crec que hem sabut treure tots els partits endavant.
10: des de les 5. En joc, l'Espanya i Irlanda de la competició masculina, també en aquest Mundial d'Hockey Herba, també és un partit decisiu per a la classificació. Som al descans, Espanya 1, Irlanda 1. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Jidei Notae. Té 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark. Notae arriba després de la rescissió de contracte de Colley Jones. En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit a les semifinals masculina Sant Joan d'Espí Granollers a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà jugarà la segona semifinal masculina Sant Vicenç Barça i també jugaran els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa, el Mataró Granollers i el Sant Vicenç Lleida. I en ciclisme, quatre catalans disputaran la volta que comença aquest dissabte a Mònaco. Són David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga.
0: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 6.

0: es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata a acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà en els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també amb la participació de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars als instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. La Gossa Sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports. El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les tres pròximes temporades i després ja ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21. A segon, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell, mentrestant, ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina ha guanyat 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent fase. En joc a la competició masculina, Espanya 1 i Irlanda 1. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort nord-americà Gidi Notae. Té 27 anys, fa 1,88 alçada i prové del Trapani Shark.
0: Us recordem que Protecció Civil ha emès un avís per temps violent fins ara, fins a les 6 de la tarda, a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Un gir de temps que ja ha començat a causar estralls al País Valencià amb la formació de fortes tempestes. I dir-vos que els ruixats i les tempestes del litoral i del prelitoral persistiran fins al capvespre. Amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat i avui les més altes del dia no han passat dels 37 graus.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts del punt de les 6 de la tarda. És dijous 20 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El govern espanyol ha començat a reubicar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 persones en un centenar de barraques. Tot i això, aquesta tarda, uns 500 migrants hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals, amb un total de 1.800 llits, i preveu oferir-ne 2 més. Per a la ministra de Migracions i portaveu, Elma Sáenz, aquest és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
0: Per la seva banda, les ONG de Ceuta es mostren preocupades per la situació dels menors i especialment de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar l'executiu espanyol, però les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen sense identificar. Ramsés Mohamed Azumic és educador social i activista de l'associació ELIN.
5: Sigue habiendo muchas más niñas en la ciudad autónoma, aunque hay algunas que se encuentran en estos polideportivos que se han habilitado como espacios de respuesta inmediata por parte de las asociaciones vecinales. Esperemos que en los siguientes días pues, se haga un

0: trabajo exhaustivo de reconocimiento de quiénes están, de cuántos menores hay y sobre todo pues de habilitación de recursos y espacios para acogerles.
1: Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, queden 5.000 migrants a la ciutat, però tant les ONGs com el govern de Ceuta parlen d'entre 8 i 10.000. I amb la crisi enquistada, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lammert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
2: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
1: El futur dels menors també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brujats.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
4: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
3: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
5: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
3: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
6: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
3: I és que els experts recorden els límits de la llei, no es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
7: Que a la infància se la respeta, perquè si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
3: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent, es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
1: La comunitat científica acull amb esperança i alhora cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
1: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic i emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
9: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
1: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després de l'anunci de la futura vacuna contra el melanoma. Brussel·les dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir en els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial al Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de Sant Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. És mig quart de cinc, Junts per Catalunya accelera la batalla contra l'Aliança Catalana amb la mirada posada en les municipals del maig vinent. A les portes del nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança que vaticiten totes les enquestes. Ens ho explica el cap de política, Raül Flores.
10: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions aquest maig i l'opció que Sánchez avanci les espanyoles també la primavera, i per això arrenca el curs polític amb un enduriment del to, amb un cos a cos directe amb els d'Oriols, d'entrada amb la independència.
11: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
12: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
10: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
11: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
10: Combat de valors, deia ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
1: I una última hora, un home ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, en el moment dels fets, i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Clara Chavarría Domingo.
3: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís poc abans de les dues del migdia que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home de 50 anys ja inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una ambulància medicalitzada i una ambulància bàsica del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Amb la d'avui ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
1: L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribaria a gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que tècnicament permeti instal·lar-hi panells solars en tinguin.
13: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural d'aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyat dels escenaris. Clàudia Roses.
14: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso a 12:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que la circulació de trens entre Calaf i Manresa està tallada per una avaria a la xarxa que subministra electricitat als combois de la RL3 i la RL4. Adif diu que treballa per restablir el servei el més aviat possible i Renfe ha preparat un transport alternatiu per carretera per connectar les estacions afectades. Aquesta incidència podria comportar retards a tota la línia R4 de Rodalies, segons el gestor ferroviari. També està tallat el servei a la línia R8 de Rodalies entre Rubí i Castellbisbal per una altra incidència en aquesta última estació. S'està treballant perquè hi hagi autobusos per connectar aquests dos punts del Vallès. En les últimes hores s'han notificat problemes en altres punts de la xarxa. Entre les Borges Blanques i Lleida tampoc hi ha hagut servei de trens a primera hora de la tarda. Ara, l'avaria en aquest punt ja està solucionada.
15: El temps.
1: I abans de la crònica del temps, explicar-vos que les tempestes d'aquesta tarda, amb fortes pluges i ventades, han provocat una cinquantena d'avisos entre les 4 i les 5 de la tarda. Els bombers han hagut d'actuar amb sanejaments i retirada d'arbres caiguts i de mobiliari urbà, així com també per petites inundacions. La majoria d'aquestes incidències han estat al Vallès Occidental. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta, que han causat diversos desperfectes. Des de Carcaixent, ens ho explica la Pepa Ferrer.
16: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
17: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
16: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
1: I ara sí, la crònica del temps amb en Néstor Gómez.
18: Tarda de ruixats i de tempestes que han afectat punts de la Catalunya central, àrees que han arribat fins i tot al Maresme, més enfeblides cap a les comarques de Girona i se n'esperen de noves cap a les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda vespre, que avançaran cap al Camp de Tarragona i Costa Central, i també de cara a aquesta vespre nit entraran de noves per Ponent, afectaran sobretot el Pirineu Occidental, que poden ser de nou localment intenses. De les darreres hores destaquem la Calamarsa a Collbató, a Terrassa, de Sabadell o a Santa Perpètua de la Mogoda, com també a Montmeló, i destaquem pel que fa a la precipitació, 29 litres a Mataró, a Matadepera destaquem 26 litres o a Terrassa 22 litres per metre quadrat. Tot això en un dia en el qual les temperatures ja han començat a davallar. Deixem enrere el tòrrid dia d'ahir amb moltes màximes a la Catalunya central i ponent interior de les Terres de l'Ebre de més de 40 graus i avui les més altes tot just pràcticament tocaven la xifra dels 38 graus a Xerta, però la majoria del país per sota dels 35 graus. Un exemple, el de Girona, que per exemple ha tingut una màxima ahir de 38 graus, avui no ha passat dels 34. De cara a demà, un temps similar al d'avui, amb una matinada que no descartem algun ruixat a la costa central, i demà a la tarda se'n tornem-hi amb els ruixats i tempestes que poden ser localment intenses a la Costa Daurada. Si avui han baixat les temperatures, demà encara baixaran més.
15: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
19: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
15: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
20: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
15: 3CAT Info.
1: Les pluges de l'hivern permeten a la DEO a Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. Asseguren que té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Paraire.
21: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
0: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat, i la qualitat, que aquí en aquesta DO sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
21: El celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes fa 20 anys començaven la barema a mitjans de setembre i ara ho fan el dia 10 d'agost, però també l'avancen pel canvi de gustos en el consumidor, que busca vins més frescos. Ho explica el seu propietari, Marc Bornasó.
2: Cada vino debemos cambiar, con el dit, la manera de hacerlo, asegurar la fresquesa, para mí... Si hay una sola cosa a analizar es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino.
21: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
0: Fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou. Bueno, si poguéssim demanar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua, per afrontar aquestes baremes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
21: El gruix de la producció de la DO Empordà és de les varietats de Garnatxa i Carinyena.
1: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no es registra cap nou positiu en senglars dins de la zona d'alt risc. Des d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i demanen la col·laboració ciutadana. Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. Els municipis de la Vall del Lord, el Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei, denunciant la falta de servei quan la metgessa titular no hi és, a més de problemes tècnics i la desaparició d'alguns serveis. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
22: És el consultori de Sant Llorenç de Morunys que també dona servei a Guixers i la Coma i la Pedra. Tenen uns 1.300 habitants, però aquesta xifra es multiplica a l'estiu. Veïns i ajuntaments asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet i que s'han deixat de prestar serveis que abans es donaven, com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
23: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és la mei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per les on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
22: Dilluns hi va haver una concentració de protesta i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal que tenen, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
1: La pel·lícula catalana 11 de Clàudia i Paula Serra és una de les incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges que s'han anunciat avui. També hi competiran Les Hijas, de Daniel Romero, i Upiro, d'Òscar Martín, dues coproduccions catalanes. La direcció del Festival de Sitges ha avançat avui alguna de les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any, que se celebra del 8 al 18 d'octubre. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Avui s'han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Barnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama.
15: Esports.
1: Fins a 6:45 de la tarda amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
24: Bona tarda. El Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. És la tercera etapa del lateral portuguès al club blaugrana. Cancelo ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara arriba després de rescindir contracte amb el club saudita.
25: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
24: El portuguès no va participar ja en la victòria del Barça al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Va ser l'últim partit de la pretemporada i l'equip ja es prepara pel debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, a 2:15. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui es juga el primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera, el Rayo Vallecano a l'Avés a les 9. Es disputa l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes. A l'Espanyol avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'acadèmia blanc i blava, des de Benjamí, i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
24: A segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà en la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions fixos més un de variable. El Girona es reserva poder ingressar el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I el Sabadell, Rodrigo Escudero, no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. L'equip vallesà avui ha presentat Edgar González i Gastón Valles, dos fitxatges que es van fer oficials fa setmanes. De fet, el central Edgar González ja va debutar dilluns al camp de l'Sporting. L'escoltem.
5: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs, aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
24: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola masculina està jugant en aquests moments contra Irlanda i només li val la victòria per passar a la següent fase. Quan només queden 7 minuts perquè acabi el partit, el resultat és de 3-1, acaba de marcar el combinat espanyol. Per tant, 3-1 favorable a la selecció espanyola masculina. Abans, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, ha guanyat per 3-0 a Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent fase amb un grup de 4 equips i on els dos primers es classifiquen per les semifinals. Clara Pérez és portera del combinat espanyol i de l'Atlètic Terrassa.
6: Bueno, crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la Patri perquè la necessitem que marqui i avui ha demostrat el gran nivell que té, no? Però com a grup crec que hem sabut treure tots els partits endavant.
24: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark italià. Notae arriba després de la rescisió del contracte de Colby Jones, que no va passar la revisió mèdica amb els manresans. En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines, Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà es jugarà la segona semifinal masculina i les semifinals femenines.

0: Són 6:45. Fins a aquesta hora us hem explicat que a Ceuta el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Brussel·les ha donat llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata a acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà en els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també amb la participació de la Generalitat. Tot seguit obrirem plana internacional i us explicarem que 16 ucraïnesos han mort en una nova matança russa contra la capital, Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. I per la seva banda, Ucraïna ha atacat una de les refineries de petroli més grans del país a la regió del Tatarstan, a l'est del Moscou. Els bombardejos gairebé diaris de les últimes setmanes en instal·lacions d'aquest tipus han agreujat la crisi del combustible i fan que en diverses regions i a la capital russa es formin cues llargues a les benzineres. I pel que fa als esports, Pau?
1: El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les 3 pròximes temporades i després s'ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. A segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín i el Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes del litoral i del prelitoral persistiran fins al capvespre. Amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat avui i les més altes del dia no han passat dels 37 graus. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 6:45 de la tarda d'aquest dijous 20 d'agost del 2026. Us expliquem ara que el govern espanyol ha començat a reubicar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 persones en un centenar de barraques. Tot i això, aquesta tarda uns 500 migrants hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals amb un total de 1.800 llits i preveu oferir-ne 2 més. Per a la ministra de Migracions i portaveu, Elma Sanz, aquest és un primer pas per normalitzar la situació. Però pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Per la seva banda, les ONGs de Ceuta es mostren preocupades per la situació dels menors i especialment de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar l'executiu espanyol, però les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen sense identificar. Ramsés Mohamed Azumi, que és educador social i activista de l'associació ELIN.
4: Sigue habiendo muchas más niñas en la ciudad autónoma, aunque hay algunas que se encuentran en estos polideportivos que estén habilitados como espacios de respuesta inmediata por parte de las asociaciones vecinales. Esperemos que en los siguientes días pues, se haga un trabajo exhaustivo de reconocimiento de quiénes están, de cuántos menores hay y, sobre todo, pues, de habilitación de recursos y espacios para acogerles.
0: Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, queden 5.000 migrants a la ciutat, però tant les ONGs com el govern de Ceuta parlen d'entre 8 i 10.000. La comunitat científica acull amb esperança i alhora cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvehí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
0: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit en farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica. Són declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
6: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: Les accions de Moderna i Merck s'han disparat després de l'anunci de la futura vacuna contra el melanoma. Brussel·les dona el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir en els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial al Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb les propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. 3CAT Info. 3CAT Info. Almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. La capital, Kiev, i la regió del voltant han estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores, amb desenes de míssils de creuer, hipersònics i 168 drons. El 90% han estat abatuts, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. S'han malmès edificis residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars. En aquest cas, un centre de producció de drons, un dipòsit militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de la impotència del president rus.
7: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió, personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res. I no ens podrà fer res.
0: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix que són necessaris cada dia. Per la seva banda, Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més grans del país. Aquests atacs gairebé diaris en les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i ha arribat a Moscou. La nostra corresponsal, la Cristina Solies, ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
8: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
9: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subvenir subministrar nova benzina.
8: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
10: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
8: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
11: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
8: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
12: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
8: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: Corea del Nord ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó hores després que Donald Trump hagi anunciat que es reunirà amb el seu dictador. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang, que busca mantenir l'atenció a la regió i atemorir sobretot Corea del Sud i el Japó. Tot plegat arriba 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Seul en un gest d'acostament a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
13: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
0: L'escenari d'aquesta trobada podria ser la Xina. Mentrestant, el secretari de Tresor dels Estats Units, Scott Bessett, ha explicat en què consistirà l'anomenada guerra econòmica que el govern de Donald Trump està disposat a desfermar per aïllar l'Iran. En una entrevista a la cadena CNBC, Bessett ha dit que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no, perquè en cas contrari patiran conseqüències econòmiques.
14: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Sense mencionar cap país en concret, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures econòmiques contundents contra els que facilitin operacions a les institucions financeres, les empreses o els aeroports iranians. L'Iran ha respost, a través del ministre d'Afers Estrangers, que aquesta nova estratègia només portarà els Estats Units a una derrota.
15: 3CAT Info.
0: La Xina ha condemnat a cadena perpètua els fundadors del gegant immobiliari Evergrande, el principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar en aquest país el 2020, una bombolla que encara té conseqüències avui dia. Xu Jiaying va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara, un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat els béns. El tribunal considera provat que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els actius i amagant els passius de manera continuada i a gran escala. Això va passar entre els anys 2016 i 2021. Evergrande va fer fallida el 2021, a Xu Jiaying el van detenir el 2023 i haurà de passar tota la seva vida entre reixes.
16: How I see music. It's almost like an architect or a painting. It's so abstract. Once it come out as a word, it's lost. The music has a life of its own.
0: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat i atorga per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. Així, un festival amb marca Barcelona s'estén a comarques gironines. Anem a Girona. Núria Peraire.
17: L'Inèdit Empordà té perfil propi. Ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
18: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és, no és fàcil, i per això estem molt contents.
17: Explica que una de les principals motivacions és veure ple al cinema a Montgrí.
0: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que la circulació de trens entre Calaf i Manresa està tallada per una avaria a la xarxa que subministra electricitat als combois de la RL3 i la RL4. Adif diu que treballa per restablir el servei el més aviat possible i Renfe ha preparat un transport alternatiu per carretera per connectar les estacions afectades. Aquesta incidència podria comportar retards a tota la línia R4 de Rodalies, segons el gestor ferroviari. També està tallat el servei a la línia R8 de Rodalies entre Rubí i Castellbisbal per una altra incidència en aquesta última estació. S'està treballant perquè hi hagi autobusos per connectar aquests dos punts del Vallès. En les últimes hores s'han notificat problemes en altres punts de la xarxa. Entre les Borges Blanques i Lleida tampoc hi ha hagut servei de trens a primera hora de la tarda. Ara, l'avaria en aquest punt ja està solucionada.
15: El temps.
0: I abans de la crònica meteorològica del nostre company Néstor Gómez, us expliquem que les tempestes d'aquesta tarda amb fortes pluges i ventades han provocat una cinquantena d'avisos entre les 4 i les 5, principalment al Vallès Occidental. L'avís de temps violent afectava les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos, però també el Bages i l'Alt Moianès. De fet, ha caigut pedra a Collbató i Terrassa, també pluja intensa a Santpedor, al Bages. Els bombers han hagut d'actuar amb sanejament, retirada d'arbres caiguts i mobiliari urbà, així com també per petites inundacions. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi informat que intensifiquen la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la Conca de l'Ebre. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
20: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
21: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències coneixen segur pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
20: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
0: I ara sí, la crònica del temps d'en Néstor Gómez.
1: El temps de cara a les pròximes hores venen encara encapçalades per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes al litoral i al perilitoral fins a primera hora de la nit. Les que han aparegut a punts de la Catalunya central s'han desplaçat cap a les comarques de Girona i se n'esperen que entrin per les Terres de l'Ebre i arribin cap als vols de les 8 del vespre, 7 del vespre aproximadament, cap a l'àrea del Camp de Tarragona i es desplacin cap a la Catalunya central. Per una altra banda, a partir del vespre nit n'entraran per Ponent, especialment cap a la Noguera, i es desplaçaran cap al Pirineu més occidental, entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell, i en aquest sector podrien ser puntualment intenses fins als vols de mitjanit. Tot això en un dia en el qual les temperatures han començat a davallar. Si bé el dia es llevava moltíssima xafogor a la costa, al final la xafogor ha donat pas a les tempestes i les tempestes a una baixada de les temperatures. Unes temperatures que ja hem abandonat la cota dels 40 graus que ens han acompanyat dels darrers dies i avui les més altes entre els 36 a 38. 8 graus. Una situació meteorològica que tindrà continuïtat demà amb aquesta clara davallada. Avui no hem passat dels 37 llargs, pràcticament 38. Demà no arribarem enlloc del país als 35 o 36 graus. El que sí que tindrem demà, ja de matinada algun ruixat a la costa central i durant la tarda poden ser localment intenses aquestes precipitacions cap al Camp de Tarragona. A la resta del país, matí assolellat i una tarda una mica insegura, sobretot a l'àrea del Pirineu i del per a Pirineu.
15: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: En 10 minuts seran les 7 de la tarda. Us expliquem ara que les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11,5 milions d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
2: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
22: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall, que quedarà aixecat el dissabte 29 d'agost. I al Vendrell, l'Ajuntament modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en parts del municipi a causa de l'acumulació de bosses d'escombraries llançades al carrer. Una associació de veïns havia anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa de les disfuncions d'aquest nou sistema que busca millorar les males taxes de reciclatge de la capital del Baix Penedès. L'associació de veïns de Masos Nirvana qualifica de caòtic el nou sistema perquè diuen que no té en compte que prop del 40% dels veïns només hi van a passar el cap de setmana. Aquesta associació ha presentat una reclamació per insalubritat i risc ambiental, una denúncia davant l'Agència de Salut Pública i una queixa al síndic de Greuges per l'actuació de l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària. Si no millora, asseguren que ho portaran a la justícia. Ho denuncia el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana, Ernest Rosselló.
23: Els horaris que té el porta-a-porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta-a-porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: Això ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha lamentat la falta de diàleg amb l'Ajuntament. Això ho nega l'alcalde Kenneth Martínez, que a més admet que el sistema actual és massa rígid i està disposat a canviar-lo.
24: Efectivament, en les zones més turístiques doncs, hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. És evident que el sistema, tal com hem plantejat, doncs és una mica rígid per a zones turístiques majoritàriament, i per tant el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Martínez adverteix que el canvi de contractes i l'arribada dels contenidors intel·ligents pot tardar encara uns mesos. I ara parlem d'una història que barreja arqueologia, aventures i misteri. Es tracta del llibre L'últim gegant del Pirineu, de Jordi Portals. La premissa, un descobriment que va quedar oblidat durant gairebé 60 anys i un dinosaure que ens ha canviat la manera d'entendre com eren Europa i els Pirineus fa 70 milions d'anys. Ens ho explica la Noèlia Caselles.
3: La història comença al Pallars, a Orcau, l'any 1954, quan el paleontòleg alemany Walter Kühn fa una troballa excepcional. Eren les restes d'un gran dinosaure. No va ser fins al 2012, però, quan es van reprendre les investigacions. Jordi Portals és l'autor del llibre.
4: Però el que aquí se li suma és que no és una descoberta qualsevol, sinó que hi ha una història de passió, d'obsessió d'un paleontòleg, del Bernat Vila, que s'obsessiona amb aquest tema i que busca, indaga i finalment arriba a una conclusió, no?
3: Quina conclusió, doncs, que les intuïcions de Kühn eren certes. Es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa. I el mateix Bernat Vila destaca com tot plegat es reflecteix en el nom que va rebre aquest dinosaure.
5: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten, i per tant, fins i tot el nom que porta aquest nou descobriment fa referència a tota aquesta història.
3: I és que el dinosaure s'anomena Abditosaurus cunei, i per tant porta el nom de Kühn i Abditosaurus, que significa rèptil ocult o oblidat.
0: Esports. Fins a les 7 de la tarda amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. És la tercera etapa del lateral portuguès al Club Blaugrana. Cancelo ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara arriba després de rescindir contracte amb el club saudita.
7: Que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
6: El portuguès no va participar ja en la victòria del Barça al Gamp per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Va ser l'últim partit de la pretemporada i l'equip ja es prepara pel debut a la Lliga, diumenge al camp de l'Elx a 9:45. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui es juga el primer partit de la segona jornada de la Lliga, de primera, el Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9. Es disputa a l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes. A l'Espanyol, avui hem sabut que el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'Acadèmia Blanc i Blava, des de Benjamí, i ha arribat al primer equip passant per totes les etapes del futbol formatiu.
25: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
6: A la segona divisió, el Girona marxa aquesta tarda cap a Còrdoba per jugar demà en la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions fixos més un de variable. El Girona reserva poder ingressar el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I al Sabadell, Rodrigo Escudero no continuarà després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. L'equip vallesà avui ha presentat Edgar González i Gastón Valles, dos fitxatges que es van fer oficials fa setmanes. De fet, el central Edgar González ja va debutar dilluns al camp de l'Sporting. L'escoltem.
26: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar, doncs, aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc, i no necessiten tampoc molt Molta preparació, perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
6: I el Barça femení, Patrick Guijarro, serà la primera capitana aquesta temporada. Segons ha anunciat el club, l'acompanyaran Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Al Mundial d'hoquei herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola masculina ha guanyat 3-2 a Irlanda. Només li valia la victòria per passar de fase i ho ha aconseguit. Abans, la selecció femenina, amb 9 catalanes, ha guanyat per 3-0 a Nova Zelanda i s'ha classificat també per la següent fase, amb un grup de 4 equips i en què els dos primers es classifiquen per les semifinals. Clara Pérez és portera del combinat espanyol i de l'Atlètic Terrassa.
8: Bueno, crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la Patri perquè la necessitem.
15: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín, a Ceuta. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, aquesta tarda uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats avui al matí. La Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix que el retorn s'ha de fer amb garanties. El PP s'hi afegeix i també reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma.

0: Units, Donald Trump amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran, això amb l'objectiu d'aïllar encara més la República Islàmica. El secretari del Tresor dels Estats Units diu que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no, i en cas negatiu desfermaran un seguit de mesures econòmiques contra aquests països. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat, la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports. El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les tres pròximes temporades i després s'ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. A segon, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai Mumín i Puixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina i la masculina s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda i el masculí 3-2 a Irlanda. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, provinent del Trapani Shark.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses d'aquesta tarda passen de moment sense deixar grans estralls. El temporal ha descarregat sobretot el Vallès Occidental i el Bages, on hi ha hagut fins i tot un esclafit. Els bombers han hagut de fer una cinquantena d'actuacions, sobretot per retirar arbres caiguts i mobiliari urbà. Al País Valencià hi ha hagut ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta. La previsió diu que els ruixats i tempestes persistiran fins al capvespre al litoral i al prelitoral. A la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Avui les temperatures han baixat i les més altes del dia no han passat dels 37 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts i mig de les 7 del vespre. Aquesta hora us està parlant Eloi Barrera. El govern espanyol ha començat a reubicar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 persones en un centenar de barraques. Tot i això, aquesta tarda, uns 500 migrants hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals amb un total de 1.800 llits i preveu oferir-ne 2 més. Per la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz, aquest és un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta. Però pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Per la seva banda, les ONGs de Ceuta es mostren preocupades per la situació dels menors i especialment de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar l'executiu espanyol, però les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen sense identificar. Ramsés Mohamed Azumic és educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
5: Sigue habiendo muchas más niñas en la ciudad autónoma, aunque hay algunas que se encuentran en estos polideportivos que estén habilitados como espacios de respuesta inmediata por parte de las asociaciones vecinas. Esperemos que en los siguientes días se haga un trabajo exhaustivo de reconocimiento de quiénes están, de cuántos menores hay y sobre todo de habilitación de recursos y espacios para acogerles.
0: Segons el Ministeri de l'Interior, queden 5.000 migrants a Ceuta, però tant les ONGs com el govern de la ciutat parlen d'entre 8.000 i 10.000. I a tot això, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i li reclama que torni tots els immigrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lambert, afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties.
6: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Justament el futur dels menors migrants també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa el respon que les expulsions massives que proposen són delicte, no es poden fer, i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Anem a Madrid, Paula Brujats.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
8: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
7: I el PP en bloc defensa Madura...

0: expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions, Moreno Bonilla, el president andalús que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
1: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
0: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
2: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas per a buscar votos.
0: I és que els experts recorden els límits de la llei, no es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
3: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
0: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent, es va fer el 2021 a Ceuta, i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
4: Dijous 20 d'agost del 2026, les tempestes d'aquesta tarda, amb fortes pluges i ventades, han provocat una 50ena d'avisos entre les 4 i les 5 de la tarda, principalment al Vallès Occidental. L'avís de temps violent afectava les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els dos Vallès, però també el Bages i l'Alt Moianès. De fet, ha caigut pedra a Collbató i Terrassa, i també pluja intensa a Santpedor, al Bages, on hi ha hagut un esclafit. Els bombers han hagut d'actuar amb sanejaments, han hagut de retirar arbres caiguts i mobiliari urbà, així com també han hagut d'actuar per petites inundacions. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que s'intensifica la vigilància per possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la conca de l'Ebre. N'ha parlat a 3CatInfo, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
4: Mentrestant, al País Valencià, aquest mateix temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Anem, doncs, cap a Carcaixent. Pepa Ferrer.
6: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat, sobretot, la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I al Zira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
6: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
4: I afegirem encara que un home ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets, justament hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís poc abans de les 2 del migdia que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home de 50 anys ja inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una ambulància medicalitzada i una ambulància bàsica del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Amb la d'avui ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
4: Ara són les 7 i 11. La comunitat científica acull amb esperança i alhora amb cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, que és el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, Mèdic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Això sí, afegeix que cal veure resultats concrets i el cost que tindrà.
9: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
4: El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i, de fet, amb la indústria farmacèutica, amb la seva manera de funcionar.
10: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
4: Recordem que la vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El preu dels carburants continua pujant a Espanya i ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. Segons les últimes dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, el preu mitjà del litre de gasolina se situa per sobre de l'euro amb 70 cèntims, mentre que el dièsel arriba a l'euro amb 83 cèntims. L'encariment arriba en plena temporada de vacances, quan augmenten els desplaçaments per carretera. La situació internacional, marcada per la inestabilitat als mercats energètics, també contribueix a mantenir la pressió sobre els preus. Espanya és el país europeu on més s'han encarit els combustibles. Des de finals de juny, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%. Recordem que a partir de l'1 de setembre, el govern espanyol modificarà les bonificacions fiscals als carburants. En el cas del dièsel, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs passarà a ser de 20 cèntims per litre, mentre que per la gasolina baixarà dels 10 als 5 cèntims. I encara de l'àmbit econòmic, el Banc Santander reforça la seva presència als Estats Units amb la compra de Webster Bank. L'operació s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. Amb aquesta adquisició, el Santander passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país per volum d'actius. A més, liderarà el mercat a l'estat de Connecticut.
11: 3CAT Info.
4: A casa nostra, la Comissió Europea ha donat el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels grans centres d'intel·ligència artificial que s'han de construir els pròxims anys a Europa. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys en el polígon industrial El Molló. Aquest projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra és a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares i competirà amb propostes d'altres països com Alemanya, Grècia o Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. A un quart de vuit de la tarda obrim àrea de servei. Primer parlem de mobilitat, després anirem al temps. La circulació de trens a la línia R8 de Rodalies es troba tallada per diverses incidències que afecten aquest recorregut a Castellbisbal i entre Mollet-Sant Fost i Granollers. S'ha organitzat un servei d'autobusos per connectar les estacions afectades del Vallès per aquesta avaria. També està tallat el servei entre Calaf i Manresa perquè no funciona el subministrament d'electricitat dels combois de l'RL3 i la RL4. Renfe també ha preparat aquí un transport alternatiu per carretera i la incidència pot comportar retards a tota la línia de Rodalies. En les últimes hores s'han notificat problemes a altres punts de la xarxa de trens. Entre les Borges Blanques i Lleida tampoc hi ha hagut servei de trens a primera hora de la tarda, tot i que ara l'avaria en aquest punt ja està solucionada.
11: El temps.
4: Ara sí, la previsió amb el Néstor Gómez.
12: Tarda de ruixats i de tempestes que han afectat punts de la Catalunya central, àrees que han arribat fins i tot al Maresme, més enfeblides cap a les comarques de Girona, i se n'esperen de noves cap a les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda vespre, que avançaran cap al Camp de Tarragona i Costa Central, i també de cara a aquesta vespre-nit entraran de noves per Ponent, afectaran sobretot el Pirineu Occidental, que poden ser de nou localment intenses. De les darreres hores destaquem la calamarsa a Collbató, a Terrassa, a Sabadell o a Santa Perpètua de la Mogoda, com també a Montmeló, i destaquem pel que fa a la precipitació 29 litres a Mataró, a Matadepera destaquem 26 litres o a Terrassa 22 litres per metre quadrat. Tot això en un dia en el qual les temperatures ja han començat a davallar. Deixem enrere el tòrrid dia d'ahir, amb moltes màximes a la Catalunya central i ponent interior de les Terres de l'Ebre de més de 40 graus, i avui les més altes tot just pràcticament tocaven la xifra dels 38 graus a Xerta, però la majoria del país per sota dels 35 graus. Un exemple, el de Girona, que per exemple ha tingut una màxima ahir de 38 graus, avui no ha passat dels 34. De cara a demà, un temps similar al d'avui, amb una matinada que no descartem algun ruixat a la costa central, i demà a la tarda se'n tornem-hi amb els ruixats i tempestes que poden ser localment intenses a la Costa Daurada. Si avui han baixat les temperatures, demà encara baixaran més.
4: Ara passen un parell de minuts d'un quart de vuit del vespre. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha explicat en què consistirà l'anomenada guerra econòmica que el govern de Donald Trump està disposat a desfermar per aïllar l'Iran. En una entrevista a la cadena CNBC, Bessent ha dit que els aliats de Washington han de decidir si els fan costat o no, perquè en cas contrari patiran conseqüències econòmiques.
13: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
4: L'administració de Donald Trump assegura que aplicarà mesures econòmiques contundents contra els que facilitin operacions a les institucions financeres, empreses o aeroports iranians. L'Iran ha respost, a través del seu ministre d'Afers Estrangers, que aquesta nova estratègia de la Casa Blanca només portarà els Estats Units a una derrota. I Corea del Nord ha disparat un projectil no identificat cap al mar del Japó. Això ha sigut hores després que Donald Trump anunciés que es reunirà amb el seu dictador, amb Kim Jong-un. El Ministeri de Defensa japonès ha donat l'alerta i ha afegit que creu que es tracta d'un míssil balístic, però sense oferir més precisions. Fonts sud-coreanes, en canvi, parlen de 10 míssils de curt abast. Els assajos bèl·lics són una pràctica habitual del règim de Pyongyang, que busca mantenir la tensió en aquella zona i atemorir, sobretot, Corea del Sud i el Japó. Tot plegat, 4 dies després que Donald Trump anunciés la reducció de maniobres militars conjuntes amb Seul, en un gest d'acostament, com us dèiem, a Kim Jong-un. El líder nord-americà vol que el seu homòleg nord-coreà no ajudi l'Iran amb l'arma nuclear.
14: Té 57 armes nuclears molt potents. No ho haurien d'haver permès mai. Si jo hagués estat president, no ho hauria permès, però les té. M'hi entenc molt bé amb ell. Jo no permetré que l'Iran tingui una arma nuclear. Conec molt bé Kim Jong-un i sé que es portarà bé. Mentre hi hagi un president intel·ligent, tot anirà bé. Si n'hi ha un de ximple, segurament no es portarà tan bé. I sobre si em trobaré amb ell aquest any, sí, m'hi trobaré.
4: Efectivament, Trump anuncia que es reunirà abans que acabi l'any amb el líder nord-coreà, amb Kim Jong-un. L'escenari d'aquesta trobada podria ser la Xina. I avui, Ucraïna ha bombardejat la zona industrial de Tatarstan, a Rússia, una zona que acull una de les refineries de petroli més grans del país. Aquests atacs, gairebé diaris les últimes setmanes, han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès ja a una trentena de regions i ha arribat a Moscou, a la capital russa. La nostra corresponsal Cristina Solies ha anat a comprovar la situació a les benzineres russes.
15: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar, i en canvi les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors com la Svetlana poden esperar més d'una hora.
16: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
15: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
17: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
15: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Dim admet que està molt preocupat.
18: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
15: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
19: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
15: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
4: De tornada a casa nostra, l'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes els alumnes tornaran a les aules en un context de temperatures cada vegada més elevades i l'energia solar pot ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes. Seran, doncs, gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb una coberta que permet instal·lar-hi panells solars els tinguin ja posats.
20: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
4: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla per aconseguir, de cara al 2040, que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de Catalunya provinguin d'energia neta, assequible i de proximitat.
11: 3CAT Info.
4: Avui declaren al jutjat de Lleida 5 dels detinguts arran dels aldarulls que hi ha hagut entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Un conflicte que, recordem-ho, va tenir el punt àlgid dissabte amb una baralla multitudinària. Ho està seguint des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
21: Tots 5 declaren avui davant del jutge. Recordem que el conflicte s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa i hindú haurien patit des de fa temps per part de joves, la majoria menors, que es concentren al parc de les vies de Lleida. De denúncies policials, però, gairebé no n'havien posat cap i, en canvi, dissabte i dilluns, desenes de persones d'aquest col·lectiu van sortir massivament a intimidar els suposats agressors. Alguns anaven armats amb pals i armes blanques i dilluns es van fer 7 detencions. 2 dels homes van quedar ahir en llibertat amb càrrecs. En paral·lel, també s'ha engegat una tasca mediadora. Ahir al vespre, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confien en la policia. Ho explica l'alcalde Félix Larrosa.
22: Ells puguin comptar amb els recursos públics, que són els recursos de la policia, els recursos de l'administració, per si necessiten alguna cosa, però, per altra banda, també demanem la seva col·laboració.
21: De moment, les dues últimes nits no hi ha hagut incidents rellevants. Tot i això, el reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
4: Doncs la policia té feina a Lleida perquè també han detingut un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Aquest home acumula nombrosos antecedents també per delictes comesos aquí a Catalunya. Ens ho explica des de Lleida la Noelia Caselles.
23: Tenia un ordre internacional de detenció i entrega emesa per la justícia britànica. Allà havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells, en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll, va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Per tot plegat, acumula diversos antecedents policials per delictes com temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a presó.
11: Esports.
4: Fins a 7:45 amb el Pau Dax. Bona tarda.
24: Bona tarda. El Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. És la tercera etapa del lateral portuguès al club blaugrana. Cancelo ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara arriba després de rescindir contracte amb el club saudita.
0: que en la primera temporada que estuve me quedé con una sensación agridulce porque no pude lograr ningún título con el Barça y tenía ese espacio ahí en mi corazón por llenar. En la segunda parte de esta temporada pasada pude lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. El amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo y estoy muy feliz de estar aquí.
24: El portuguès no va participar ahir en la victòria del Barça al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. Va ser l'últim partit de la pretemporada abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 2:15. El Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui es juga el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera. És el Rayo Vallecano Alavés. A les 9 es disputa a l'estadi de Butarque perquè Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'acadèmia blanc i blava, des del Benjamí fins a arribar al primer equip.
1: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és una cosa que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
24: A la segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba en la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions fixos més un de variable. El Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica i, en canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I el Sabadell ha arribat a un acord amb Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. El davanter tanca l'etapa com a arlequinat amb 9 gols i un ascens a segona. L'equip vallesà avui ha presentat Edgar González i Gastón Valles. Edgar González ja va debutar dilluns al camp de l'Sporting. L'escoltem.
2: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs, aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt... És un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
24: I el Barça femení ha anunciat que aquest any la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria per classificar-se, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
3: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat. Però després de l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
24: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark italià. Notae arriba després de la rescissió de contracte de Colby Jones, que no va passar la revisió mèdica amb els manresans. En handbol, avui comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines. Sant Joan d'Espí Granollers, a les 8 del vespre, en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà jugarà la segona semifinal masculina, el Sant Vicenç Barça, i els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'Ultratrail del Montblanc per la lesió que arrossega el genoll. Jornet ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.

0: dos quarts de vuit. Aquesta hora de 3cat Info destaquem que el govern espanyol ha començat a traslladar 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín de Ceuta. Aquesta nit ja es podran allotjar en dos centres temporals. Tot i això, aquesta mateixa tarda, uns 500 migrants han tornat a la platja després que els desallotgessin hores abans. La Comissió Europea, mentrestant, torna a pressionar a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb moderació, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'aquesta vacuna contra el melanoma, que és el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però diuen que encara falta que les farmacèutiques concretin els resultats d'aquesta vacuna, d'aquesta medicació, així com el seu cost. I el president nord-americà Donald Trump amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran. El secretari del Tresor dels Estats Units diu que els aliats de Washington s'hauran de posicionar. Alerta que, si no els fan costat, ja tenen a punt un autèntic reguitzell de sancions econòmiques. Són alguns dels titulars de la jornada. A partir d'ara repassarem altres temes de l'actualitat. Per exemple, anirem a les Terres de l'Ebre, on la població no para de créixer. Ja freguen els 190.000 habitants. El creixement demogràfic a les quatre comarques de l'Ebre marca un rècord, gràcies sobretot a l'arribada de persones migrants. I a Lleida, diverses entitats socials denuncien que el procés de regularització ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional. Les llistes d'espera són tan llargues que poden trigar fins a 11 mesos per aconseguir o renovar papers. I això, clar, els dona problemes per trobar feina o habitatge. En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que el Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les tres pròximes temporades i després s'ha fet l'acte de presentació del jugador. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità. Dani Jarque, a segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. El Sabadell ha anunciat la rescisió de contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina i la masculina s'han classificat per la següent fase.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses d'aquesta tarda han passat sense deixar grans estralls, un temporal que ha descarregat sobretot el Vallès Occidental i el Bages, on hi ha hagut fins i tot un esclafit. Els bombers han hagut de fer una cinquantena d'actuacions, sobretot per retirar arbres caiguts i mobiliari urbà. La previsió diu que els ruixats i tempestes del litoral i el prelitoral persistiran fins al capvespre. Aquesta nit hi haurà una línia de pluges que escombrarà al nord de les comarques de Lleida, i tot això amb unes temperatures que van baixant progressivament. Avui les més altes no han passat dels 37 graus. Ara passen 3 minuts a 7:45 del vespre. El govern espanyol ha començat a reubicar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí s'ha fet un ampli desplegament policial que ha aconseguit buidar la platja del Trampolín, on vivien 1.500 persones, en barraques o dormint al ras. La veritat, però, és que aquesta tarda 500 d'aquests migrants han tornat altra vegada a la platja. Sigui com sigui, el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals amb 1.800 llits i ja prepara dos espais més. Per la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz, aquest és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Per la seva banda, les ONGs de Ceuta es mostren preocupades per la situació dels menors, especialment de les nenes. Encara no s'ha traslladat a la península les 500 nenes que va anunciar l'executiu espanyol. Ramsés Mohamed Azumic és educador social i activista de l'associació ELIN.
4: Sigue habiendo muchas más niñas en la ciudad autónoma, aunque hay algunas que se encuentran en estos polideportivos que estén habilitados como espacios de respuesta inmediata por parte de las asociaciones vecinales. Esperemos que en los siguientes días pues se haga un trabajo exhaustivo de reconocimiento de quiénes están, de cuántos menores hay y sobre todo pues de habilitación de recursos y espacios para acogerles.
0: A tot això, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i li reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta.
5: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Mentrestant, el futur dels menors també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa, però, els respon que les expulsions massives que proposen són delicte. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
6: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
7: Ni mayores ni menores. Han de regresar tots.
6: I el PP en bloc defensa Madura ha expulsat tothom de Ceuta i, sense excepcions, Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
8: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
6: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
9: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
6: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
10: Que a la infància se la respeta, perquè si no, hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
6: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
0: Gràcies, Paula. I us expliquem que avui la comunitat científica ha acollit amb esperança, però també amb cautela, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, contra el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig clínic fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malveí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, obre una nova porta interessant, però afegeix que cal veure els resultats concrets i també el cost que tindrà.
11: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
0: El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i amb la indústria farmacèutica.
12: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
0: Sigui com sigui, les accions a borsa de Moderna i Merck s'han disparat després de l'anunci d'aquesta futura vacuna contra el melanoma. I de la pàgina internacional, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha explicat en què consistirà l'anomenada guerra econòmica que el govern de Donald Trump està disposat a desfermar per aïllar l'Iran. En una entrevista a la cadena CNBC, Bessent ha dit que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no, perquè en cas contrari patiran conseqüències econòmiques.
13: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Sense mencionar cap país en concret, l'administració nord-americana ha assegurat que aplicarà mesures econòmiques contundents contra aquells que facilitin operacions a les institucions financeres, les empreses o als aeroports iranians. L'Iran ha respost que aquesta nova estratègia només portarà els Estats Units a una derrota. 3CAT Info. Junts per Catalunya accelera la batalla contra Aliança Catalana amb la mirada posada a les eleccions municipals del mes de maig. A les portes del nou curs polític, els principals dirigents de Junts passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a Aliança, tal com vaticinen totes les enquestes. Ens ho explica el cap de política de 3cat Info, Raül Flores.
14: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions aquest maig i d'opció que Sánchez avanci les espanyoles també la primavera, i per això arrenca el curs polític amb un enduriment del to, amb un cos a cos directe amb els d'Orriols, d'entrada amb la independència.
15: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
16: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
14: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
15: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
14: Combat de valors, deia ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
0: Doncs justament la immigració té un paper important en la notícia que us expliquem a continuació, i és que les Terres de l'Ebre han fregat ja els 190.000 habitants. S'arriba així a les xifres més altes de la història en aquesta zona del país. És el sisè any consecutiu en què la població creix a les Terres de l'Ebre. Jordi Barranca.
17: El Baix Ebre i el Montsià es van quedar amb el gruix de l'augment. A la Ribera d'Ebre el creixement va ser més baix i on, en canvi, es va perdre població va ser la Terra Alta. Tot plegat dades d'un informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Miquel Àngel Bovent és el director.
18: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
17: Tot i tenir l'atur més baix també des del 2008, les Terres de l'Ebre continuen per a sota de la mitjana catalana en producció de valor afegit. El sector primari i la indústria són els motors de l'economia ebrenca.
18: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit, les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i, per tant, no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
17: L'informe també constata que encara queda camí per recórrer, sobretot en l'àmbit dels serveis.
0: I entitats socials de Lleida denuncien que el procés de regularització ha agreujat el col·lapse que hi ha per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i la Policia Nacional. Això complica els tràmits per aconseguir o renovar papers. Es poden allargar fins a 11 mesos. Lleida, Estela Busoms.
19: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
20: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos. Y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
19: Una situació que passa a Lleida, diuen, i també a la resta de Catalunya, i per això volen impulsar un front comú per exigir mesures per agilitzar els tràmits i que no hagin d'esperar tenir la targeta física per certificar que tenen papers. Des de Comissions Obreres, Bàrbara Primo explica que des de les mobilitzacions convocades l'any passat juntament amb la CGT, les condicions laborals dels treballadors d'estrangeria han millorat, però continua faltant personal per assumir un volum de feina tan gran.
21: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
19: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
22: 3cat Info. 3cat Info.
0: Arribem pràcticament a 3:15 del vespre, moment per obrir àrea de servei a 3Cat Info i estar pendents de la previsió meteorològica, sobretot avui amb aquestes tempestes que hi ha hagut aquesta tarda, amb fortes pluges i ventades, que han provocat una cinquantena d'avisos entre les 4 i les 5 de la tarda. Hi ha hagut un centenar de trucades al telèfon 112, principalment al Vallès Occidental. Els bombers han hagut d'actuar amb sanejaments, retirada d'arbres caiguts i mobiliari urbà, així com també per petites inundacions. L'avís de temps violent afectava diverses comarques, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els Dos Vallès, però també el Bages i l'Alt Moianès. De fet, ha caigut pedra a Terrassa i hi ha hagut un esclafit a Santpedor, al Bages. Ho ha explicat a 3Cat Info l'alcalde del poble, Agustí Comas.
1: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en el lloc on hi ha hagut aquestes incidències.
0: Protecció Civil també manté en prealerta el Pla Inuncat després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat de possibles crescudes sobtades en barrancs i rieres de la Conca de l'Ebre. Ho explicava també 3Cat Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat també diversos desperfectes.
22: El temps.
0: Ara sí, la previsió amb el Néstor Gómez.
23: El temps de cara a les pròximes hores venen encara encapçalades per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes al litoral i al perilitoral fins a primera hora de la nit. Les que han aparegut a punts de la Catalunya central s'han desplaçat cap a les comarques de Girona i se n'esperen que entrin per les Terres de l'Ebre i arribin cap als vols de les 8 del vespre, 7 del vespre aproximadament, cap a l'àrea del Camp de Tarragona i es desplacin cap a la Catalunya central. Per una altra banda, a partir del vespre-nit n'entraran per Ponent, especialment cap a la Noguera i es desplaçaran cap al Pirineu més occidental, entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell, i en aquest sector podrien ser puntualment intenses fins als vols de mitjanit. Tot això en un dia en el qual les temperatures han començat a davallar. Si bé el dia es llevava moltíssima xafogó a la costa, al final la xafogó ha donat pas a les tempestes i les tempestes a una baixada de les temperatures. Unes temperatures que ja han abandonat la cota dels 40 graus que ens han acompanyat dels darrers dies i avui les més altes entre els 36 a 38 graus. Una situació meteorològica que tindrà continuïtat demà amb aquesta clara davallada. Avui no hem passat dels 37 llargs, pràcticament 38. Demà no arribarem enlloc del país als 35 o 36 graus. El que sí que tindrem demà, ja de matinada algun ruixat a la costa central i durant la tarda poden ser localment intenses aquestes precipitacions cap al Camp de Tarragona. A la resta del país, matí assolellat i una tarda una mica insegura, sobretot a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu.
0: Ara passen 3 minuts de 7:45. Avui ha començat el període de caça de mitja veda a Catalunya, que durarà fins a mitjans de setembre. Permet capturar 6 espècies d'ocells, com la guatlla o la garsa, i comença a les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès. Informa Pere Joan Álvarez.
24: En aquestes zones es pot caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius des d'avui fins al 10 de setembre, i a la resta de Catalunya només hi ha 4 dies permesos, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Durant aquest temps es pot caçar la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar, que són espècies que en aquest període assoleixen la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. En el cas de les guatlles, aquest any es redueixen de 20 a 15 les captures màximes per caçador i dia, una espècie que en algunes zones de la plana de Lleida va a la baixa. Albert Mayenc és el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida.
25: Enguany hi ha unes zones cap aquí l'Urgell i cap aquí, bueno, que tenen una mica més de guatlla, aquí en la zona precisament que estem, Torreferrera, Benavent, Rosselló i tot això, com que les extensions s'ha ficat molt més panís, les extensions d'alfals ja no són tan considerables, hi ha una mica menys d'animals.
24: Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
0: Per cert que aquesta és la primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des del Departament d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des de començaments de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents, perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat aquest brot de pesta porcina. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i es demana la col·laboració ciutadana. Des del 28 de novembre, quan es va registrar el primer cas positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I les pluges de l'hivern han permès a la denominació d'origen Empordà incrementar la producció de raïm fins als nivells que eren habituals després de la baixada que hi va haver l'any passat. Asseguren que el raïm aquesta temporada té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Peraire.
3: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
4: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DEO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
3: El celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes fa 20 anys començaven la barema a mitjans de setembre i ara ho fan el dia 10 d'agost, però també l'avancen pel canvi de gustos en el consumidor, que busca vins més frescos. Ho explica el seu propietari, Marc Bornasó.
5: Cada vino debemos cambiar, con el dir, la manera de hacerlo, asegurar la fresquesa, para mí... Si hay una sola cosa a analizar es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino.
3: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
4: Fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou. Bueno, si poguéssim demanar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua, per afrontar aquestes baremes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
3: El gruix de la producció de la DEO Empordà és de les varietats de Garnatxa i Carinyena.
0: Gràcies, Núria. Obrim ara un bloc d'informacions de l'àmbit de la cultura i la música. La Gossa Sorda serà el cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu, després de 10 anys allunyats dels escenaris. Clàudia Roses.
7: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso a 11:45 de la nit. El concert de la Gossa Sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
0: Doncs repassem ara algunes propostes musicals per avui mateix a festivals i festes majors catalanes. Hi trobem des de rock i pop fins a música popular catalana. Ho repassem amb l'Adrià Clotet.
8: L'Ax en Busto actua al Summerfest Cerdanya en la gira de celebració dels 40 anys de la seva primera actuació. La banda del Vendrell, liderada per Pemi Fortun, repassarà els grans himnes que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
9: Una caseta blanca amb roses al jardí.
8: El Festival de Música de la Vall de Camprodon, Anna Roig i Carles Velda presenten Passar-la bé, un recital de versions per veu i acordió. I sonaran cançons de diversos estils, llengües i èpoques amb l'objectiu de compartir una ballada propera i de complicitat amb el públic. El festiu reuneix la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat en un concert amb dues de les formacions més destacades de la música popular catalana. La proposta inclourà l'estrena de la sardana per dues cobles al Castell de Calonge, composta per Jordi Molina.
26: Anem a brindar
6: per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
8: La Festa Major de Castellbisbal proposa una nit de música festiva amb Doctor Prats, que presenta el seu últim treball, F5, i Mamaduixa, que farà sonar els temes que l'han convertit en un dels noms destacats de la nova escena catalana. A l'Ametlla del Vallès, Saxeni posarà música a la Festa Major amb un concert a la pista coberta del pavelló. El grup lleidatà, conegut per una proposta fresca que barreja pop, electrònica i sons urbans, actuarà a 11:45.
0: Falten 5 minuts per les 8.
22: Esports.
0: Amb el Pau Dax, bona tarda.
10: Bona tarda. El Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna, després de rescindir contracte amb el club saudita.
11: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
10: El portuguès no va participar ahir en la victòria del Barça al Gampar per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. L'equip debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 11:45 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui, primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera, Rayo Vallecano a l'Alavés, a les 9. Es disputa l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre hi fan reformes. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau i que manté el llegat del capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'Acadèmia Blanc i Blava, des de Benjamí fins a arribar al primer equip.
12: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
10: A la segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba en la segona jornada de Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions fixos, més un de variable. El Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I el Sabadell ha arribat a un acord amb Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. L'equip arlequinat avui ha presentat Edgar González i Gastón Valles. Edgar González ja va debutar dilluns al camp de l'Sporting. L'escoltem.
13: Els que hem jugat més partits, bueno, intentar sempre ajudar des de l'experiència, des de aportar doncs aquesta visió del que pot passar, perquè ja ens hem trobat abans, però al final crec que és un grup molt, és un grup molt serè, molt unit, que al final la força que té és el bloc i no necessiten tampoc molta preparació, perquè també es treballa molt des del cos tècnic i bueno, crec que l'equip està preparat de sobres.
10: I el Barça femení ha anunciat que aquest any la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria per passar, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
16: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
10: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc JD Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Sharky italià. Notai arriba després de la rescisió de contracte de Colby Jones, que no va passar la revisió mèdica amb els manresans. En handbol, en uns minuts comença a disputar-se la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines, Sant Joan d'Espí, Granollers, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat. Demà jugarà la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail de Montblanc per la lesió que arrossega el genoll dret. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
14: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
10: I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès quatre vegades campió del món ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos.
22: 3CAT Info.
15: Bona tarda, són les 8. A Ceuta, el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats. La Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts el passat dilluns a Lleida arran dels incidents

0: Russos morts en una nova matança russa contra la capital, Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports. El Barça ha presentat el portuguès João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes i un de variable. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Jaden Otae, provinent del Trapani Shark. I en joc, la Supercopa de Catalunya d'handbol, amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers, que ha començat a les 8.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes del litoral i del prelitoral persistiran fins al capvespre. Amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat i avui les més altes del dia no han passat dels 37 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts del punt de les 8 del vespre d'aquest dijous 20 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol ha començat a reubicar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 persones en un centenar de barraques. Tot i això, aquesta tarda uns 500 migrants hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals amb un total de 1.800 llits i preveu oferir-ne 2 més. Per a la ministra de Migracions i portaveu, Elma Sainz, aquest és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Per la seva banda, les ONGs de Ceuta es mostren preocupades per la situació dels menors i especialment de les nenes. No s'ha fet encara el trasllat a la península de les 500 nenes que va anunciar l'executiu espanyol, però les ONGs alerten que n'hi ha més que continuen sense identificar. Ramsés Mohamed Azumic és educador social i activista de l'associació ELIN.
5: Sigue habiendo muchas más niñas en la ciudad autónoma, aunque hay algunas que se encuentran en estos polideportivos que estén habilitados como espacios de respuesta inmediata por parte de las asociaciones vecinales. Esperemos que en los siguientes días pues se haga un trabajo exhaustivo de reconocimiento de quiénes están, de cuántos menores hay y sobre todo pues de habilitación de recursos y espacios para acogerles.
0: Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, queden 5.000 migrants a la ciutat, però tant les ONGs com el govern de Ceuta parlen d'entre 8 i 10.000. I amb la crisi enquistada, la Comissió Europea manté la pressió a Espanya i reclama que retorni tots els migrants que van arribar a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari, Marcus Lamert, afegeix ara que el retorn es faci amb garanties.
6: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La Comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: El futur dels menors també endureix la disputa entre el PP i el govern espanyol. Els populars es neguen a acollir i aposten per expulsar tothom. La Moncloa els respon que les expulsions massives que proposen són delicte i els acusa d'aprofitar la tragèdia per buscar vots. Madrid, Paula Brugets.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcat la pauta.
8: Ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
7: I el PP en bloc defensa Madura, expulsar tothom de Ceuta i sense excepcions. Moreno Bonilla, el president andalús, que està lligat a Vox, no vol ni parlar d'acollir i insisteix que deportar és l'única solució.
8: Todos y cada uno de

0: los migrantes tienen que volver al punto de origen. Ese es el objetivo y no hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
1: Però el ministre Arcadi Espanya retreu al PP que s'abonin a propostes que són il·legals per arreplegar 4 vots.
2: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas para buscar votos.
1: I és que els experts recorden els límits de la llei. No es podrà expulsar tots els menors perquè hi ha casos molt vulnerables. La vocal del Poder Judicial, Inés Herreros, al matí de Catalunya Ràdio, ha advertit que qui aposta per degradar els drets de nens i nenes contribueix que tothom perdi drets.
3: Y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
1: Una devolució express com la que planteja el PP té un precedent. Es va fer el 2021 a Ceuta i va acabar amb 2 condemnes per prevaricació. Es va inhabilitar els càrrecs del PSOE i del PP.
4: La comunitat científica acull amb esperança i alhora cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La falta de resultats concrets sobre l'eficàcia d'aquest assaig fa que els experts en oncologia es mostrin prudents. El doctor Josep Malvehí, que és cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora. Però afegeix que cal veure els resultats concrets i el cost que tindrà. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. I també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguin tenir accés als nostres malalts.
4: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudarà a controlar el melanoma, retardar les metàstasis que provoca i reduir el risc de recaiguda. La vacuna es fabrica de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, té una visió molt més crítica amb aquest anunci i també amb la indústria farmacèutica. Declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
6: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
4: Són les 8 i 10. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, reclama canvis en els lideratges de l'independentisme. Ho ha dit en un acte de la Universitat Catalana d'Estiu acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Prada, Laura Bertran.
7: 3 presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
8: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
7: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
8: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
7: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
4: Tot això arriba quan Junts per Catalunya accelera la batalla contra l'Aliança Catalana amb la mirada posada en les municipals del maig vinent. A les portes del nou curs polític, els principals dirigents del partit passen a l'atac contra Sílvia Orriols i intenten frenar la fuga de vots cap a l'Aliança que batinen totes les enquestes. Ens ho explica el cap de política, Raül Flores.
9: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronosticava que gairebé 3 de cada 10 votants de Junts agafarien ara la papereta d'Aliança Catalana al Parlament. Junts té pocs mesos per revertir la tendència, hi ha eleccions aquest maig i d'opció que Sánchez avanci les espanyoles també la primavera, i per això arrenca el curs polític amb un enduriment del to, amb un cos a cos directe amb els d'Oriols, d'entrada amb la independència.
10: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
11: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència.
9: Són el número 2 de Junts, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, amb poques hores de diferència des de Prada. Però Turull reblava l'argument, incloent-hi també la immigració.
10: Se'ls diu que no se'ls vol, que sobren, i que sobren per ser diferents. Diferents qui? On està la ratlla del diferent i no diferent?
9: Combat de valors, deia ahir Turull des de Prada, que Junts remata amb el rescat de la proposta al Congrés perquè Catalunya tingui competències en immigració. Junts passa l'acció contra Aliança per recuperar múscul, mentre que en les últimes setmanes veus destacades de l'antiga Convergència, com David Madí, l'antiga mà dreta d'Artur Mas, defensen obertament pactes amb l'extrema dreta.
4: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Pere Joan Álvarez.
12: Els 5 detinguts han quedat en llibertat després de declarar davant del jutge de Guàrdia. Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Muad Bukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
13: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, és una situació que s'anomala.
14: I jo quiero hablar con todo el mundo que con qual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo. Dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
12: Jos Ferreny, presidenta de l'Associació de Veïns del Barri de Balàfia, demana que hi hagi convivència.
15: Que aquestes situacions no es donin. Lleida és de tots i totes. S'ha de tindre contundència, és contra la violència.
12: Precisament ahir al vespre els Mossos i la Guàrdia Urbana es van reunir amb uns 180 membres de la comunitat pakistanesa hindú per demanar-los que col·laborin i confiïn en la policia. El reforç del dispositiu policial al voltant del Parc de les Vies es mantindrà tota la setmana.
4: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural aquest 11 de setembre. Clàudia Roses.
16: La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, a 9:45 del vespre. El grup valencià ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors catalanes, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. L'actuació es farà en el marc de la 24a edició de la Festa per la Llibertat, de la mà d'Òmnium Cultural. Aquest any també inclourà un acte polític adreçat als joves, la Fira Mercat, amb desenes d'empreses i entitats del país, i actuacions com la DJ Trapella a les 7 de la tarda i DJ Caso a 11:45 de la nit. El concert de la gossa sorda clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
4: Obrim l'àrea de servei i us expliquem que la circulació de trens a la línia R8 de Rodalies està tallada per diverses incidències que afecten aquest recorregut, a Castellbisbal i entre Mollet, Sant Fost i Granollers. S'ha organitzat un servei d'autobusos per connectar les estacions afectades del Vallès per aquesta avaria. A més, la incidència provoca retards a les altres línies que passen per Granollers, com les que es dirigeixen cap a Girona. També està tallat el servei entre Calaf i Manresa perquè no funciona el subministrament d'electricitat dels combois. Renfe també ha preparat aquí un transport alternatiu per carretera i la incidència pot comportar retards a tota la línia R4 de Rodalies. En les últimes hores s'han notificat problemes en altres punts de la xarxa. Entre les Borges Blanques i Lleida tampoc hi ha hagut servei de trens a primera hora de la tarda. Ara l'avaria en aquest punt ja està solucionada.
17: El temps.
4: I tot just abans d'escoltar la crònica del Néstor Gómez, us expliquem que les tempestes d'aquesta tarda, amb fortes pluges i ventades, han provocat una cinquantena d'avisos entre les 4 i les 5 i un centenar de trucades al 112, principalment al Vallès Occidental. Els bombers han hagut de retirar arbres caiguts i mobiliari urbà, així com també actuar en petites inundacions. L'avís de temps violent afectava les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els dos Vallès, però també el Bages i l'Alt Moianès. De fet, ha caigut pedra a Terrassa i hi ha hagut un possible esclafit a Santpedor, al Bages. Ho ha explicat a 3Cat Info l'alcalde del poble, Agustí Comas.
18: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
4: Protecció Civil ha activat de cara a demà l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, especialment al litoral, al prelitoral, la Catalunya central i al nord-est del país. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana precaució per possibles crescudes sobtades en barrancs.
19: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment ens impedeix la visibilitat, el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també vigilar aquelles zones que siguin inundables.
4: Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
20: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
21: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
20: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
4: Ara sí, crònica meteorològica del Néstor Gómez.
22: Tarda de ruixats i de tempestes que han afectat punts de la Catalunya central, àrees que han arribat fins i tot al Maresme, més enfeblides cap a les comarques de Girona i se n'esperen de noves cap a les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda vespre, que avançaran cap al camp de Tarragona i costa central, i també de cara a aquesta vespre-nit entraran de noves per Ponent, afectaran sobretot el Pirineu Occidental, que poden ser de nou localment intenses. De les darreres hores destaquem la calamarsa a Collbató, a Terrassa, de Sabadell o a Santa Perpètua de la Mogoda, com també a Montmeló, i destaquem pel que fa a la precipitació, 29 litres a Mataró, a Matadepera destaquem 26 litres, o a Terrassa 22 litres per metre quadrat. Tot això en un dia en el qual les temperatures ja han començat a davallar. Deixem enrere el tòrrid dia d'ahir, amb moltes màximes a la Catalunya central i ponent interior de les Terres de l'Ebre de més de 40 graus, i avui les més altes tot just pràcticament tocaven la xifra dels 38 graus a Xerta, però la majoria del país per sota dels 35 graus. Un exemple, el de Girona, que per exemple ha tingut una màxima ahir de 38 graus, avui no ha passat dels 34. De cara a demà, un temps similar al d'avui, amb una matinada que no descartem algun ruixat a la costa central, i demà a la tarda se'n tornem-hi amb els ruixats i tempestes que poden ser localment intenses a la Costa Daurada. Si avui han baixat les temperatures, demà encara baixaran més.
17: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Divendres a la tarda la presentació i després el partit. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha explicat en què consistirà l'anomenada guerra econòmica que el govern de Donald Trump està disposat a desfermar per aïllar l'Iran. En una entrevista a la cadena CNBC, Bessent ha dit que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no, perquè en cas contrari patiran conseqüències econòmiques.
0: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
4: Sense mencionar cap país en concret, el president nord-americà ha assegurat que aplicarà mesures econòmiques contundents contra els que facilitin operacions a les institucions financeres, les empreses o als aeroports iranians. L'Iran ha respost a través del ministre d'Afers Estrangers que aquesta nova estratègia només portarà els Estats Units a una derrota. I almenys 16 persones han mort i una quarantena han quedat ferides a Ucraïna en un altre atac massiu rus. La capital, Kiev, i la regió del voltant han estat l'objectiu de Moscou durant 9 hores amb desenes de míssils de creuer i hipersònics i 168 drons. El 90% han estat abatuts, però els més ràpids han pogut esquivar les defenses ucraïneses i per això el president Zelensky ha tornat a lamentar la manca d'interceptors Patriot. S'han malmès residències, edificis residencials, un hospital infantil i una escola, així com magatzems i instal·lacions de la Creu Roja. L'alcalde ha decretat demà dia de dol oficial. El Kremlin, com sempre, diu que han atacat objectius militars. En aquest cas, un centre de producció de drons, un dispositiu militar i un centre logístic. Els habitants tenen assumida la rutina d'anar als refugis i alguns, com la Natàlia, ho veu com fruit de l'omnipotència, de la impotència del president rus.
2: Perquè els russos no podem fer res al camp de batalla. Aquesta és la meva opinió personalment. El president Putin simplement s'està tornant boig perquè no ens pot fer res i no ens podrà fer res.
4: També hi ha hagut agressions a infraestructures del sud. Zelensky denuncia una escalada i s'ha queixat que la resposta de la comunitat internacional a aquests atacs no sempre és l'adequada. El líder ucraïnès ha recordat que no s'han reposat els Patriot i afegeix que són necessaris cada dia. Per la seva banda, Ucraïna també ha bombardejat aquesta nit la zona industrial del Tatarstan, que acull una de les refineries de petroli més gran del país. Aquests atacs gairebé diaris de les últimes setmanes han provocat una nova onada de la crisi del combustible que s'ha estès a una trentena de regions i ha arribat també a Moscou.
3: How I see music. It's almost like an architect or a painting. It's so abstract.
4: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, acaba la tercera millor edició ben consolidat i atorga per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. Així, un festival amb marca Barcelona s'estén a comarques gironines. Núria Peraire.
23: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
24: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona, neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
23: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
4: Esports. Fins a 9:15 amb en Pau d'Expau. Bona tarda.
25: Bona tarda. Al Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
26: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
25: El portuguès no va participar i en la victòria del Barça al Gamper per 2-1 davant l'Al Ahly egipci. L'equip debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui, primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera, Rayo Vallecano a l'Alavés a les 9. Es disputa a l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'acadèmia blanc i blava, després de, des de Benjamí fins a arribar al primer equip.
1: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
25: A la segona divisió, el Girona juga demà contra el Córdoba en la segona jornada de la Lliga. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos més un de variable. El Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I el Sabadell ha arribat a un acord amb Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. L'equip arlequinat avui ha presentat Gastón Valles i Edgar González. Escoltem González.
5: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
25: El Barça femení ha anunciat que aquest any la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
6: 3CAT Info.
25: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim, amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
7: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat. Però després, a l'últim quart, hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat. Però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
25: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, ha començat a les 8 la Supercopa de Catalunya amb un primer partit de les semifinals masculines, el Sant Joan d'Espí Granollers, al minut 20. El resultat és de 8-10 favorable als vallesans. Demà es jugarà la segona semifinal masculina Sant Vicenç-Barça i els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà la Ultratell de Montblanc per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
8: Després de l'entrada massiva. Bona tarda, són 9:15.
10: Catalunya Vespre. Amb Marc Güell.
8: A primera hora del matí, la policia ha desallotjat per sorpresa centenars de persones que malvivien en barraques improvisades a la platja del Trampolín. Des del dia que hi van arribar, els han portat espais habilitats, però aquesta tarda uns 500 han tornat a la platja, ja que el trasllat era voluntari. El govern espanyol diu que és un primer pas per normalitzar la situació, mentre el futur de tots aquests migrants continua sent molt incert. Per les ONGs, aquesta normalització queda molt lluny. Insisteixen que les xifres oficials queden curtes, perquè queden persones desateses en molts llocs.
11: A la Puerta del Ceti, en el campo, en las escolleras, en las barriadas, o sea, quedan todavía miles de personas todavía deambulando y pernoctando en la calle.
8: Avui la Comissió Europea ha tornat a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament. Les tempestes d'aquesta tarda han fet un pas més i, sobretot, al centre del país han estat violentes en alguns punts, però, per sort, no han provocat problemes greus. A més de pedra i pluja intensa, hi ha hagut un possible esclafit al Bages. Néstor Gómez, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
8: Repassem què ha passat en aquestes últimes hores.
9: Doncs mira, a primera hora de la tarda, amb aquestes pluges intenses a punts de l'Anoia, Bages, Vallès, també han arribat al Maresme, amb aquest possible esclafit cap a Santpedor, també cap a Sant Joan de Vilatorrada, on les ratxes de vent han arribat a superar els 80 km per hora, ha fet caure la temperatura i les precipitacions han arribat fins a la trentena de litres. Unes precipitacions que al llarg de la tarda s'han mogut i s'han desplaçat cap a les comarques de Girona, a mesura que també anaven ja perdent intensitat. Destaquem sobretot aquestes calamarsades o fins i tot pedregades a Collbató, a Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda o també a Montmeló. Tot això el que seria aquesta tarda, perquè de precipitacions a hores d'ara encara són actives a punts, en aquest cas ja de l'Alt Urgell, al sector nord del Solsonès i a punts de la Catalunya central i sobretot cap a Ponent. I són en aquestes, les de Ponent, on es poden reactivar durant les properes hores fins als vols de mitjanit. Això per una banda. Per l'altra, pluges que des del País Valencià han tocat terra cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, ara ja toquen fins i tot punts de la costa central. Tot això en un dia en el qual la temperatura ha abandonat la cota dels 40 graus. Ja és història, avui no han passat dels 37 i de cara a demà no passaran dels 35. Temperatures que davallaran clarament i sobretot demà, o aquesta nit ja, pendents també de les tempestes que es mantindran actives a la costa central aquesta matinada i demà, pràcticament tot el dia, a les comarques de Girona i posteriorment al Camp de Tarragona.
8: Per tant, tempestes similars a les d'avui o més fortes?
9: Similars a les d'avui, tot i que demà a la tarda caldrà anar seguint amb atenció aquestes que s'esperen entre bàsicament el Baix Ebre i l'àrea del Tarragonès, Camp de Tarragona en definitiva.
8: Doncs demà en parlem. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Aquest temps violent també ha afectat el País Valencià amb ratxes de vent de gairebé 150 km per hora. Avui sí que, aquí sí que ha deixat diversos desperfectes. El que també va disparat és el preu de la gasolina. Des de fa 7 setmanes no para de pujar, fins al punt que Espanya és el país de la Unió Europea on més s'ha encarit aquest estiu. I de la crònica del món, pendents d'una notícia que acabem de saber, un terratrèmol de 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. De moment no se sap si ha provocat danys personals i materials. Ho ampliarem de seguida que en tinguem més detalls. Més coses. Donald Trump amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran amb l'objectiu d'aïllar encara més la República Islàmica. I d'aquest vespre, novetats que ens arriben des de Lleida. Ha quedat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts pels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. A les 9:05 arribaran els esports. Pau Dax, bona tarda.
12: Bona tarda.
8: João Cancelo, ja és blaugrana.
12: El Barça ha presentat el portuguès per les properes 3 temporades. El lateral comença la seva tercera etapa al club després de rescindir contracte amb l'Al Hilal saudita. I l'Espanyol ha confirmat que el defensa Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 9:15. I com us dèiem, a aquesta hora estem pendents d'una notícia d'última hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat fa poca estona la regió andina de Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la 1:00 PM, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment es desconeix si ha provocat danys personals i materials. Recordem que en poc més d'un mes i mig, 3 sismes més, també de gran magnitud, han sacsejat a Veneçuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme de 7,2 i 7,5 que va afectar Veneçuela el mes de juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest agost ja ha afectat més de 300 víctimes mortals. Insistim, notícia d'última hora, un terratrèmol de 7,2 que ha afectat el sud del Perú. De moment, no se sap si hi ha danys personals i materials. Seguim treballant per ampliar aquesta informació. Tres setmanes després, el govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva. Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial ha desallotjat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 migrants. Marc Camps, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I a la tarda, però, unes 500 persones han tornat a aquesta platja.
2: Sí, i s'han aixecat dos campaments d'emergència amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del Trampolín.
3: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
2: Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és el primer pas per la normalització de la situació. També ha dit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
4: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
5: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. I més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Ahmed, portaveu de l'ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
6: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
2: Calculen que hi ha entre 8 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen de 5.000.
1: Gràcies, Mar. La situació dels menors migrants a Ceuta també segueix enquistada. De la Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van creuar la frontera. Avui mateix hi ha tornat a insistir. Ha demanat, però, avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
7: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
1: I el PP manté el seu no a acollir menors migrants tal com han pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars també admeten que compliran la llei. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Allà on governen plegats, Vox recorda el PP que han signat.
9: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
8: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
10: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
8: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
11: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
8: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026, ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
1: Gràcies, Dani. El procés de regularització extraordinari que va fer el govern espanyol és un dels factors que hauria afavorit l'entrada massiva a Ceuta. Doncs bé, en aquest context, entitats socials i de persones migrades de Lleida han denunciat que aquest procés de regularització ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional, de manera que els tràmits per aconseguir papers o renovar-los es poden allargar fins a gairebé un any, un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Des de Lleida, Estela Busoms.
12: Una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
13: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto si sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
12: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte. Avui les pluges ja han causat alguns estralls en alguns punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Sant Padó, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat aquí, a Catalunya Ràdio, l'alcalde Agustí Comas.
14: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida, doncs, tant policia local com brigada, doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en el lloc on hi ha hagut aquestes incidències.
1: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Des de Carcaixent, Pepa Ferrer.
15: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
16: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències coneixen sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
15: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
1: Un apunt de mobilitat a aquesta hora, la circulació de trens a la línia R8 de Rodalies està tallada per diverses incidències que afecten aquest recorregut a Castellbisbal i entre Mollet, Sant Fost i Granollers. S'ha organitzat un servei d'autobusos per connectar les estacions afectades del Vallès per aquesta avaria, Roger Santaló.
17: A més, la incidència provoca retards importants a les altres línies que passen per Granollers, com l'R2, l'R2 Nord o l'R11. El servei també està tallat des de mitja tarda entre Calaf i Manresa, a l'RL4. El subministrament d'electricitat dels combois no funciona perquè el vent ha fet caure el sostre d'una granja a la catenària. Renfe ha preparat aquí un transport alternatiu per carretera i la incidència pot comportar retards a tota la línia R4 de Rodalies.
1: I atenció, conductors, perquè Espanya ja és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. La gasolina s'ha disparat un 18% durant aquest temps i el gasoil un 21%.
17: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Recordem que la situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre.
1: Obrim la crònica del món amb notícia també d'aquesta tarda. 7 països han demanat a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània, Clàudia Serra.
2: Sí, Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, Països Baixos, Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels que contempla el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals segons el dret internacional.
1: Mentrestant, la nova amenaça de Donald Trump contra l'Iran no és militar, sinó econòmica. El president nord-americà pressiona els seus aliats perquè no tinguin relacions comercials o financeres amb la República Islàmica amb l'objectiu d'enfonsar el règim dels ayatolàs, Ignasi Abad.
18: Sí, Teheran ja ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que les amenaces de sancions són terrorisme econòmic i poden constituir fins i tot un crim contra la humanitat. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, diu que imposarà a l'Iran les sancions més potents de la història i alerta els països que ajudin Teheran.
19: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
18: Amb aquest escenari de no solució al conflicte de l'Orient Mitjà, el petroli continua pujant. Avui s'ha cotitzat als $94 al barril de Brent.
1: Més coses. Els atacs ucraïnesos gairebé diaris contra refineries russes ha desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Des de Moscou, Cristina Solias.
20: Aquest estiu els drons ucraïnesos han deixat inoperatives 16 refineries, però el Kremlin ho tracta com a actes terroristes i dona molt poca informació del que està passant. Els conductors que fan llargues cues per repostar, com explica l'Olesia Catalunya Ràdio, estan desconcertats.
21: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
20: La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot per taxistes com el Dima.
22: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
20: El Kremlin, que sempre ha estat un dels grans exportadors mundials de petroli, ara s'ha vist obligat a comprar combustible fora. També ha permès que es vengui benzina de menys qualitat, que els experts avisen que a la llarga pot fer malbé el motor d'alguns vehicles.
1: I sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada si, tal com apunten alguns sondejos, el partit ultra alternativa per Alemanya obté majoria absoluta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt d'aquí dues setmanes. Berlín, Jordi Regàs, bona tarda.
23: Bona tarda. El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chavas, ha impulsat la institució a nivells de vanguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chavas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
24: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
23: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
25: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
23: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
26: M'expliques un conte, papa?
27: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
28: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
4: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
4: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
6: Oh, capità, el meu capità.
5: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
6: Ja no sé què em passa.
5: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
7: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
5: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
5: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta setmana, la forma de l'aigua.
8: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: 10 minuts i arribarem a les 9. A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit pels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar per a la tranquil·litat. Sentim Moat Boukibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
10: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, és una situació que és anòmala.
11: I jo quiero hablar con todo el mundo que con qual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
9: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
1: Encara a Lleida han detingut un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Acumula nombrosos antecedents també per delictes comesos a Catalunya, Pere Joan.
9: El Regne Unit havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll. Va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a la presó.
1: Un home ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
29: El 112 ha rebut un avís a les 2 del migdia que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home de 50 anys ja inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. En arribar al lloc dels fets, efectius del SEM no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident a la platja hi onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
1: I els Mossos també investiguen l'aparició de diversos fardells de cocaïna amb una estampeta de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda, Txell Garriga.
30: Sí, l'últim a aparèixer va ser aquest mateix dimarts a la nit a Malgrat de Mar. Era un fardell amb 30 quilos de cocaïna i en les últimes setmanes, però també se n'han trobat a Badalona, Tarragona i Sitges. I el 10 de juliol també va aparèixer un altre a Castelló, al País Valencià, amb la mateixa imatge. Els investigadors sospiten que aquesta mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: I bones notícies pel que fa a la pesta porcina africana. És la primera setmana des que va començar el brot que no registra cap nou positiu en senglars dins la zona del risc, Gemma Sagrera.
31: Des d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i demanen la col·laboració ciutadana. Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats.
1: 6 minuts i les 9, temps per la cultura.
32: How I seen music.
1: I és que el Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha acabat la tercera edició ben consolidat i ha atorgat per primer cop el Premi al Millor Documental Internacional. Així, un festival en marca Barcelona s'estén a comarques de Girona. Anem cap a Girona, Núria Peraire.
33: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascoal. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
2: En col·laboració amb l'INERIT Barcelona, neix des del Festival de Música de Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
33: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
1: Mentrestant, el Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i Upiró, d'Òscar Martín, Marc Ruiz.
12: 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiró, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Avui s'han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Bernin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges ha avançat avui algunes de les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: I un apunt de música. La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris, Montse Pujol.
13: La Gossa Sorda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre, a Barcelona, a 1:15 de la nit. La Gossa Sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat temes que continuen sonant, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. Digi Trapella obrirà la Festa per la Llibertat a les 7 del vespre amb la seva fusió de sons alternatius i DJ Kazú hi actuarà després. El concert de la banda valenciana clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Temps ara pels esports fins a les 9. Pau Dachs, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: João Cancelo, ja és blaugrana.
14: El Barça ha presentat avui el lateral portuguès que signa per les properes 3 temporades. Cancelo ja va jugar al Barça la temporada de 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
15: Tenia en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo. Y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también, que han tenido un papel importante en volver aquí.
14: El Barça debuta a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx a 10:15 i creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Avui es juga el Rayo Vallecano a l'Avés. Ara a les 9 es disputa l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes.
1: L'Espanyol Pau ja ha triat qui portarà un dorsal molt especial.
14: El defensa Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'Acadèmia Blanc i Blava, des de Benjamí fins a arribar al primer equip.
16: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: I el Girona juga demà a Còrdoba.
14: En la segona jornada de la segona divisió. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes més un de variable. El Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai Hernández i Mumin Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Fan de Vic torna a la convocatòria. I el Sabadell ha arribat a un acord amb Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. L'equip per la avui ha presentat Gastón Valles i Edgar González. Escoltem González.
17: De les opcions que tenia per sortir d'Almeria aquest estiu, doncs tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club.
1: El Barça femení ha triat les capitanes d'aquesta temporada.
14: La primera capitana serà Patri Guijarro. També lluiran el braçalet amb la senyera. Per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
1: I què ha passat avui al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos?
14: Que tant la selecció espanyola femenina com la masculina es classifiquen per la següent fase.
1: I tenim també en vol en directe.
14: Sí, en aquests moments s'està disputant la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya, Sant Joan d'Espí, Granollers.
3: Trescat Info.
4: Bona nit, són les 9. El govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva. Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial hagi desallotjat la platja del Trampolín on malvivien 1.500 immigrants. Amb aquesta situació enquistada, la Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment, es desconeix si ha provocat danys personals i materials. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, reclama canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra ha defensat que aquells que van encapçalar el procés independentista el 2017 han de cedir el pas a nous líders polítics que renovin el moviment. L'expresident també troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeixen frenar l'escalada de preus. Llibertat.

0: En joc a la primera divisió acaba de començar el primer partit de la segona jornada entre el Rayo i l'Alavés. Primers minuts, empat a 0, en aquest cas al camp de l'equip de Vallecas. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes i un de variable. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero i ha fitxat Gonzalo Valles i Edgar González.
1: I pel que fa al temps, amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà el nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat i avui les més altes del dia no han passat els 37 graus.
2: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts del punt de les 9 de la nit. És dijous, 20 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escureixas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tres setmanes després, el govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva. Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial hagi desallotjat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 migrants. A la tarda, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat dos campaments d'emergència amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
3: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
1: Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació. També ha dit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida. Però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
4: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
5: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Ahmed, portaveu de l'ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
6: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
1: Calculen que hi ha entre 8 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen de 5.000. La situació dels menors migrants a Ceuta també segueix enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van creuar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
7: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
1: Mentrestant, el PP manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
9: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
8: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
10: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
8: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
11: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
8: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
1: No deixem el tema perquè el procés de regularització extraordinari del govern espanyol és un dels factors que hauria afavorit l'entrada massiva a Ceuta. Doncs bé, en aquest context, entitats socials i de persones migrades de Lleida denuncien que aquest procés de regularització

0: ha agreujat el col·lapse per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional, de manera que els tràmits per aconseguir papers o renovar-los es poden allargar fins a 11 mesos. Un retard que els comporta problemes laborals i d'habitatge. Des de Lleida, això ens ho explica l'Estela Bosoms.
1: Una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
2: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos. Y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
1: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal.
3: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte. Avui les pluges ja han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Des de Carcaixent ens ho explica la Pepa Ferrer.
5: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
6: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament, no han hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
5: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
0: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser unes 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat fa poca estona la regió andina d'Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la 1 del migdia hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment, es desconeix si ha provocat danys personals i materials. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes més, també de gran magnitud, han sacsejat Veneçuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme de 7,2 i 7,2, 7,5 que va afectar Veneçuela el mes de juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest agost ja ha provocat més de 300 víctimes mortals. El Perú s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó de Foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. De fet, aquest mateix mes de juliol, la regió de Junín, veïna de Lima, també va patir una sèrie de sismes de magnitud 5,4 que van provocar la mort de 5 persones. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte de la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels països catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
7: Tres presidents dels països catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
8: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
7: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
8: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
7: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La gossa sorda serà el cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. Ens ho explica la Montse Pujol.
9: La gossa sorda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya. Al passeig Lluís Companys, l'11 de setembre, a Barcelona, a 1:15 de la nit. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat temes que continuen sonant, com Esbarzer o Camals Mullats, entre d'altres. Digitrapella obrirà la Festa per la Llibertat a les 7 del vespre amb la seva fusió de sons alternatius i DJ Kazú hi actuarà després. El concert de la banda valenciana clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.

0: Obrim l'àrea de servei i explicant-vos que Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. La gasolina s'ha disparat un 18% durant aquest temps i el gasoil un 21%. L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Recordem que la situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre.
1: El temps.
0: A aquesta hora, la crònica és d'en Néstor Gómez.
2: Un dia més, les tempestes han tornat a aparèixer a bona part del país, especialment aquesta tarda, primera hora de la tarda, cap a punts de la Catalunya central. Aquest vespre, a zones també del Pirineu, Prepirineu i Pla de Lleida. S'espera que aquestes tempestes continuïn durant la propera nit i matinada a punts de la costa central. No descartem alguna tronada cap a l'àrea de Barcelona i, sobretot, també demà al matí a bona part de les comarques de Girona. De fet, s'espera que aquest divendres les precipitacions ens acompanyin pràcticament tot el dia, en un moment o un altre. Al matí, concentrades cap a les comarques de Girona, i a la tarda, més concentrades cap al Camp de Tarragona, on poden ser encara més intenses. Tot això acompanyats de calamarsa i fins i tot en alguns casos de pedra. Si avui hem tingut unes temperatures que ja han abandonat la cota dels 40 graus que vàrem tenir aquests darrers 3 dies, avui les màximes no han passat dels 37 graus. A Dover, a Benissanet i a Vinebre, de cara a aquest divendres, baixen una miqueta més i les més altes del dia, tot just tocaran la xifra dels 35 graus a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, a les comarques de l'interior, entre els 30, 32, 33 graus a tot estirar. I es normalitza també la situació a la façana costanera amb unes màximes entre 28 a 32 graus. Aquesta tendència de baixada de les temperatures encara es materialitzarà més de cara a aquest dissabte.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen 3 minuts del punt d'un quart de 10 de la nit. Bones previsions de producció de raïm per a la DEO a Empordà. Les pluges de l'hivern permeten incrementar-la fins als nivells que eren habituals després de la baixada de l'any passat. I asseguren que té una qualitat excel·lent. Girona, Núria Paraire.
3: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
4: Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí, en aquesta DEO, sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
3: El celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes fa 20 anys començaven la verema a mitjans de setembre i ara ho fan el dia 10 d'agost, però també l'avancen pel canvi de gustos en el consumidor, que busca vins més frescos. Ho explica el seu propietari, Marc Bornasó.
5: Cada vino debemos cambiar, con el dir, la manera de hacerlo, asegurar la fresquesa, para mí... Si hay una sola cosa a analizar es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino.
3: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
4: Fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que, com que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou, bueno, si poguéssim demanar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua, per afrontar aquestes varemes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
3: El gruix de la producció de la DEO Empordà és de les varietats de Garnatxa i Carinyena.
0: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes. Des de Lleida ens explica això en Pere Joan Álvarez.
6: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
7: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, és una situació que és anòmala.
8: I jo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
6: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: I no marxem de Lleida i continuem amb en Pere Joan Álvarez, perquè han detingut a Lleida un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Acumula nombrosos antecedents també per delictes comesos a Catalunya.
6: El Regne Unit havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida, un d'ells en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll. Va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a la presó.
0: Un home ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: El 112 ha rebut un avís a les dues del migdia que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home de 50 anys ja inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. En arribar al lloc dels fets, efectius del SEM no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident a la platja hi onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
0: I els Mossos investiguen l'aparició de diversos farcells de cocaïna amb una estampeta de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. L'última a aparèixer va ser aquest dimarts a la nit, a Malgrat de Mar, un fardell amb 30 quilos de cocaïna. En les últimes setmanes, però, també se n'han trobat a Badalona, Tarragona i Sitges. I el 10 de juliol també en va aparèixer una a Castelló, al País Valencià, amb la mateixa imatge. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa, Tarragona, Jordi Barranca.
10: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
11: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
10: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis.
0: La comunitat científica acull amb esperança i cautela l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. La vacuna ajudaria a controlar la malaltia, a retardar les metàstasis i reduir les recaigudes. Es fabricaria de forma personalitzada per cada pacient. Per aquest mateix motiu, els doctors Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, i Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia, alerten que cal ser prudents.
12: Té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats. Aquests tractaments són molt cars. Aquí, difícilment a Europa i en particular a Espanya, els tindrem.
13: S'han d'agafar amb pinces. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica en les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial, al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Avui s'han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, pel·lícula de Born in Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges ha avançat avui algunes de les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
14: Bona nit. El Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
15: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
14: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 2:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els jugadors amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. I en joc el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera, al minut 23, Rayo Vallecano 0, Alavés 0. El partit es disputa a l'estadi de Butarque perquè el de Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'acadèmia blanc i blava, des de Benjamí fins a arribar al primer equip.
16: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
14: A la segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba. A la llista de convocats ja no hi ha Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions fixos més un de variable. El Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Per què fa el Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte, i el Barça femení ha anunciat aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'ha classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
17: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1, i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat, i sort que ho hem aixecat com a equip.
14: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notay, de 27 anys, provinent del Trapani Shark. En handbol s'està disputant en aquests moments i des de les 8 del vespre la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Demà jugarà la segona semifinal el Sant Vicenç Barça, i els dos partits de les semifinals femenines de la Supercopa Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà la Ultratail de Montblanc per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
18: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
14: En ciclisme, 4 catalans disputaran la Vuelta, que comença aquest dissabte a Mònaco. David de la Cruz i Marcel Camproví, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta, correran amb l'equip Pinarello. Pau Miquel amb el Bahrain i Marc Bustenga amb el Ken Pharma.
1: Trescat Info.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al Perú. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment, es desconeix si ha provocat danys personals i materials. El govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva. Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial hagi desallotjat la plaça del Trampolín on malvivien 1.500 migrants. Amb aquesta situació enquistada, la Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van creuar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte en diversos punts del litoral i el prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Avui les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la platja del Trabucador i al País Valencià. El temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. I a partir d'ara, Donald Trump amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran amb l'objectiu d'aïllar encara més la República Islàmica. El secretari del Tresor dels Estats Units diu que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no i, en cas negatiu, desfermaran un seguit de mesures econòmiques contra aquests països. Ucraïna ha atacat una de les refineries de petroli més grans del país, a la regió de Tatarstan, a l'est de Moscou. Els bombardejos gairebé diaris de les últimes setmanes en instal·lacions d'aquest tipus han agreujat la crisi del combustible i fan que en diverses regions i la capital russa es formin cues llargues a les benzineres. I l'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars dels instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. I pel que fa als esports, Pau...
1: El Barça ha presentat el portuguès João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tant els futbolistes abans de debutar a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque a segona. El Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes i un de variable. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar a Irlanda per 3-2.
0: I pel que fa al temps, amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat i avui les més altes del dia no han passat dels 37 graus. Passen pràcticament 4 minuts del punt de 9:15 de la nit. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat fa poca estona la regió andina de Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la 1:00 PM, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment, no se sap si ha provocat danys personals i materials. Segons apunten les autoritats locals, no genera risc de tsunami al litoral peruà. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes més, també de gran magnitud, han sacsejat Veneçuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme de 7,2 i 7,5 que va afectar Veneçuela el mes de juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest agost ja ha provocat més de 300 víctimes mortals. El Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. De fet, aquest mateix mes de juliol, la regió de Junín, veïna de Lima, també va patir una sèrie de sismes de magnitud 5,4 que van provocar la mort de 5 persones. 3CAT Info. 3CAT Info. Tres setmanes després, el govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva. Tot després que aquest matí un ampli desplegament policial hagi desallotjat la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 migrants. A la tarda, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat dos campaments d'emergència amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
2: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació. També ha dit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Ahmed, portaveu de l'ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
5: Les xifres no quadren. Queda moltíssimes nines todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen de 5.000. La situació dels menors migrants a Ceuta també segueix enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van creuar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
6: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el PP manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars també admeten que compliran la llei. Des de Madrid ens amplia aquesta informació en Dani Sáenz de Aja.
7: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
8: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
7: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
9: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
7: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
10: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
7: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte. Avui les pluges ja han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat l'alcalde del poble, Agustí Comas.
11: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal en aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
12: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
13: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
12: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
14: 3CAT Info.
0: La nova amenaça de Donald Trump contra l'Iran no és militar, sinó econòmica. El president nord-americà pressiona els seus aliats perquè no tinguin relacions comercials o financeres amb la República Islàmica amb l'objectiu d'enfonsar el règim dels ayatolars. Teheran ja ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que les amenaces de sancions són terrorisme econòmic i poden constituir un crim contra la humanitat. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, diu que imposarà a l'Iran les sancions més potents de la història i alerta als països que ajudin Teheran.
15: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: El petroli ha pujat avui fins als $94 al barril de Brent. I els atacs ucraïnesos gairebé diaris contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
16: Aquest estiu els drons ucraïnesos han deixat inoperatives 16 refineries, però el Kremlin ho tracta com a actes terroristes i dona molt poca informació del que està passant. Els conductors que fan llargues cues per repostar, com explica l'Olesia Catalunya Ràdio, estan desconcertats.
17: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
16: La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot per taxistes com el Dima.
18: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
16: El Kremlin, que sempre ha estat un dels grans exportadors mundials de petroli, ara s'ha vist obligat a comprar combustible fora. També ha permès que es vengui benzina de menys qualitat, que els experts avisen que a la llarga pot fer malbé el motor d'alguns vehicles.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit passada sobre la capital han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que el 90% dels míssils i drons han estat abatuts, els atacs han causat una quinzena de morts i més de 40 ferits. El president Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos. Amb l'ascens de l'extrema dreta a Alemanya, hi ha pocs sectors que es vegin tan amenaçats com el de la cultura d'avantguarda. És el cas del Teatre de Magdeburg, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Magdeburg és també la capital de l'estat federal de Saxònia-Anhalt, on d'aquí dues setmanes hi ha eleccions. Un land on l'extrema dreta d'Alternativa per a Alemanya podria assolir la majoria absoluta. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
19: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
20: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
19: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
1: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
19: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
14: El temps.
0: Són 3:15, crònica de Néstor Gómez.
21: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades encara per l'aparició dels ruixats i les tempestes. De fet, s'espera que durant aquesta propera nit i matinada es concentrin a punts de la façana costanera, preferentment a l'àrea de Barcelona, i de cara ja a darrera hora de la matinada, ja a primera hora de divendres, es concentraran cap a les comarques de Girona. Atenció, perquè localment podrien ser intenses, acompanyades de calamarsa o de pedra. Una inestabilitat que es mantindrà tot el dia. I, de fet, durant la tarda s'esperen ruixats al Pirineu, però els més intensos concentrats cap al Camp de Tarragona o també cap a l'àrea del Delta de l'Ebre. Uns ruixats que podrien ser localment intensos, acompanyats fins i tot també de calamarsa i pedra. I tot això amb unes temperatures que davallen. Si avui les màximes han arribat als 37 graus, abandonant ja la cota dels 40 graus dels darrers dies, demà no passarem dels 35.
14: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Un últim apunt en clau internacional. Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat. I coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país.
22: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa va ser imposada pel primer ministre Peter Maguire per segons va anunciar restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys del govern de l'ultranacionalista Víctor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha hagut de desdir.
14: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya, un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixin les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
23: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixin els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat. El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi. Han augmentat les bosses d'escombraries llançades al carrer i la situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei que busca millorar les males taxes de reciclatge del Vendrell. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts d'ells només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts.
24: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, l'alcalde del Vendrell adverteix que el canvi de sistema pot tardar uns mesos. I aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no es registra cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura celebren la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i demanen la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
2: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. El Santander ha tancat aquest dijous la compra del banc dels Estats Units, Webster. L'operació, anunciada al febrer, s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. Amb aquesta adquisició, l'entitat d'Anna Botín passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país per volum d'actius. El Banc Espanyol preveu que la compra suposi un important estalvi de costos i que contribueixi a augmentar els seus beneficis. Els clients del Santander i Webster podran continuar utilitzant els seus comptes i productes amb normalitat.
14: 3CAT Info.
0: A Barcelona, les obres de la línia 1 del metro continuen avançant i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació dels treballs, amb un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. Això permetrà reduir el soroll i facilitar el manteniment. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres del traçat. TMB calcula que uns 30.000 usuaris s'han vist afectats per les obres.
14: 3CAT Info. 3CAT Info. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3CATInfoViari.
3: How I see music. It's almost like an architect or a painting. It's so abstract. Once it come out as a word, it's lost. The music has a life of its own.
4: Yuja has established herself as one of the most important.
0: El Festival de Cinema Documenta Musical Inèdit Empordà de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha acabat la tercera edició ben consolidat i ha atorgat per primer cop el premi al millor documental internacional. Així, un festival amb marca Barcelona s'estén a comarques gironines.
3: Being a young person, you want to prove yourself.
0: És una informació que des de Girona ens facilita la Núria Peraire.
5: L'inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
6: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música Torroella, que crec que és el que ho fa especial i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
5: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
3: Obviously that has spoken to me. It's the thing that gave me purpose and meaning.
14: 3CAT Info.

0: I ara ens fem ressò del llibre L'últim gegant, de l'escriptor Jordi Portals, basat en el descobriment d'unes restes de dinosaure al nucli d'Orcau, al municipi d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà. La novel·la narra la història de la troballa de l'espècie més gran d'Europa que va fer un paleontòleg alemany l'any 1954. Lleida, Noelia Caselles.
1: Un descobriment que va quedar oblidat durant més de mig segle i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus fa 70 milions d'anys. És la premissa que planteja Jordi Portals.
2: És una història que és veritat que s'allarga en 60 anys, és la història d'una excavació paleontològica, de la descoberta d'un gran animal, però que està farcida d'elements de misteri, de detectivesca, aventures...
1: El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg Walter Kühne. Tot i que en aquell moment el científic ja va intuir la magnitud del descobriment, no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. I ho van fer gràcies a la feina del paleontòleg Bernat Bill, que acabarà confirmant que es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa.
3: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten, peces d'un trencaclosques molt gros.
1: Amb L'últim gegant del Pirineu, Portals ens apropa al món de la paleontologia, però amb dins d'un thriller, un relat que barreja aventures i ciència.
0: Esports. Fins a les 10 de la nit amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
4: Bona nit. Al Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada de 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
5: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
4: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. I en joc el primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera. Al descans es manté l'empat a 0 entre el Rayo Vallecano i l'Alavés. El partit es disputa a l'estadi de Butarque perquè Vallecas està tancat mentre s'hi fan reformes. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'acadèmia blanc i blava, des del Benjamí fins a arribar al primer equip.
6: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és una cosa que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
4: A la segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba. A la llista de convocats ja no hi va Ivan Martín, que marxa traspassat al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
0: 3CAT Info.
4: Al Mundial d'hoquei herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
7: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat. Però després de l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
4: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. I en handbol, el Balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Demà jugarà la segona semifinal masculina, el Sant Vicenç-Barça, i els dos partits de semifinals femenines de la Supercopa de Catalunya d'handbol, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'Ultratell de Montblanc per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
8: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer l'Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
4: En ciclisme, quatre catalans disputaran la Vuelta, que comença aquest dissabte a Mònaco. David de la Cruz i Marcel Camproví, actual campió d'Espanya de ciclisme en ruta, correran amb l'equip Pinarello, Pau Miquel amb el Bahrain i Marc Brustenga amb el Ken Pharma.
9: Tresca Info.

Bona nit, són les 10. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment es desconeix si ha provocat danys personals i materials. A casa nostra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte en diversos punts del litoral i el prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Avui les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la platja del Trabucador. I al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament que s'ha fet aquest dijous a la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. Tot plegat mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat Espanya a protegir els infants vulnerables. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, reclama canvis en el lideratge dels partits independentistes. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Torra ha defensat que aquells que van encapçalar el procés independentista el 2017 han de cedir el pas a nous líders polítics que renovin el moviment. L'expresident també troba incomprensible que avui partits independentistes mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. El president nord-americà Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Els atacs ucraïnesos a refineries russes han deixat les gasolineres del país sense combustible. 7 de cada 10 benzineres tenen els dipòsits buits. A Ucraïna, el president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre projectils russos després dels últims atacs que han fet víctimes civils. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula

0: fixos i un de variable. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat després de guanyar Irlanda 3-2. En handbol, el balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Demà es disputaran la resta de semifinals masculines i femenines. I pel que fa al temps, els ruixats i tempestes del litoral i prelitoral persistiran encara una estona més. Aquesta nit hi haurà una línia de pluges que escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot fins al Pirineu. Les temperatures avui ja han baixat, les més altes del dia no han passat dels 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 10 de la nit. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat fa una estona la regió andina d'Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la 1:00 PM, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment, però, no se sap, no consta que hagi provocat danys personals. Sé que hi ha alguns danys materials lleus, segons els primers testimonis que ens arriben a l'espera de més confirmacions. Segons les autoritats locals, no genera risc de tsunami al litoral del Perú. Recordem que en poc més d'un mes i mig, 3 terratrèmols més, també de gran magnitud, han sacsejat Veneçuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme, de 7,2 i 7,5, que va afectar Veneçuela al juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000 i també hi ha milers de desapareguts. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 de fa uns dies ha provocat més de 300 víctimes mortals. Recordem que al Perú, on hi ha hagut ara fa una estona aquest terratrèmol, s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó de Foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. De fet, aquest mateix mes de juliol, la regió de Junín, veïna de Lima, també va patir una sèrie de sismes de magnitud 5,4 que van provocar la mort de 5 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De tornada a casa nostra, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte. Poden descarregar tempestes superiors als 40 litres per metre quadrat en només mitja hora a diversos punts de la costa, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est de Catalunya. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins la matinada i dissabte. De moment, avui les pluges ja han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, especialment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcalde, Agustí Comas.
2: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble, a hores d'ara que sapiguem no hi ha hagut cap dany personal en aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en el lloc on hi ha hagut aquestes incidències.
0: També per culpa de la tempesta, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles s'han quedat atrapats a la platja del Trabucador, però no hi ha hagut afectacions greus. En canvi, al País Valencià, el temporal ha sigut molt intens, més que no pas aquí al Principat. Allà hi ha hagut ràfegues de vent de més de 140 km per hora i també hi ha hagut diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
3: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Per l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Almiñana, ha estat un desastre i diu que té la sensació que viu amb un cecopal continu.
4: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir als cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
3: Els bombers estan atenent diverses incidències i la línia C2 de Renfe està interrompuda perquè ha caigut un arbre a la via.
0: Bé, doncs ja veieu que tenim una situació meteorològica moguda,

0: complicada. Tot això després d'unes setmanes, d'uns mesos, d'una calor molt intensa amb calorades i altes temperatures a bona part del país. Doncs en relació amb això, avui hem sabut que gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor aquest estiu. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser unes 3.100 i l'any anterior prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'Estat durant aquest mes.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol ha començat a allotjar avui, en espais temporals, les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva de fa ja 3 setmanes. Això ha sigut després que aquest matí un ampli desplegament policial ha desallotjat de la platja del Trampolín, on malvivien 1.500 migrants. A la tarda, però, n'hi ha hagut uns quants, ben bé 500 persones, que han volgut tornar a aquesta platja. S'han aixecat 2 campaments d'emergència a Ceuta, amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi haurà 500 marroquins. Un testimoni explicava així l'evacuació que s'ha fet avui del Trampolín.
2: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: Per la ministra de Migracions, Elma Sainz, és un primer pas per normalitzar la situació de Ceuta. També ha dit que ampliaran fins a 4.000 aquestes places d'acollida que tot just han començat avui. Però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
5: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants als carrers de Ceuta, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar dades i parlen de 5.000. Bé, en tot cas, aquesta situació, la dels menors migrants a Ceuta, també segueix enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van creuar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
6: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el PP manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
8: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar... i por aire.
7: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
9: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
7: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
10: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
7: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
0: Sembla que el procés de regularització extraordinari del govern espanyol és un dels factors que hauria afavorit l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Doncs bé, en aquest context, entitats socials de Lleida denuncien que aquest procés de regularització ha agreujat el col·lapse que hi ha per aconseguir cites prèvies a l'Oficina d'Estrangeria i a la Policia Nacional de Lleida. Això fa que els tràmits per aconseguir papers o per renovar-los s'allarguin ben bé fins a 11 mesos. I això implica molts problemes, problemes laborals i d'habitatge. Lleida, Estela Busoms.
11: Una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que s'han acollit al procés de regularització o que ja tenien papers i els han de renovar i que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això han publicat a les xarxes un vídeo on es fan ressò del que explica el secretari de l'Associació de Ecuatoguineans de Lleida, Domingo Morales.
12: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI, esto sí sería normal en términos de derechos, ¿no? Del ejercicio de derechos, y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
11: Des de Comissions Obreres asseguren que continua faltant personal.
0: Falta un minut per un quart d'onze de la nit. Brussel·les ha donat avui el vistiplau definitiu al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com un dels grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial d'El Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra és a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països, com Alemanya, Grècia o Itàlia. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve.
1: 3CAT Info.
0: I avui la comunitat científica ha reaccionat a l'anunci que van fer les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Aquesta vacuna ajudaria a controlar la malaltia, retardar les metàstasis i reduir les recaigudes. Es fabricarà de forma personalitzada per cada pacient. Per això, els doctors Josep Malvaí, de la unitat de melanoma del Clínic, i Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia, alerten que cal ser prudents davant d'aquest anunci de vacuna.
13: Té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats. Aquests tractaments són molt cars. Aquí, difícilment a Europa, i en particular a Espanya, els tindrem.
14: S'han d'agafar amb pinces. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
0: Sigui com sigui, després de l'anunci d'aquesta futura vacuna contra el melanoma, les accions de les dues empreses farmacèutiques s'han disparat a les borses.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart d'onze, la previsió amb el Néstor Gómez.
15: Un dia més, les tempestes s'han tornat a aparèixer a bona part del país, especialment aquesta tarda, primera hora de la tarda, cap a punts de la Catalunya central, aquest vespre a zones també del Pirineu, Prepirineu i Pla de Lleida. S'espera que aquestes tempestes continuïn durant la propera nit i matinada a punts de la costa central. No descartem alguna tronada cap a l'àrea de Barcelona i sobretot també demà al matí a bona part de les comarques de Girona. De fet, s'espera que aquest divendres les precipitacions ens acompanyin pràcticament tot el dia, en un moment o un altre. Al matí, concentrades cap a les comarques de Girona, i a la tarda, més concentrades cap al Camp de Tarragona, on poden ser encara més intenses. Tot això acompanyats de calamar-se i fins i tot, en alguns casos, de pedra. Si avui hem tingut unes temperatures que ja han abandonat la cota dels 40 graus que vàrem tenir aquests darrers 3 dies, avui les màximes no han passat dels 37 graus, a Dover, a Benissanet i a Vinebre. De cara aquest divendres, baixen una miqueta més i les més altes del dia tot just tocaran la xifra dels 35 graus a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, a les comarques de l'interior, entre els 30, 32, 33 graus a tot estirar. I es normalitza també la situació a la façana costanera amb unes màximes entre 28 a 32 graus. Aquesta tendència de baixada de les temperatures encara es materialitzarà més de cara a aquest dissabte.
0: Més notícies. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles els líders independentistes actuals i reclama canvis en els seus lideratges. Ho ha dit en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels països catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
16: En la seva intervenció, el president Quim Torra ha dit que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
17: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
16: El 131è president de la Generalitat també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
17: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat, del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
16: Finalment, Torra ha afegit, en relació amb l'oficialitat del català a Europa, que l'única possibilitat que veu seria la incorporació d'Andorra com a membre.
0: Gràcies, Laura. Més coses. Anem ara cap a Lleida. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts arran dels aldarulls que hi va haver el cap de setmana entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa de Lleida. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb aquest col·lectiu de persones migrants per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes, com sembla que està passant. Lleida, Pere Joan Álvarez.
18: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
19: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, és una situació que és anòmala.
20: I jo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida, por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
18: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Per cert, encara a Lleida han detingut un fugitiu considerat molt violent a qui buscaven les autoritats judicials del Regne Unit. Acumula nombrosos antecedents, també per delictes comesos aquí a Catalunya. Lleida, Noelia Caselles.
21: Tenia un ordre internacional de detenció i entrega emesa per la justícia britànica. Allà havia estat reclòs en un centre hospitalari d'alta seguretat on hauria causat lesions greus a un altre pacient. Després va fugir del centre. Ja a Catalunya se l'acusa de protagonitzar diversos incidents violents a Lleida. Un d'ells, en el qual es va barallar amb un altre home i el va ferir al coll, va quedar enregistrat i el vídeo va córrer per les xarxes. Per tot plegat, acumula diversos antecedents policials per delictes com temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. Se'l considera molt violent. La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Interpol, l'ha detingut a Lleida i l'ha posat a disposició de l'Audiència Nacional, que ja n'ha decretat l'ingrés a presó.
0: I encara de la crònica policial, els Mossos investiguen l'aparició de diversos fardells de cocaïna amb una estampeta de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda. L'últim d'aquests fardells va aparèixer aquest dimarts a la nit a Malgrat de Mar, un fardell amb 30 quilos de cocaïna. Però és que les últimes setmanes també se n'han trobat iguals a Badalona, Tarragona i Sitges. Fins i tot a Castelló fa unes setmanes, al País Valencià, i també amb aquest format que us dèiem. Els investigadors sospiten que aquesta mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya i ara progressivament doncs, va arribant a diversos punts de la costa catalana i del País Valencià.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'empresa pública, l'Energètica, ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Els pròxims mesos s'afegiran plaques en 234 centres que se sumaran al centenar que ja en tenen. L'objectiu és que totes les escoles amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Lluís Caselles és responsable d'autoconsum solar de l'Energètica.
22: Aprofitar al màxim per abastir els propis centres i aprofitar aquella energia que no aprofiten per compartir-la amb els equipaments públics que estan al voltant.
0: La Generalitat té un pla perquè el 2040 tota l'electricitat dels serveis públics provingui d'energia neta i de proximitat.
1: 3CAT Info.
0: La nova amenaça de Donald Trump contra l'Iran no és militar, sinó econòmica. El president nord-americà pressiona els seus aliats perquè no tinguin relacions comercials ni financeres amb la República Islàmica amb l'objectiu d'enfonsar el règim dels ayatolàs. Teheran ja ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que les amenaces de sancions són terrorisme econòmic i poden constituir un crim contra la humanitat. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, diu que imposarà a l'Iran les sancions més potents de la història i alerta també als països que vulguin ajudar a Teheran.
23: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Per cert, que sobre aquesta crisi a l'Orient Mitjà, el petroli avui ha fet que el petroli avui pugés fins als $94 al barril de Brent. I encara de l'àmbit internacional, els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes, han desencadenat una nova onada de crisi del combustible. El 70% de les benzineres russes tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
2: Aquest estiu els drons ucraïnesos han deixat inoperatives 16 refineries, però el Kremlin ho tracta com a actes terroristes i dona molt poca informació del que està passant. Els conductors que fan llargues cues per repostar, com explica l'Olesia Catalunya Ràdio, estan desconcertats.
3: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
2: La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot per taxistes com el Dima.
4: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
2: El Kremlin, que sempre ha estat un dels grans exportadors mundials de petroli, ara s'ha vist obligat a comprar combustible fora. També ha permès que es vengui benzina de menys qualitat, que els experts avisen que a la llarga pot fer malbé el motor d'alguns vehicles.
0: Gràcies, Cristina. Ara falten 6 minuts per arribar a 2:15 de la nit.
1: 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya en una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. I Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Avui també s'han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges ha avançat avui algunes de les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any, que es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
5: Bona nit. Al Barça ha presentat João Cancelo, que ha signat per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
24: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
5: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. En joc el primer partit de la segona jornada de la Lliga de Primera Divisió a l'estadi de Butar, que al minut 64 guanya el Rayo Vallecano 1-0 a l'Alavés. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo ha crescut a la 21, l'Acadèmia Blanquiblava, des de Benjamí fins a arribar al primer equip.
25: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
5: A segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. De fet, el club ha fet oficial fa uns minuts el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Fischer ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
1: 3Cat Info.
5: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 jugadors catalans, s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiné, aquest últim amb un doblet, i escoltem ara el jugador Gerard Clapés.
6: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
5: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el Balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Demà jugarà la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultra trail del Montblanc per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
7: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
5: En ciclisme, 4 catalans disputaran la Vuelta, que comença aquest dissabte a Mònaco. Són David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada.
0: Dos quarts d'11. Aquesta hora a 3CAT Info destaquem que hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,2 que ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. Segons les primeres informacions, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora. De moment es desconeix si ha provocat danys personals o materials. A casa nostra, Protecció Civil alerta, activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est del país. Avui, de fet, les tempestes ja han causat diverses incidències al Vallès Occidental o al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la platja del Trabucador. I la tempesta també ha fet mal al País Valencià. Hi ha hagut ratxes de vent allà que han superat els 140 km per hora. Un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament d'aquest dijous a la platja del Trampolín, on vivien centenars de persones, de forma provisional. Tot i això, hi ha hagut uns 500 d'aquests migrants que no han volgut ser reubicats i han tornat a la platja. Tot plegat mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió dels migrants, insta a Espanya a protegir els infants vulnerables. Són algunes de les notícies que ens deixa aquest dijous 20 d'agost, però n'hi ha més. A partir d'ara, per exemple, us explicarem que l'Ajuntament del Vendrell rectificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta en algunes zones del municipi. Això després que s'hagin trobat amb grans quantitats de bosses de brossa llançades al carrer i de les oportunes de les corresponents queixes dels veïns per insalubritat. El Departament d'Agricultura ha anunciat avui que, per primera vegada des que es va declarar el brot de pesta porcina, hi ha hagut una setmana sencera sense cap nou positiu en senglars dins de la zona d'alt risc. Tot i això, continuen demanant prudència i també demanen la col·laboració de la ciutadania perquè no accedeixi a les zones restringides. En esports, què destaquem, Pau Dax?
5: Que el Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les 3 pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.

0: Ja hem dit que estem pendents de la situació meteorològica que ha portat alguns problemes avui tant a casa nostra, al Principat, com també al País Valencià, però ens queda repassar encara què és el que diu la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores. Una previsió que indica que hem d'estar pendents justament d'això, dels ruixats i tempestes que encara ens acompanyaran aquesta nit, sobretot al Pirineu Occidental i al litoral. Al matí, demà, esperem ruixats localment intensos a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. La calor seguirà afluixant i demà ja les màximes més altes no passaran dels 35 graus. Ara passen poc més de 3 minuts de 2:15 de la nit. És notícia de fa una estona aquest terratrèmol de magnitud 7,2 que ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. El sisme ha tingut lloc cap a la 1:00 PM, hora local. Segons les primeres informacions de l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i una profunditat de 108 quilòmetres. Aquesta gran profunditat justament ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, inclosa també la capital, Lima, tot i que de moment no s'han comptabilitzat víctimes. Sí que ha afectat, però, a desenes d'edificis i algunes esllavissades també en zones de muntanya. Ho explica el cap de l'Institut Nacional de Defensa Civil, Luis Vázquez, en declaracions a l'emissora Perú RPP.
1: Gracias a Dios no tenemos personas que hayan sido dañadas o afectadas directamente por el sismo. Hay zonas y lugares alejados donde hay centros poblados a los cuales no hay mucha comunicación y tenemos que estar nosotros buscando la información para asegurarnos de que la población se encuentra bien y en caso de que haya daños podamos auxiliarla de la manera más adecuada.
0: Segons les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Tot i això, la població continua pendent de possibles rèpliques. Julio Sevilla, exgovernador de Ayacucho i veí de Coracora, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment.
2: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no és de les zones més turístiques del país. El Perú, recordem-ho, s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó de Foc del Pacífic, on hi ha gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. De fet, aquest mateix mes de juliol, la regió de Junín, veïna de Lima, també va patir una sèrie de sismes de magnitud 5,4 que van provocar la mort de 5 persones. Recordem, a més, que venim d'una ratxa de terratrèmols bastant destacable. En poc més d'un mes i mig, 3 sismes més, també de gran magnitud, han sacsejat Venezuela i Colòmbia. En el cas del doble sisme de 7,2 i 7,5 que va afectar Venezuela al juny, el recompte de víctimes mortals ja supera les 6.000, però també hi ha milers de desapareguts. A Colòmbia, segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest agost ja ha provocat més de 300 víctimes mortals.
3: 3CAT Info.
0: A casa nostra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses demà i dissabte. Poden descarregar tempestes que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est de Catalunya. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins la matinada i dissabte. De moment, avui, les pluges ja han causat alguns estralls. Els bombers han atès un centenar d'avisos, sobretot al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres, altres objectes que han caigut pel vent i també algunes inundacions. A Sant Padó, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'aquesta població, Agustí Comas.
4: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal en aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: Encara sobre aquesta situació meteorològica complicada, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador, però no hi ha hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal sí que ha deixat ràfegues de vent de fins a 150 km per hora a la Ribera Alta i allà sí que ha causat alguns desperfectes.
3: 3CAT Info.
0: Avui, dijous 20 d'agost, el govern espanyol ha començat a allotjar en espais temporals les persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva de fa ja gairebé 3 setmanes. Això ha sigut després que aquest matí un ampli desplegament policial hagi desallotjat la platja del Trampolín on malvivien 1.500 migrants. A la tarda, però, curiosament, uns 500 d'aquests migrants han preferit tornar-hi, instal·lar-se provisionalment en aquesta platja. Mentrestant, el govern, com dèiem, ha aixecat dos campaments d'emergència amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, acollirà 500 marroquins. Un testimoni ho explicava així en declaracions a mitjans locals.
5: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: Per la ministra de Migracions, Elma Saiz, aquest és un primer pas per normalitzar la situació de Ceuta. També ha dit que ampliaran fins a 4.000 les places d'acollida. Però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, tot plegat és una mesura insuficient.
6: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses. Més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol, Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més, que continuen dormint al ras.
8: Las cifras no cuadran. Quedan muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Les ONGs calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants encara als carrers de Ceuta, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i segueixen parlant de 5.000.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat un 18% durant aquest temps i el gasoil un 21%. L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, però també per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims, ara ronda els 94 euros al barril, que és el preu més alt de tot l'agost. Recordem que la situació obliga el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Per cert, encara a l'àmbit econòmic, el Santander ha tancat aquest dijous la compra del Banc dels Estats Units, Webster. L'operació, que ja es va anunciar al febrer, s'ha completat en només 7 mesos i ha suposat un desemborsament d'uns 12.500 milions de dòlars. En aquesta adquisició, l'entitat d'Anna Botín passa a tenir 8 milions de clients als Estats Units i es converteix en la 19a entitat bancària del país per volum d'actius. El Banc Espanyol preveu que la compra suposi un important estalvi de costos i que contribueixi a augmentar els seus beneficis. Els clients del Santander i de Webster podran continuar utilitzant els seus comptes i productes amb normalitat. I avui també hem sabut que la Xina condemna a cadena perpètua el fundador del gegant immobiliari Evergrande, principal responsable de l'enorme crisi immobiliària que va esclatar a la Xina el 2020. Una bombolla que encara té conseqüències avui en dia. Xu Jiayin va arribar a ser l'home més ric de l'Àsia el 2017 amb una fortuna aproximada de 42.500 milions de dòlars. Ara, però, un tribunal de Shenzhen l'ha condemnat per frau fiscal i també li ha confiscat tots els béns. El tribunal considera que els responsables d'Evergrande van falsejar els comptes de la companyia, inflant artificialment els actius i amagant els passius de manera continuada i a gran escala.
3: 3CAT Info.
0: Tornem ara a Catalunya. El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi. Això ho faran perquè ha augmentat el nombre de bosses d'escombraries que apareixen llançades pel carrer i la situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats per aquest nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts d'ells només hi passen el cap de setmana. Per això el porta a porta no funciona. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema és massa rígid en alguns punts i que potser caldria canviar-lo.
9: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, l'alcalde adverteix que el canvi de sistema pot tardar uns mesos. I del Vendrell saltem ara cap al nord, cap a l'Empordà, on hi ha bones previsions de producció de raïm per la denominació d'origen Empordà. Les pluges que hi va haver a l'hivern permeten incrementar la producció fins als nivells que eren habituals després que l'any passat hi hagués una caiguda de producció important. A més, asseguren que aquest any la qualitat del raïm a l'Empordà serà excel·lent. Núria Peraire.
10: Calculen un increment de producció entre un 10 i un 15% després de diverses temporades amb poca collita. Això vol dir que preveuen recollir 6 milions de litres. Les pluges de l'hivern han permès que els cellers tinguin més aigua per mantenir els ceps en bon estat. Però ara la forta calor ha fet que hagin hagut de començar la verema abans, en alguns casos un mes abans, tot i que diuen que no n'afecta la qualitat. El responsable tècnic de la DEO Empordà, Pau Albó, és optimista.
11: Hem començat una mica abans la barema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí en aquesta DEO sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
10: El celler Terra Remota de Sant Climent Sescebes fa 20 anys començaven la barema a mitjans de setembre i ara ho fan el dia 10 d'agost, però també l'avancen pel canvi de gustos en el consumidor, que busca vins més frescos. Ho explica el seu propietari, Marc Bornasó.
12: Cada vino debemos cambiar, con el día, la manera de hacerlo, asegurar la fresquesa. Para mí, si hay una sola cosa a analizar, es el pH. El pH es como en nuestro cuerpo, vuestra piscina, es la cosa más importante de un vino.
10: De cara a les varietats que es recullen més tard, el Bo explica que els aniria bé que tornés a ploure perquè les reserves d'aigua se'ls han acabat.
11: Fa 3 mesos que no ens ha plogut i una mica d'aigua ens iria bé. El que passa és que en aquest sector, i en el sector de l'agricultura, sempre ens queixem i mai en tenim prou. Bueno, si poguéssim demanar un desig, demanaríem aigua, una mica d'aigua, per afrontar aquestes baremes, sobretot les varietats més tardanes que preveiem collir entre mitjans de setembre i finals de setembre.
10: El gruix de la producció de la DEO Empordà és de les varietats de Garnatxa i Carinyena.
0: Gràcies, Núria. I avui hem tingut bones notícies pel que fa a la pesta porcina africana. És la primera setmana des de l'inici del brot que no registra cap nou positiu en senglars dins de la zona de risc. Des del Departament d'Agricultura celebren aquesta notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implantat. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat aquest brot de pesta porcina. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i, de fet, demanen la col·laboració ciutadana perquè no s'accedeixi a zones d'accés restringit. Des del 28 de novembre, quan es va registrar el primer positiu de pesta porcina, s'han detectat 379 animals infectats.
3: El temps.
0: A 3:15, la previsió amb el Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades encara per l'aparició dels ruixats i les tempestes. De fet, s'espera que durant aquesta propera nit i matinada es concentrin a punts de la façana costanera, preferentment a l'àrea de Barcelona, i de cara ja a darrera hora de la matinada, ja a primera hora de divendres, es concentraran cap a les comarques de Girona. Atenció, perquè localment podrien ser intenses, acompanyades de calamarsa o de pedra. Una inestabilitat que es mantindrà tot el dia i, de fet, durant la tarda s'esperen ruixats al Pirineu, però els més intensos concentrats cap al Camp de Tarragona o també cap a l'àrea del Delta de l'Ebre. Uns ruixats que podrien ser localment intensos, acompanyats fins i tot també de calamarsa i pedra. I tot això amb unes temperatures que davallen. Si avui les màximes han arribat als 37 graus, abandonant ja la cota dels 40 graus dels darrers dies, demà no passarem dels 35.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants. Això gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades d'aquest augment de població són les de la costa. Ens ho explica des d'allà mateix el Jordi Barranca.
14: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
15: Estem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se, doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
14: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis.
0: Gràcies, Jordi. I de l'Ebre cap a Barcelona. A la capital catalana, les obres de la línia 1 del metro segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que costen 11 milions i mig d'euros, ha sigut la substitució de la via de balast per una de formigó. En total s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
16: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, menys vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de tota la línia 1 de metro. El conseller delegat de Transports Metropolitans, Xavier Flores, en dona més detalls.
17: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. Transports Metropolitans calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall en la circulació del metro de Barcelona.
3: 3Cat Info.
0: I ara ens n'anem cap al Solsonès, perquè els municipis de la Vall del Lord, al Solsonès, lamenten la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Denuncien la falta de serveis, justament, quan la metgessa titular no hi és. Però no només això, també hi ha problemes tècnics i la pèrdua, la desaparició d'alguns serveis sanitaris en aquesta zona de muntanya de la comarca del Solsonès, a la Vall del Lord. Hi ha anat i ens ho explica des d'allà, des de Sant Llorenç de Morunys, el Joaquim Albalate.
18: És el consultori de Sant Llorenç de Morunys que també dona servei a Guixers i la Coma i la Pedra. Tenen uns 1.300 habitants, però aquesta xifra es multiplica a l'estiu. Veïns i ajuntaments asseguren que quan la metgessa titular fa festa o està de baixa, es queden sense atenció o bé el servei només es cobreix unes hores. També lamenten problemes en la connexió a internet i que s'han deixat de prestar serveis que abans es donaven, com la pediatria o la llevadora. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç.
19: Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè així que és remei. Sí que podem entendre que és complicat trobar personal, però bueno, crec que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu, i per no deixar descobert aquest servei.
18: Dilluns hi va haver una concentració de protesta i els veïns no descarten més mobilitzacions. El centre sanitari del Solsonès assegura que fan tot el possible per cobrir el servei, tot i la falta de personal que tenen, i defensen que l'assistència està sempre garantida amb el personal de guàrdia.
0: Gràcies, Joaquim. Fem una pausa i abordem de seguida la informació de l'àmbit cultural.
20: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
21: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: D'aquí 10 minuts arribarem a les 11 de la nit.
22: How I see music. It's almost like an architect or a painting. It's so abstract.
0: El Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà, que es fa a Tarrulla de Montgrí, al Baix Empordà, ha acabat la tercera edició ben consolidat. No només això, sinó que per primera vegada ha atorgat el premi al millor documental internacional.
23: Within the classical music world.
0: Aquest festival, l'Inèdit, que tradicionalment està vinculat a la ciutat de Barcelona, ara canvia, s'estén, s'amplia i arriba també a les comarques gironines amb aquesta edició que, com us dèiem, s'ha fet a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Ens ho explica la Núria Peraire.
10: L'Inèdit Empordà té perfil propi, ha presentat 4 documentals en estrena a Espanya, 3 dels quals també eren estrenes internacionals. A més, se centra bàsicament en la música clàssica i el jazz. Després de 2 edicions, aquest any es reafirma atorgant el primer premi al millor documental internacional, guardó que ha guanyat una pel·lícula brasilera sobre el compositor de música contemporània Hermeto Pascual. El director del festival, Sergi Cameron, fa una bona valoració d'aquesta tercera edició.
24: En col·laboració amb l'Inèdit Barcelona neix des del Festival de Música a Torroella, que crec que és el que ho fa especial, i per això programem documental musical de clàssica i jazz, no? Que és la seva particularitat. Clar, començar amb un festival fora de Barcelona i, bueno, doncs és... No és fàcil i per això estem molt contents.
10: Explica que una de les principals motivacions és veure ple el cinema a Montgrí.
0: I ara, una mica de música.

0: de Gossa Sorda serà el cap de cartell dels concerts gratuïts que organitzarà Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre, per la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià, després d'un temps de silenci, ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. Ara, però, com us dèiem, tornarà i els tornarem a veure el dia 11 de setembre a la ciutat de Barcelona. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: La Gossa Sorda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya, al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 1:15 de la nit. La Gossa Sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat temes que continuen sonant, com Esbarzers o Camals Mullats, entre d'altres. Digi Trapella obrirà la Festa per la Llibertat a les 7 del vespre amb la seva fusió de sons alternatius i DJ Kazoo hi actuarà després. El concert de la banda valenciana clourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya.
0: Gràcies, Montse, i ara ens fem ressò del llibre L'últim gegant, de l'escriptor Jordi Portals. Aquest llibre està basat en el descobriment d'unes restes de dinosaure al nucli d'Orcau, al municipi d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà. La novel·la que ara s'estrena narra la història de la troballa d'aquesta espècie de dinosaure, el més gran d'Europa, i que va fer un paleontòleg alemany l'any 1954. Ens ho explica des de Lleida la Noelia Caselles.
2: Un descobriment que va quedar oblidat durant més de mig segle i un dinosaure que ha canviat la nostra manera d'entendre com era Europa i els Pirineus fa 70 milions d'anys. És la premissa que planteja Jordi Portals.
3: És una història que és veritat que s'allarga en 60 anys, és la història d'una excavació paleontològica, de la descoberta d'un gran animal, però que està farcida d'elements de misteri, de detectivesca, aventures...
2: El llibre narra la història darrere la troballa que va fer el 1954 el paleontòleg Walter Kühne. Tot i que en aquell moment el científic ja va intuir la magnitud del descobriment, no va ser fins al 2012 quan es van reprendre les investigacions. I ho van fer gràcies a la feina del paleontòleg Bernat Vila, que acabarà confirmant que es tractava d'una espècie completament nova i molt més gran del que s'havia trobat mai a Europa.
4: Però aquí hi ha molta història darrere, hi ha històries personals, hi ha recerques, hi ha intriga, hi ha coses que falten, peces d'un trencaclosques molt gros.
2: Amb L'últim gegant del Pirineu, Portals ens apropa al món de la paleontologia, però amb dins d'un thriller, un relat que barreja aventures i ciència.
0: Esports. Fins que siguin les 11 de la nit amb el Pau Dax. Què tal? Bona nit.
5: Bona nit. El Barça ha presentat avui João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
6: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
5: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte, això sí, del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Ha acabat fa uns minuts el primer partit, està a punt d'acabar el primer partit de la segona jornada de la Lliga de la Primera Divisió a l'estadi de Butarque, entre el Rayo i l'Alavés. S'està jugant el temps afegit i el resultat en aquests moments és d'1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau i que manté el llegat del capità Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau des que era benjamí.
7: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
5: A la segona divisió, el Girona juga demà contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. De fet, el club ha fet oficial fa uns minuts el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos més un en variables. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López, lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. I pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. El Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
8: 3CAT Info.
5: Al Mundial d'hoquei herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
9: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa és que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat. Però després, a l'últim quart, hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat. Però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
5: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Demà jugarà la segona semifinal masculina, el Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
10: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
5: En ciclisme, avui s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la Vuelta després de no fer-ho des del 2019.
11: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
12: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
5: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. I en tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim gran slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
8: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el

0: es baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
1: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
2: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperant que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3CAT Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
3: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas bàsicament amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
4: Al Zira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí del Zira.
5: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
4: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
6: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
4: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
0: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100, i el 2024, prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya, 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes.

0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
2: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
1: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
5: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
6: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
8: Las cifras no cuadran. Quedan muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
9: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
11: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
10: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
12: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
10: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
13: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
10: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
14: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre, nit, a punts o tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres, les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa 2 dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
17: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
18: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con el cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
16: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
20: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
21: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i de Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Opiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous ja han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
4: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
22: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
23: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
24: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
3: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
5: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
4: Trescat Info.
0: Són 12:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 km de la localitat de Coracora i, de moment, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han pogut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
1: Al Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
6: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot, o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia, han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
8: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
9: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
8: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
11: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
25: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
10: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
12: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Usoms.
13: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
14: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
13: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
15: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
13: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
17: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
26: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
17: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
26: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
17: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
4: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris contra refineries russes, han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
27: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
28: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
27: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
29: Ningú explica res enlloc, tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
27: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
30: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
27: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
31: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
27: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
2: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
3: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
2: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
5: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
2: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baka.
16: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha sabut, volíem dir, de destí.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
1: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
6: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
7: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
4: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de l'energètica.
8: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, 11 de setembre a Barcelona, a 9:45 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà la agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. Pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculs, cicatius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:45 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que es juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
4: Trescat Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort nord-americà Jaden Otae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i

0: en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
2: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas bàsicament amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
3: A Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
4: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
3: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 km i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
5: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
3: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
0: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers de Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
8: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que

0: mantengan la calma, por favor.
1: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Veneçuela i a Colòmbia, en el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
2: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones, como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
2: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
5: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
2: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
6: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
8: Las cifras no cuadran. Quedan muchísimas niñas todavía en la calle.
2: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
9: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
2: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainteaja.
10: Allà on governen plegats, Vox recorda el PP que han signat.
11: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
10: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
12: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
10: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
13: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
10: Justament, Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
14: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
2: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
4: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
15: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
4: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
17: Que estem parlant amb aquesta gent no ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una asociación que es anómala.
18: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con el cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
16: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
2: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
2: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
20: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
2: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
21: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
2: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i de Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
4: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
0: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
1: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
0: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a un entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
22: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
0: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
23: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
0: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el Balonmano Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
24: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
0: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
25: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
26: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
0: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim gran slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Són dos quarts d'una.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i, de moment, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
0: El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
2: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperant que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
5: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot, o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia, han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
2: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
7: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
6: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
2: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
8: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
9: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
11: Imagina que se't caruque el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
27: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NI.
2: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal, Lleida, Estela Usons.
10: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable viacrucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
12: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
10: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
13: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
10: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
2: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Va seguir la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
14: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
15: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
14: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
15: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar, però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
14: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
4: 3CAT Info.
2: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
16: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
17: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
16: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
18: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
16: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
28: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
16: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
29: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
16: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
2: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kyiv han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
0: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
1: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
0: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
19: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
0: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
2: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baka.
20: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
2: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha hagut de desdir.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o a tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
3: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
2: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
5: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
2: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
6: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
2: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
7: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
2: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 10:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. La pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculs, cicatrius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
4: Trescat Info.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol, el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora.

0: conducció, si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
1: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
2: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials que, de seguida, doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
1: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
3: Al Zira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí del Zira.
4: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
3: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
5: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
3: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
1: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
8: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
7: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia, en el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 de

0: aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
1: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones, como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
1: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
4: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
1: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
5: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
6: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
7: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
1: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
8: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
1: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Allà on governen plegats, Vox recorda el PP que han signat.
10: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
9: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
11: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
9: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
12: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
9: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
13: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
1: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, set països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els set països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres, les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
16: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
17: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre a toda gente. no quiere problema con nadie.
15: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
1: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
1: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
19: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
1: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
20: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
1: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
3: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
21: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
0: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
21: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
2: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
21: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
3: 3CAT Info.
21: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
22: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
21: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
23: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
21: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
24: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
25: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
21: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i, de moment, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
21: El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
1: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
4: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
1: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos principalment al Vallès Occidental per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat les perfectes.
5: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candice després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
1: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
6: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
7: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
6: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
8: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
10: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
11: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
26: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
1: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Busoms.
27: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
28: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
27: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
9: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
27: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
1: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
12: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
13: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
12: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
13: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
12: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
3: 3CAT Info.
1: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris contra refineries russes, han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
14: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
15: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
14: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
16: Ningú explica res enlloc, tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
14: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Dim admet que està molt preocupat.
17: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
14: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
18: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
14: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
1: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt. Anhalt. I alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
0: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells de manguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
2: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
0: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
19: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
0: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
1: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baca.
20: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
1: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut, volíem dir, de destí.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o a tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
22: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passa per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
1: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
4: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
1: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
1: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat malalenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
6: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 9:45 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que sentim de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional

0: Rescat Info. Rescat Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
3: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és una cosa que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
2: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
0: 3CAT Info.
2: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
2: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
2: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
2: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
0: Trescat Info.